0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.

0: Ràdio Cubelles. Notícies.
1: La festa de la Verema de Cubelles tornarà a omplir la vila de tradició, cultura popular, gastronomia i música. El cap de setmana del 4 i 5 de setembre, divendres i dissabte, serà a la plaça del Mercat. La celebració manté els seus actes més emblemàtics, però enguany incorpora noves activitats per descobrir el paisatge i l'entorn natural del municipi i relacionar-los amb els vins i caves del territori. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha destacat que aquesta edició té un significat especial perquè és la edició número 39 i obre el camí cap al 40 aniversari de la festa de la Verema, que tindrà lloc l'any vinent. Per a l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, la festa és molt més que una cita del calendari. És una manera de mantenir viu el record d'un municipi estretament lligat a la pagesia i a la terra. Així mateix s'expressava Rosa Fonoll.
2: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i, bueno, i tot en aquella època, pues, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després ens va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I, bueno, aquí tots els fills de pagesos, ja dels 3 o 4 anys, es feien a la vinya. I això és el que és, i això portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
1: La presentació de la programació de la Festa de la Verema d'enguany s'ha fet aquest dimecres, 26 d'agost, al celler del Porró de Cubelles, de la família de Carles Pérez, un dels trepitjadors habituals que enguany no hi podrà participar per motius laborals. Rosa Fonoll ha destacat els elements museístics que conserva aquest celler de Cubelles, amb botes i fotografies dels avantpassats del municipi, tots ells vinculats a la pagesia i al món del vi, que formen part de l'espai i que posen en valor la història vitivinícola de Cubelles.
2: I un agraïment al Carles i a la seva família, a la Maria Dolors i al seu fill també, Carles, per deixar-nos aquest espai, per poder fer aquesta gravació, que em penso que és un celler que hi ha molts pocs a la comarca, crec que cap, o més enllà tampoc, i bueno, és molt adient a la pagesia, té moltes fotos dels nostres avantpassats, que surten per aquí, i, bueno, i té molts detalls, tot lligat a la pagesia. Moltes gràcies a la família i, bueno, i els esperem també allà, que el seu fill sempre ha trepitjat raïm fins ara. Bueno.
1: Una de les novetats d'enguany com a activitats previstes a la Festa de la Verema arriba de la mà de la regidoria de Turisme i del projecte Beach Watching. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat que la voluntat és mantenir l'essència de la festa, però alhora oferir propostes diferents que permetin descobrir Cubelles des de nous punts de vista. Entre aquestes activitats programades per aquest diumenge 30 d'agost hi ha Cubelles des del mar, una sortida en vaixell des del port de Vilanova i la Geltrú fins a Cubelles, amb una parada davant la desembocadora del riu Foix i una cata de vins. La proposta ha despertat molt interès i les places es van exaurir poc després d'anunciar-se. L'altra novetat és Entre el Foix i el Garraf, una activitat que combina un tast guiat de vins del massís del Garraf amb un maridatge de formatges i una visita guiada a la desembocadora del riu Foix. La bona resposta del públic ha fet necessari programar una segona sessió. Narcís Pineda considera que aquestes iniciatives permeten vincular el projecte del Beach Watching amb la Festa de la Verema i alhora ampliar l'oferta d'activitats adreçades al públic.
3: Anem fent habitualment. Aquest any fem una cosa una mica més diferent, no? Hem fet un viatge, un petit viatge, amb una empresa que tenim contractada per fer activitats relacionades amb aquest projecte del Beer Watching que tenim des de Turisme, i aquest any hem fet, doncs, a través d'aquesta empresa un viatge veient la costa, veient el Cubelles des de la costa, no? I es acabarà fent amb una cata de vins amb aquest viatge que sortirà del port de Vilanova fins a Cubelles. Malauradament, tot des de que es va anunciar ja se n'esgaurà totes les places, i després també volem fer a la desembocadura una altra cata de vins que també ha sigut un èxit, que també s'han omplert i que hem tornat a obrir una segona cata per poder-ho potenciar. Això què ens porta? Això ens porta a dir, doncs, que la gent vol fer coses diferents, i amb aquest projecte, com et deia, del Beer Watching, i aprofitant que des de la regidoria de Turisme fem la Festa de la Verema, doncs hem intentat introduir aquestes coses noves, no? A part d'això, doncs, hi haurà el de sempre, els cellers que vindran, algunes full tracks, la música que ens acompanyarà, i tot en qüestió, doncs, l'homenatge que volem fer a aquesta Cubelles pagesa que ve de tants i tants anys, no?, a la nostra vila.
1: La Festa de la Verema mantindrà els cellers participants, la gastronomia, la música i els actes tradicionals vinculats a la pagesia covellenca. Narcís Pineda, regidor de Turisme, també ha explicat que el programa segueix el format dels darrers anys, amb les activitats concentrades en una tarda de divendres i una jornada completa dissabte. Tota la informació de la programació la podeu trobar a covelles.cat. El Pubillatge de Cubelles fa balanç de 2 anys d'experiències, amistats i cultura popular catalana. Pel que fa al Pubillatge adult, que finalitza aquest mandat iniciat l'any 2024, està format per l'hereu David Carvajal, la pubilla Anna Duc, el fadrí Unai Martínez i la dama Maria Escrivà. Pel que fa al Pubillatge infantil, també deixen el càrrec l'Arauet Biel Pou, la dameta Ainhoa Llamas, el fadrinet Andrew Kenneth i la pubilleta Abril Càrceles. Precisament en una entrevista audiovisual realitzada aquest estiu aquí a Ràdio Cubelles, 3 dels membres del Pubillatge infantil han compartit l'experiència viscuda durant aquests 2 anys i han animat doncs als infants i joves a fer aquest pas i formar-ne part d'aquest nou pubillatge. Els 3 coincideixen que formar part del pubillatge covellenc els ha permès descobrir una realitat que desconeixien i més enllà de representar Cubelles en actes institucionals i festes tradicionals, han destacat també que han pogut conèixer desenes de municipis d'arreu de Catalunya, fer també noves amistats i aprofundir en la cultura popular catalana. L'Arauet Biel Pou explica que després d'haver estat anteriorment fadrinet, va decidir tornar-se a presentar perquè l'experiència li havia permès conèixer molta gent i cultures d'altres pobles. També assegurava que el càrrec li ha fet entendre la importància del pubillatge com a eina de representació i preservació de les tradicions.
4: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar. Pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré a viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
1: Per la seva banda, la dameta Ainhoa Llamas ha admès que inicialment pensava que el càrrec es limitava a participar en les festes al municipi, però aviat va descobrir també que implicava viatjar, compartir experiències amb altres pubillatges i crear vincles amb persones de molts indrets.
5: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig donar compte que era com visitar part del món, no? I que estàvem amb els meus companys...
1: I en la mateixa línia, el fadrinet Andrew Kenneth destacava també que l'experiència li ha permès conèixer pobles que no havia visitat mai i ampliar el seu cercle d'amistats.
6: No pensava que fossin molt guais. Vaig trobar més amistats i també pots trobar-te pobles que tu no ni coneixes.
1: D'aquesta manera, el pubillatge sortint de Cubelles ha fet balanç de 2 anys d'experiències, amistats i cultura popular catalana. El Consell Comarcal de Garraf impulsa a Cubelles un nou espai comunitari de benestar, una iniciativa que sota el lema «Ei, tu, sí, sí, tu», vol fomentar les relacions comunitàries, el suport mutu i la creació de xarxes de suport per combatre la soledat. El projecte s'ha presentat aquest dijous 27 d'agost a Ràdio Cubelles dins del programa Cubelles Tot un Món, amb la participació de la tècnica de primera acollida Irina Roca i la psicòloga Marta Raventós del Consell Comarcal de Garraf. La proposta parteix de la voluntat d'anar més enllà de l'atenció psicològica individualitzada i posar el focus en les competències personals, la salut emocional i el sentiment de pertinença a la comunitat. Un dels principals objectius és enfortir el teixit de barri i generar vincles entre persones a partir d'experiències compartides. La por, la ira, la nostàlgia o la tristesa són algunes de les emocions universals que es posaran en comú durant aquestes sessions. En aquest sentit, el projecte aposta per trencar amb la jerarquia tradicional entre professional i usuari i promoure espais on el suport mutu tingui un paper central. Escoltem què ens explicaven la Irina Roca i la Marta Raventós.
7: Clar, és molt més que conèixer gent, vale? El que estem intentant crear és un teixit de barri real, construir vincles sòlids i resiliència compartida. Això és molt important, ja que volem que l'objectiu sorgeixi, volem que sigui un objectiu on sorgeixin relacions on les persones sàpiguen que poden comptar les unes amb les altres, més enllà d'aquestes sessions que es formalitzin amb una arrel de portar temàtiques per treballar a nivell psicològic. És l'objectiu principal, és aquest teixit de barri, que es coneixin entre elles i puguin ajudar-se i puguin acompanyar-se.
8: És clau. Quan som petits ja necessitem aquest vincle, no? Quan anem a la guarderia o quan anem a l'escola necessitem aquest temps d'adaptació, de fer amics, perquè sense amics o sense recolzament no ens sentim que estiguem aquí, no? Que pertanyem a algun lloc, no? Fa la necessitat humana de voler estar amb els altres. Hi ha aquesta part individual, que sí que es tracta de manera individual, les necessitats, però hi ha aquesta part més social, més plural, que és que entre tots s'ajuda, no només, no? Una sola persona va a teràpia i té aquesta ajuda individual, sinó que també és molt important aquest grup per fer-lo com que tothom, no? Tenim aquesta necessitat, tothom podem tenir coses, no hi ha ningú que no necessiti, no?
1: L'Espai Comunitari de Benestar estarà format per 12 sessions dinàmiques i participatives, allunyades del format de les sessions terapèutiques convencionals. Entre les activitats previstes hi haurà tallers d'art-teràpia. També, coincidint amb les festes nadalenques, es faran tallers florals. Les sessions es faran a la Biblioteca Municipal de Cubelles del 22 de setembre al 15 de desembre, cada dimarts de les 10 del matí a 11:45 del migdia. L'activitat és gratuïta i oberta a persones de totes les edats. Per participar-hi cal fer una preinscripció prèvia a través del WhatsApp al 627-03-2769. Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Garraf aposta per un model de benestar comunitari que posa les relacions, la participació i l'acompanyament entre iguals al centre, amb l'objectiu de crear una comunitat més connectada i reduir les situacions de soledat.
7: I el programa començarà el 22 de setembre amb una benvinguda comunitària que inclourà un acte de cohesió amb càtering, perquè sempre sabem que el menjar fa més proximitat i més caliu. I ja des de la primera sessió volem fer com un diagnòstic més participatiu, no? Aquesta és la idea més professional dintre d'aquesta primera sessió, com una visió del que ens trobarem. Tot i remarcar que les sessions sempre són obertes, és a dir, que sempre estan benvingut qui vulgui. Vale? I també ens hem trobat amb sessions anteriors l'any passat que, degut a les dificultats de trobar feina o socials, o que sigui, que l'adherència sigui molt, molt minvant, no? Variable. Així que per això vam decidir obrir el grup aquest any i ens adaptarem sobre la marxa.
1: D'aquesta manera, la Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà del 22 de setembre al 15 de desembre, cada dimarts, de 10 del matí a 11:45 del migdia, aquesta activitat gratuïta i oberta a tothom. Recordem-ho, el nou Espai Comunitari de Benestar, amb sessions diverses. El medi marí no només és un ecosistema clau pel planeta, sinó també una font directa de benestar per les persones. En una nova intervenció al programa Compartim la platja amb la natura, Xavier Pedro, representant de l'entitat ambientalista GPEC, ha explicat les bases científiques de l'anomenada teràpia blava i ha analitzat la transformació que pateix actualment el mar Mediterrani. Pel que fa als efectes del mar sobre el benestar emocional, lluny de ser una simple tendència de xarxes socials, la teràpia blava compta amb un fonament científic basat en la millora fisiològica i la reducció de l'estrès que porta l'entorn marí. Aquest enfocament terapèutic inclou des d'activitats a l'aigua com ara la natació, el busseig o el ioga aquàtic, fins a la simple contemplació de l'horitzó o l'escolta de les onades. Segons Xavier Pedro, elements com la intensitat de la llum, el moviment constant de l'aigua i la percepció d'un espai obert ajuden a alliberar la ment i a recuperar la connexió amb la natura, un efecte especialment valuós després d'experiències com els confinaments. Escoltem a Xavier Pedro.
9: L'estudi sobre la millora fisiològica que aporta, i bàsicament és estar a prop del mar, perquè s'han mesurat els efectes que té, sobretot sobre l'estrès i el benestar. I perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, està en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
1: D'altra banda, Xavier Pedro ha abordat també els canvis ambientals que pateixen els oceans. Pel que fa al Mediterrani, Xavier Pedro ha rebutjat la idea que el mar estigui morint, optant per una visió més optimista. Diu que el Mediterrani es troba en un procés de canvi accelerat, tot i que s'ha après biodiversitat i espècies a causa de l'augment de la pressió humana, en comparació amb dècades anteriors, encara, diu, s'està a temps d'evitar un col·lapse ambiental.
9: Bueno, per fer-ho fàcil, sí, doncs, en temes de biodiversitat a les platges, doncs abans sí que n'hi havia molta més. Oi, hi havia sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no? Que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut, i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar, doncs, els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no? D'aquests ecosistemes.
1: Per afavorir la conservació marina, des del GP, que recorda que totes les accions estan connectades i que la protecció del mar comença a terra ferma. Entre les recomanacions principals destaquen reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle, disminuir l'ús de plàstics d'un sol ús, consumir peix fresc i de proximitat per donar suport a l'economia local i reduir la petjada ecològica, respectar l'entorn litoral, incloses les zones d'aigua poc profunda i la vegetació marina com les praderies de Posidònia, la recuperació de les quals requereix segles. L'entitat també recorda que manté oberts els seus canals de contacte a través del seu web gpec.cat per a consultes i iniciatives de defensa ambiental. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha posat el focus en els drets dels consumidors quan han de contractar serveis de reparació a domicili, com ara electricistes, lampistes, tècnics d'electrodomèstics o professionals de manteniment. Les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda han advertit que es tracta d'un àmbit amb moltes casuístiques i en què es produeixen reclamacions relacionades amb pressupostos, factures, recàrrecs i serveis que no compleixen les condicions acordades. Un dels principals consells de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, de l'OMIC, és demanar sempre un pressupost per escrit abans d'acceptar una reparació. Aquest document ha d'incloure les dades de l'empresa, els treballs que es faran, el cost dels materials i de la mà d'obra, les despeses de desplaçament, les dates previstes d'inici, el període de garantia i altres condicions del servei. Així mateix ho han explicat les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda.
10: És un tema que afecta moltes llars. I a més, és un tema molt extens i que hi ha moltíssimes casuístiques, no? Perquè, clar, parlem de reparacions, parlem de pintors, electricistes, lampistes, reformes, no? Les instal·lacions o aquelles petites reparacions. Què passa? Que sovint anem amb presses, no? Perquè tenim una avaria urgent, però sí que és important que coneixem una mica els drets i el que ha de fer perquè després no tinguem cap en sortir cap problema. Doncs el que sí que, el primer de tot, que és el que no fem, i em poso un nom incloc perquè és allò que és tan comú, no? Però el més important és que s'ha de demanar un pressupost. S'ha de demanar un pressupost per escrit, que és la garantia després que no tinguem malentesos, no? I en aquest pressupost queda constar, doncs, les dades de l'empresa, la descripció dels treballs, el cost dels materials, el cost de la mà d'obra, les despeses de desplaçament. Ojo, que les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada per servei,
11: Un cop, sí.
10: Un cop. Les dates previstes d'inici, el període de garantia i, a més, aquest pressupost s'ha d'acceptar o rebutjar per escrit.
1: Les professionals de l'OMIC insisteixen també en la necessitat d'exigir sempre una factura o un document que acrediti el servei i el pagament. La factura ha de detallar els diferents conceptes cobrats, com ara el desplaçament, la mà d'obra o els materials. Disposar d'aquesta documentació és especialment important si posteriorment cal presentar una reclamació.
10: exigir la factura i en aquest comprovant de pagament.
11: I dintre de la factura, el detall dels imports, perquè m'estàs cobrant 100 si és pel desplaçament o 20 si és per mà d'obra, i el més detallat possible.
1: Des de l'OMIC es recomana conservar els pressupostos, les factures, els justificants de pagament, els missatges intercanviats amb l'empresa i qualsevol altra documentació relacionada amb la reparació. També s'ha advertit que no es poden aplicar determinats recàrrecs de manera arbitrària. Segons l'OMIC, conceptes com una suposada urgència no poden cobrar-se simplement pel fet que el servei sigui immediat. Així mateix ho han explicat.
11: Sí, ens hem trobat, no?, que volen cobrar doncs, per l'urgència, i aquest concepte no existeix. O que volen cobrar per una peça, addicionar un import perquè han anat a buscar-la específicament per aquesta persona consumidora. Tampoc es pot.
10: Mm-hmm. Els recàrrecs, per exemple, els recàrrecs nocturns, no? Si et venen, no, recàrrec, només és entre les 10 de la nit i les 6 del matí. I els festius només si és un festiu real, és a dir, que et vinguin el 15 d'agost.
1: Si durant una reparació el professional detecta una nova avaria o la necessitat de substituir una peça que no figurava en el pressupost inicial, ha d'informar el consumidor abans de continuar i obtenir-ne el consentiment. No es pot executar unilateralment una feina que comporti un increment del preu acordat. L'OMIC recomana, sempre que sigui possible, comparar diferents pressupostos i no acceptar reparacions si les condicions econòmiques no han quedat prou clares per escrit.
10: Desconfiem d'ofertes barates, el servei immediat 24 hores, on no s'identifica l'empresa. Amb l'Agència Catalana de Consum també ens ha arribat, no? A part, potser aquí tenim algun cas, però en general, aquests sectors de reparacions urgents i dels serrallers hi ha molta pràctica abusiva i molt intrusisme professional.
1: Sobre l'intrusisme que es pot produir, especialment en sectors com els serveis de reparació urgent o els serrallers, les tècniques de consum han explicat que una avaria d'una caldera, una nevera o una porta pot situar el consumidor en una situació de necessitat immediata, fet que pot facilitar que accepti preus o condicions que en d'altres circumstàncies no acceptaria. Per aquest motiu, l'OMIC recomana desconfiar de les ofertes que anuncien serveis d'urgència molt econòmics i comprovar sempre que es tracta d'un professional o empresa identificable. També recorda que sempre que sigui possible cal revisar si l'assegurança de la llar ja cobreix serveis d'urgència o manteniment, ja que aquesta pot ser una alternativa més senzilla davant de determinades avaries. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubelles, recupera aquest estiu a la seva graella el Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de fonts secundàries. L'espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins a les 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xemeneia de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment l'espai s'està transformant per recuperar el litoral i obrir-lo a la ciutadania. Escoltem un dels fragments d'aquest programa, Cubelles en la Història.
12: On s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles, i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin els terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco i, per tant, tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
1: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tota una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada.
13: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
14: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels
15: Fuster.
1: Bon dia,
15: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
14: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: I parlem de l'obertura d'aquest festival de novel·la negra del Garraf al Cubelles Noir amb el seu comissari Xavier Borrell. Benvingut.
3: Hola, què tal? Bon dia.
2: La Biblioteca Municipal de Cubelles que ha donat aquest tret de sortir d'aquest festival que tindrem al llarg de 4 dies. Com ha anat aquesta obertura?
3: Doncs la veritat, més gent del que esperàvem. I si fèiem a vegades, havíem fet una mica la broma de que del primer dia la gent preguntava què és novel·la negra i ho resolvíem i deien, però com estarem 4 dies de festival si ja hem explicat el que és novel·la negra? No, aquesta vegada hem projectat un curtmetratge que es diu El Método M.O., que explica una mica si els assassins poden tenir redenció, si pot haver del perdó, obre molt, un ventall molt gran sobre el tema dels crims, de les penes, que s'ha generat en un matí un espai de debat impressionant i sabem que veurem que el festival tindrà molt d'èxit i que hi ha moltes coses de les que parlar.
2: Rocío Juárez, que ha tingut doncs, el privilegi no, d'obrir aquest festival, que ha parlat també del seu llibre, aquest llibre, Palabra de Asesino, a part d'aquesta projecció del curtmetratge del Método M.O., no?
3: Sí, la veritat és que ella diu que va decidir fer un curtmetratge, però li ha anat també que està mirant de fer-ho en llarg o fins i tot una minissèrie, i ens ha encantat perquè és un curtmetratge per veure-ho moltes vegades, en cas d'estar pendent perquè hi ha perfils d'assassins, diu que tots són reals, o sigui que hi ha, tothom mata per alguna manera o d'alguna manera diferent, i bé, això és l'essència del festival, saber per què, com, i etcètera, etcètera.
2: I parlem una mica així a grans trets, no? Aquelles novetats que vulguis destacar d'aquest festival, el que comporten aquests 4 dies, que sabem que és un festival que ja ha passat, no? Aquesta barrera dels 10 anys i per tant doncs ja té aquesta petjada sòlida, no?
3: Doncs mira, et diré per exemple que ve una autora que es diu Marta del Riego Anta, que ens parla d'un tema del que potser no hem parlat mai, que és la pressió del turisme sobre la natura. Té un llibre que es diu Cordillera, que parla de com afecta a

0: I lo mal art que ara ha passat a la pantalla i com és la contradicció entre l'escriptor, entre veure els seus llibres escrits per ell mateix o veure la pantalla, com l'influeix. I a partir d'aquí, per exemple, tenim l'obra de teatre Casablanca del grup de teatre del Casal de Cultura de Cubelles, i que dir-li a la gent que pot venir a comprar els llibres aquí, que li signaran els autors i que vingui, que tot això serà una festa molt divertida.
1: De fet, doncs aquesta obertura, ja parlem d'èxit, perquè hem pogut veure aquesta sala plena, no? Aquesta sala aquí a la Biblioteca Municipal. Sí que hi ha dos indrets, no? El Centre Social acollirà alguns altres dels actes, i per tant és recomanable també acudir, no? A la vostra pàgina web, sí, del Cubelles Noir.
0: Sí, perquè bàsicament aquí a la biblioteca, com tenim una molt bona sala de projecció, aprofitem per fer tot el que són projeccions, coses de so i tal, i allà és una sala que ens agrada, que hi ha una mica més té més espai, però ja ens hem acostumat que si no hi ha follon de gent que entra, que parla, no sé què, ja no ens agrada el festival, ja volem tan participatiu, de tot, que la gent pregunti, que juga, que als autors els encanta això d'interactuar amb el públic i que hi hagi moviment, i és una festa de la novel·la negra, de la literatura, i aquí a Cubelles ho tenim durant 4 dies.
1: A part dels debats i aquestes taules rodones, aquests col·loquis, aquestes projeccions de cinema, parla'ns també d'aquests lliuraments de premis, no?, que cada any doneu, la millor novel·la negra escrita per una dona en català i també en castellà.
0: Doncs sí, aquest any el nivell, sempre, com sempre, ha sigut molt alt. Tenim 3-4 novel·les: Marta del Riego Anta, Marta Martí Girón, Anica Bunque, bueno, tu, ja t'ho diria, t'ho podria dir. Tenim moltíssimes, bueno, tenim 5 més, i ve molt contents, vindran algunes, farem un debat, cada una explicarà la seva, però el bo és que, a part, elles, totes les que venen també estan ficades dins de taules, dins del festival, llavors que tothom que vulgui saber d'elles pot venir i les trobarà per aquí.
1: I en quant també al tancament, no?, que serà diumenge, hi ha també un escape room, no?, a banda d'un club de lectura.
0: Sí, hem muntat un escape room que tothom pot venir a participar, sobre el detectiu francès Arsène Lupin, i que serà molt divertit, i que com altres anys sempre, ja com ja ha passat el festival, tenim moltes ganes de gresca, ens ho passarem molt bé, segur.
1: Un festival que té molts col·laboradors, no?, que ja podem veure doncs, també publicats amb aquest tríptic del programa, i que a més mou molta gent. Jo no sé si heu quantificat vosaltres a l'hora també de reservar lloc per dinar, per sopar, per dormir inclús, no?, els que venen de fora.
0: Sí que quantifiquem públic. Em sembla que l'any passat van ser 1.200, més o menys vam calcular. Aquest any tenim uns 40 entre autors, col·laboradors i tal, i sí, tot ha rebentat, la veritat, tant per dinar, per sopar, per tot. Bé, és la gràcia. Només ho fem un cop l'any, o sigui que ens divertim molt.
1: Doncs un cop s'hagi celebrat ja quantificarem, no?, una mica la gent que ha anat passant, però podríem parlar de centenars de persones segur, no?
0: Sí, sí, ja et dic, l'any passat van ser 1.200 i va per aquí, sí, sí.
1: Moltes gràcies, Xavier.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I avui parlem amb Rocío Juárez sobre el llibre Palabras de Asesino, que ha estat un dels llibres destacats d'aquest Festival de Novel·la Negra de Cubelles, el Cubelles Noir, i doncs el seu curtmetratge, no?, que hem pogut veure també a l'inici d'aquest festival, que ha donat obertura, com dèiem, doncs, al festival que té més de 10 anys d'història aquí a Cubelles. Benvinguda, Rocío.
2: Muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros. Un placer.
1: Com ha anat, doncs, bé, aquesta presència a Cubelles, no?, aquest llibre, aquest curtmetratge que la gent ha pogut doncs, veure? Quina ha estat la impressió que t'has endut d'aquí de Cubelles?
2: Pues la impressió ha sido buenísima. Ya seguía el Festival por Redes y me encantaba, ¿no? Además, tantos años que lleva consolidándose, es maravilloso. Entonces, la verdad que estar aquí, el poder presentar y unir esas dos facetas, el cine y la literatura con el cortometraje y el libro, para mí ha sido increíble. El recibimiento ha sido espectacular, y daros la enhorabuena y un honor estar aquí con vosotros.
1: La gent ha pogut veure la projecció del curtmetratge El Método M.O., teu, no?, Rocío Juárez, que no sé, què t'han traslladat, quina crítica o quines opinions?
2: Pues mira, he recibido mucho feedback de todos los asistentes. Ha gustado mucho el cortometraje, porque además lo que hace es plantear, ¿no?, esa idea de si existen esas segundas oportunidades, de si existe el perdón. Y hay diferentes perfiles, ¿no?, de asesinos que están introducidos dentro de ese cortometraje. Entonces el recibimiento ha sido buenísimo. Hemos creado ese coloquio y ese debate, que al final es lo que se busca, ¿no? Que cuando alguien vea una proyección audiovisual, que dura 16 minutos, però que tinga

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta força estable en aquest darrer dia del mes d'agost, dominat pel sol, tot i que amb alguns núvols baixos més abundants a partir de mitja tarda i fins a mig matí, amb més sol al centre del dia. La temperatura ha pujat una mica de nit, però es mantindrà de dia i es mourà amb uns valors normals per aquestes dates, entre 21 i 22 de mínima i de 29 a 30 de màxima, amb una humitat, això sí, força alta i xafogor notable. Vent feble i variable al matí i deixalor que a la tarda, fent calamari i domini el marejol en tot el dia. Per demà esperem que el temps en conjunt també sigui molt estable, dominat pel sol, amb cel clar a primera hora, bandes de núvols prims la resta del dia i algun núvol baix puntual a la tarda, amb una temperatura que no variarà gaire. Aquesta nit es tornarà a moure al voltant dels 21 o 22 de mínima i demà la màxima entre 29 i els 30, amb humitat força alta i xafogor notable. Vent feble de gregal a primera hora del matí i deixalor la resta del dia, fent que a la mar hi hagi una mica de marejol.
4: Ràdio Cubelles, notícies.
5: El Consell Comarcal de Garraf impulsa Cubelles, un nou espai comunitari de benestar. Una iniciativa que, sota el lema Ei, tu, sí, sí, tu, vol fomentar les relacions comunitàries, el suport mutu i la creació de xarxes de suport per combatre la soledat. El projecte s'ha presentat aquest dijous, 27 d'agost, a Ràdio Cubelles, dins del programa Cubelles Tot un Món, amb la participació de la tècnica de primera acollida, Irina Roca, i la psicòloga Marta Raventós, del Consell Comarcal de Garraf. La proposta parteix de la voluntat d'anar més enllà de l'atenció psicològica individualitzada i posar el focus en les competències personals, la salut emocional i el sentiment de pertinença a la comunitat. Un dels principals objectius és enfortir el teixit de barri i generar vincles entre persones a partir d'experiències compartides. La por, la ira, la nostàlgia o la tristesa són algunes de les emocions universals que es posaran en comú durant aquestes sessions. En aquest sentit, el projecte aposta per trencar amb la jerarquia tradicional entre professional i usuari i promoure espais on el suport mutu tingui un paper central. Escoltem què ens explicaven la Irina Roca i la Marta Raventós.
6: Clar, és molt més que conèixer gent. Vale? El que estem intentant crear és un teixit de barri real, construir vincles sòlids i resiliència compartida. Això és molt important, ja que volem que l'objectiu sorgeixi entre... O sigui, volem que sigui un objectiu on sorgeixin relacions on les persones sàpiguen que poden comptar les unes amb les altres. Més enllà d'aquestes sessions que es formalitzin amb una arrel de portar temàtiques per treballar a nivell psicològic, l'objectiu principal és aquest teixit de barri, que es coneixin entre elles i puguin ajudar-se i puguin acompanyar-se.
7: És clau. Quan som petits ja necessitem aquest vincle, no? Quan anem a la guarderia o quan anem a l'escola necessitem pues, aquest temps d'adaptació, de fer amics, perquè sense amics o sense recolzament no ens sentim que estiguem aquí, no? Que pertanyem a algun lloc, no? Fa la necessitat humana de voler estar amb els altres. Hi ha aquesta part individual, que sí que es tracta de manera individual, les necessitats, però hi ha aquesta part més social, més plural, que és que entre tots s'ajuden, no només, no? Una sola persona va a teràpia i té aquesta ajuda individual, sinó que també és molt important aquest grup per fer-lo com que tothom, no? Tenim aquesta necessitat, tothom podem tenir coses, no hi ha ningú que no necessiti, no?
5: L'Espai Comunitari de Benestar estarà format per 12 sessions dinàmiques i participatives, allunyades del format de les sessions terapèutiques convencionals. Entre les activitats previstes hi haurà tallers d'art-teràpia, també coincidint amb les festes nadalenques, es faran tallers florals. Les sessions es faran a la Biblioteca Municipal de Cubelles del 22 de setembre al 15 de desembre, cada dimarts de les 10 del matí a 11:45 del migdia. L'activitat és gratuïta i oberta a persones de totes les edats. Per participar-hi cal fer una preinscripció prèvia a través del WhatsApp al 627-03-2769. Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Garraf aposta per un model de benestar comunitari que posa les relacions, la participació i l'acompanyament entre iguals al centre, amb l'objectiu de crear una comunitat més connectada i reduir les situacions de soledat.
6: I el programa començarà el 22 de setembre amb una benvinguda comunitària que inclourà un acte de cohesió amb càtering, perquè sempre sabem que el menjar fa més proximitat i més caliu. I ja des de la primera sessió volem fer com un diagnòstic més participatiu, no? Aquesta és la idea més professional dintre d'aquesta primera sessió, com una visió del, bueno, que ens trobarem. Tot i remarcar que les sessions sempre són obertes, és a dir, que sempre està benvingut qui vulgui. Vale? I també, bueno, ens hem trobat amb sessions anteriors l'any passat que, degut a les dificultats de trobar feina o socials o que sigui, que l'adherència sigui molt, molt minvant, no? Variable. Així que per això hem decidit obrir el grup aquest any i ens adaptarem sobre la marxa.
5: D'aquesta manera, la Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà del 22 de setembre al 15 de desembre cada dimarts de 10 del matí a 11:45 del migdia aquesta activitat gratuïta i oberta a tothom. Recordem-ho, el nou espai comunitari de benestar, amb sessions diverses.

0: La festa de la Verema de Cubelles tornarà a omplir la vila de tradició, cultura popular, gastronomia i música. El cap de setmana del 4 i 5 de setembre, divendres i dissabte, serà a la plaça del Mercat. La celebració manté els seus actes més emblemàtics, però enguany incorpora noves activitats per descobrir el paisatge i l'entorn natural del municipi i relacionar-los amb els vins i caves del territori. L'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, ha destacat que aquesta edició té un significat especial perquè és la edició número 39 i obre el camí cap al 40 aniversari de la festa de la Verema, que tindrà lloc l'any vinent. Per a l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, la festa és molt més que una cita del calendari. És una manera de mantenir viu el record d'un municipi estretament lligat a la pagesia i a la terra. Així mateix s'expressava Rosa Fonoll.
1: Bé, doncs amb aquesta festa el que vol rememorar Cubelles és a la pagesia, un homenatge molt important. Cubelles sempre ha sigut de pagès, encara hi ha pagesos, i no oblidem que totes les cases érem de pagès, jo sóc de pagès, i bueno, i tots en aquella època, doncs, aquesta generació és que eren tots pagesos a Cubelles. Després ens va instal·lar la Pirelli, la gent ja van començar a treballar fora, però mai han deixat la pagesia. I bueno, aquí tots els fills de pagesos, ja dels 3 o 4 anys, es feien a la vinya. I això és el que és, i això ho portes al cor. Quan sents aquell olor de la terra, pues, t'emociones, no?
0: La presentació de la programació de la Festa de la Verema d'enguany s'ha fet aquest dimecres, 26 d'agost, al celler del Porró de Cubelles, de la família de Carles Pérez, un dels trepitjadors habituals que enguany no hi podrà participar per motius laborals. Rosa Fonoll ha destacat els elements museístics que conserva aquest celler de Cubelles, amb botes i fotografies dels avantpassats del municipi, tots ells vinculats a la pagesia i al món del vi, que formen part de l'espai i que posen en valor la història vitivinícola de Cubelles.
1: I un agraïment al Carles i a la seva família, a la Maria Dolors i al seu fill també Carles, per deixar-nos aquest espai per poder fer aquesta gravació, que em penso que és un celler que hi ha molts pocs a la comarca, crec que cap, o més enllà tampoc, i bueno, és molt adient a la pagesia, té moltes fotos dels nostres abans passats, que surten per aquí, i bueno, té molts detalls, tot lligat a la pagesia. Moltes gràcies a la família i, bueno, i els esperem també allà, que el seu fill sempre ha trepitjat raïm fins ara. Bueno.
0: Una de les novetats d'enguany com a activitats prèvies a la Festa de la Verema arriba de la mà de la regidoria de Turisme i del projecte Beach Watching. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha explicat que la voluntat és mantenir l'essència de la festa, però alhora oferir propostes diferents que permetin descobrir Cubelles des de nous punts de vista. Entre aquestes activitats programades per aquest diumenge 30 d'agost hi ha Cubelles des del mar, una sortida en vaixell des del port de Vilanova i la Geltrú fins a Cubelles, amb una parada davant la desembocadora del riu Foix i una cata de vins. La proposta ha despertat molt interès i les places es van exercir poc després d'anunciar-se. L'altra novetat és Entre el Foix i el Garraf, una activitat que combina un tast guiat de vins del massís del Garraf amb un maridatge de formatges i una visita guiada a la desembocadora del riu Foix. La bona resposta del públic ha fet necessari programar una segona sessió. Narcís Pineda considera que aquestes iniciatives permeten vincular el projecte del Beach Watching amb la Festa de la Verema i alhora ampliar l'oferta d'activitats adreçades al públic.
2: Anem fent habitualment. Aquest any fem una cosa una mica més diferent, no? Hem fet un petit viatge, amb una empresa que tenim contractada per fer activitats relacionades amb aquest projecte del Beer Watching que tenim des de Turisme, i aquest any hem fet, doncs, a través d'aquesta empresa, un viatge veient la costa, veient el Cubelles des de la costa, no? I es acabarà fent amb una cata de vins amb aquest viatge que sortirà del port de Vilanova fins a Cubelles. Malauradament, tot des de que es va anunciar ja se n'ha esgaurit totes les places, i després també volem fer a la desembocadura una altra cata de vins que també ha sigut un èxit, que també s'han omplert i que hem tornat a obrir una segona cata per poder-ho potenciar. Això què ens porta? Això ens porta a dir, doncs, que la gent vol fer coses diferents, i amb aquest projecte, com et deia, del Beer Watching, i aprofitant que des de la regidoria de Turisme fem la Festa de la Verema, doncs hem intentat introduir aquestes coses noves, no? A part d'això, doncs, hi haurà el de sempre, els cellers que vindran, algunes full tracks, la música que ens acompanyarà i tot en qüestió, pues, l'homenatge que volem fer a aquesta Cubelles pagesa que ve de tants i tants anys, no?, a la nostra vila.
0: La Festa de la Brema mantindrà els cellers participants, la gastronomia, la música i els actes tradicionals vinculats a la pagesia covellenca. Narcís Pineda, regidor de Turisme, també ha explicat que el programa segueix el format dels darrers anys, amb les activitats concentrades en una tarda de divendres i una jornada completa dissabte. Tota la informació de la programació la podeu trobar a cubelles.cat. El Pubillatge de Cubelles fa balanç de 2 anys d'experiències, amistats i cultura popular catalana. Pel que fa al Pubillatge adult, que finalitza aquest mandat iniciat l'any 2024, està format per l'hereu David Carvajal, la pubilla Anna Duc, el fadrí Unai Martínez i la dama Maria Escrivà. Pel que fa al Pubillatge infantil, també deixen el càrrec l'hereuet Biel Pou, la dameta Ainhoa Llamas, el fadrinet Andrew Kenneth i la pubilleta Abril Càrceles. Precisament en una entrevista audiovisual realitzada aquest estiu aquí a Ràdio Cubelles, 3 dels membres del Pubillatge infantil han compartit l'experiència viscuda durant aquests 2 anys i han animat doncs, els infants i joves a fer aquest pas i formar-ne part d'aquest nou pubillatge. Els 3 coincideixen que formar part del pubillatge covellenc els ha permès descobrir una realitat que desconeixien i més enllà de representar Cubelles en actes institucionals i festes tradicionals, han destacat també que han pogut conèixer desenes de municipis d'arreu de Catalunya, fer també noves amistats i aprofundir en la cultura popular catalana. L'hereuet Biel Pou explica que després d'haver estat anteriorment fadrinet, va decidir tornar-se a presentar perquè l'experiència li havia permès conèixer molta gent i cultures d'altres pobles. També assegurava que el càrrec li ha fet entendre la importància del pubillatge com a eina de representació i preservació de les tradicions.
3: Jo fa 4 anys no sabia què era, però ja que m'ho va dir una amiga, vaig dir, vinga, provem. Doncs jo me l'imaginava quan vaig començar, pensava que era, doncs, ja que em van dir que havies d'anar per Catalunya, doncs vaig dir, bueno, doncs estaré de viatge coneixent parts de Catalunya, però quan vaig començar vaig veure que era diferent, que era molt millor al respecte de que fas noves amistats, veus lo important que és el viatge per la gent, la cultura catalana i totes aquestes coses.
0: Per la seva banda, la dameta Ainhoa Llamas ha admès que inicialment pensava que el càrrec es limitava a participar en les festes al municipi, però aviat va descobrir també que implicava viatjar, compartir experiències amb altres pubillatges i crear vincles amb persones de molts indrets.
4: Doncs jo pensava que era una altra cosa molt diferent. Jo pensava que era quan feien festes al poble, que tu només estaves allí i veies i després per a casa. Però quan vaig anar a compte que era com visitar part del món, no? I que estàvem amb els meus companys...
0: I en la mateixa línia, el fadrinet Andrew Kenneth destacava també que l'experiència li ha permès conèixer pobles que no havia visitat mai i ampliar el seu cercle d'amistats.
5: No pensava que fossin molt guais. Vaig trobar més amistats i també pots trobar-te pobles que tu no ni coneixes.
0: D'aquesta manera, el pubillatge sortint de Cubelles ha fet balanç de 2 anys d'experiències, amistats i cultura popular catalana. El medi marí no només és un ecosistema clau pel planeta, sinó també una font directa de benestar per les persones. En una nova intervenció al programa Compartim la platja amb la natura, Xavier Pedro, representant de l'entitat ambientalista GPEC, ha explicat les bases científiques de l'anomenada teràpia blava i ha analitzat la transformació que pateix actualment el mar Mediterrani. Pel que fa als efectes del mar sobre el benestar emocional, lluny de ser una simple tendència de xarxes socials, la teràpia blava compta amb un fonament científic basat en la millora fisiològica i la reducció de l'estrès que porta l'entorn marí. Aquest enfocament terapèutic inclou des d'activitats a l'aigua com ara la natació, el busseig o el ioga aquàtic fins a la simple contemplació de l'horitzó o l'escolta de les onades. Segons Xavier Pedro, elements com la intensitat de la llum, el moviment constant de l'aigua i la percepció d'un espai obert ajuden a alliberar la ment i a recuperar la connexió amb la natura, un efecte especialment valuós després d'experiències com els confinaments. Escoltem a Xavier Pedro.
6: Estudis sobre la millora fisiològica que, que aporta, i bàsicament és estar a prop del mar, perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té, sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, està en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
0: D'altra banda, Xavier Pedro aborda també els canvis ambientals que pateixen els oceans. Pel que fa al Mediterrani, Xavier Pedro ha rebutjat la idea que el mar estigui morint, optant per una visió més optimista. Diu que el Mediterrani es troba en un procés de canvi accelerat, tot i que s'ha après biodiversitat i espècies a causa de l'augment de la pressió humana, en comparació amb dècades anteriors, encara, diu, s'està a temps d'evitar un col·lapse ambiental.
6: Bueno, per fer-ho fàcil, sí, doncs, en temes de biodiversitat, a les platges, doncs abans sí que n'hi havia molta més. Oi, hi havia, sobretot això, doncs és a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs que ara, i això és l'efecte directe, no? Que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut, i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar, doncs, els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no? D'aquests ecosistemes.
0: Per afavorir la conservació marina, des del GP, que recorda que totes les accions estan connectades i que la protecció del mar comença a terra ferma. Entre les recomanacions principals destaquen reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle, disminuir l'ús de plàstics d'un sol ús, consumir peix fresc i de proximitat per donar suport a l'economia local i reduir la petjada ecològica, respectar l'entorn litoral, incloses les zones d'aigua poc profunda i la vegetació marina com les praderies de Posidònia, la recuperació de les quals requereix segles. L'entitat també recorda que manté oberts els seus canals de contacte a través del seu web gpec.cat per a consultes i iniciatives de defensa ambiental. L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC de l'Ajuntament, ha posat el focus en els drets dels consumidors quan han de contractar serveis de reparació a domicili, com ara electricistes, lampistes, tècnics d'electrodomèstics o professionals de manteniment. Les tècniques Eva Mangual i Imma Laborda han advertit que es tracta d'un àmbit amb moltes casuístiques i en què es produeixen reclamacions relacionades amb pressupostos, factures, recàrrecs i serveis que no compleixen les condicions acordades. Un dels principals consells de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, de l'OMIC, és demanar sempre un pressupost per escrit abans d'acceptar una reparació. Aquest document ha d'incloure les dades de l'empresa, els treballs que es faran, el cost dels materials i de la mà d'obra, les despeses de desplaçament, les dates previstes d'inici, el període de garantia i altres condicions del servei. Així mateix ho han explicat les tècniques Eva Mengual i Imma Laborda.
7: És un tema que afecta moltes llars i, a més, és un tema molt extens i que hi ha moltíssimes casuístiques, no? Perquè, clar, parlem de reparacions, parlem de pintors, electricistes, lampistes, reformes, no? Les instal·lacions o aquelles petites reparacions. Què passa? Que sovint anem amb presses, no? Perquè tenim una avaria urgent, però sí que és important que coneixem una mica els drets i el que ha de fer perquè després no tinguem cap en sortir cap problema. Doncs el que sí que, el primer de tot, que és el que no fem, ja em poso nom incloc perquè és allò que és tan comú, no? Però el més important és que s'ha de demanar un pressupost. S'ha de demanar un pressupost per escrit, que és la garantia després que no tinguem malentesos, no? I en aquest pressupost queda constar, doncs, les dades de l'empresa, la descripció dels treballs, el cost dels materials, el cost de la mà d'obra, les despeses de desplaçament. Ojo, que les despeses de desplaçament només es poden cobrar una vegada per servei,
8: Un cop, sí.
7: Un cop. Les dates previstes d'inici, el període de garantia i, a més, aquest pressupost s'ha d'acceptar o rebutjar per escrit.
0: Les professionals de l'OMIC insisteixen també en la necessitat d'exigir sempre una factura o un document que acrediti el servei i el pagament. La factura ha de detallar els diferents conceptes cobrats, com ara el desplaçament, la mà d'obra o els materials. Disposar d'aquesta documentació és especialment important si posteriorment cal presentar una reclamació.
7: Exigir la factura i en aquest comprovant de pagament.
8: I dintre de la factura, el detall dels imports, perquè m'estàs cobrant 100 si és pel desplaçament o 20 si és per mà d'obra, i el més detallat possible.
0: Des de l'OMIC es recomana conservar els pressupostos, les factures, els justificants de pagament, els missatges intercanviats amb l'empresa i qualsevol altra documentació relacionada amb la reparació. També s'ha advertit que no es poden aplicar determinats recàrrecs de manera arbitrària. Segons l'OMIC, conceptes com una suposada urgència no poden cobrar-se simplement pel fet que el servei sigui immediat. Així mateix ho han explicat.
8: Sí, ens hem trobat, no?, que volen cobrar, doncs, per l'urgència, i aquest concepte no existeix. O que volen cobrar per una peça, addicionar un import perquè han anat a buscar-la específicament per aquesta persona consumidora. Tampoc es pot.
7: Mm-hmm. Els recàrrecs, per exemple, els recàrrecs nocturns, no? Si et venen, no, recàrrec, només és entre les 10 de la nit i les 6 del matí. I els festius només si és un festiu real, és a dir, que et vinguin el 15 d'agost.
0: Si durant una reparació el professional detecta una nova avaria o la necessitat de substituir una peça que no figurava en el pressupost inicial, ha d'informar el consumidor abans de continuar i obtenir-ne el consentiment. No es pot executar unilateralment una feina que comporti un increment del preu acordat. L'OMIC recomana, sempre que sigui possible, comparar diferents pressupostos i no acceptar reparacions si les condicions econòmiques no han quedat prou clares per escrit.
7: Desconfiem d'ofertes barates, el servei immediat 24 hores, on no s'identifica l'empresa. Amb l'Agència Catalana de Consum també ens ha arribat, no? A part, potser aquí tenim algun cas, però en general, aquests sectors de reparacions urgents i dels serrallers hi ha molta pràctica abusiva i molt intrusisme professional.
0: Sobre l'intrusisme que es pot produir, especialment en sectors com els serveis de reparació urgent o els serrallers, les tècniques de consum han explicat que una avaria d'una caldera, una nevera o una porta pot situar el consumidor en una situació de necessitat immediata, fet que pot facilitar que accepti preus o condicions que en d'altres circumstàncies no acceptaria. Per aquest motiu, l'OMIC recomana desconfiar de les ofertes que anuncien serveis d'urgència molt econòmics i comprovar sempre que es tracta d'un professional o empresa identificable. També recorda que sempre que sigui possible cal revisar si l'assegurança de la llar ja cobreix serveis d'urgència o manteniment, ja que aquesta pot ser una alternativa més senzilla davant de determinades avaries. Aquesta emissora municipal, Ràdio Cubella, recupera aquest estiu a la seva graella el Cubelles en la història, un espai dedicat a divulgar la memòria i el patrimoni de Cubelles a través dels seus protagonistes i de l'estudi de fonts secundàries. L'espai ofereix una mirada al passat de la vila per donar a conèixer episodis, personatges, tradicions i elements del patrimoni que formen part de la història de Cubelles. Aquest estiu, l'emissora recupera programes de la temporada en format de reposició, permetent als oients tornar a escoltar alguns dels continguts emesos durant l'any. Si t'agrada la divulgació històrica i vols saber més sobre el passat de la nostra vila, Cubelles en la Història t'espera dins el magazín Cubelles Tot un Món, que s'emet cada dia de dilluns a divendres a partir de les 10 del matí fins als 12 del migdia. El programa Cubelles en la Història és una proposta de l'Associació Cultura Urbana Cubelles i està presentat per Guillem Rullo. Tot una oportunitat per continuar descobrint la història local aquest estiu a través de Ràdio Cubelles. I és que Cubelles en la Història aborda diferents temàtiques, entre elles la història de la desapareguda central tèrmica de Foix, coneguda com la tèrmica de Cubelles. La historiadora Marta Lari repassa la seva història des de la posada en funcionament fins al tancament i desmantellament. La xemeneia de 175 metres va ser enderrocada el 2019 i actualment l'espai s'està transformant per recuperar el litoral i obrir-lo a la ciutadania. Escoltem un dels fragments d'aquest programa, Cubelles en la Història.
9: on s'havia de construir la tèrmica, l'alcalde, abans de que aparegués la notícia, va dir que un grup financer de Mònaco estava interessat en construir una urbanització de luxe a Cubelles, i llavors el senyor Batet va alentar els veïns i veïnes de Cubelles a que venguessin als terrenys aquest grup financer per construir aquesta suposada urbanització de luxe que va resultar ser una central tèrmica. L'oposició va ser, primer, pel tipus d'indústria que es volia construir a Cubelles i després perquè s'havien barrejat altres qüestions, com ara l'engany de l'alcalde, o que era una, al final, en definitiva, era una imposició que venia de l'Estat, i l'Estat en aquell moment era el règim de Franco, i per tant tota la gent que tingués un perfil més o menys d'esquerres estava en contra de la central perquè estava en contra del règim, diguéssim.
0: El programa també ha dedicat dos capítols als 45 anys de Ràdio Cubelles, l'emissora municipal de Gana del Garraf, nascuda el 22 de març de 1981. Des dels seus inicis, en plena transició, la ràdio va apostar per una programació majoritàriament en català. Al llarg de la seva història ha tingut 15 directors i ha esdevingut un referent de la comunicació local. Tota una sèrie de capítols diversos que es poden recuperar a la carta des de radiocubelles.cat i també al llarg de la programació d'aquest estiu dins el magazín Cubelles Tot un Món a través del 107.5 de la freqüència modulada.
10: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
11: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
12: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
0: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
11: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: I parlem de l'obertura d'aquest festival de novel·la negra del Garraf al Cubelles Noir amb el seu comissari Xavier Borrell, benvingut.
3: Hola, què tal? Bon dia.
2: La Biblioteca Municipal de Cubelles que ha donat aquest tret de sortir d'aquest festival que tindrem al llarg de 4 dies. Com ha anat aquesta obertura?
3: Doncs la veritat, més gent del que esperàvem. I si fèiem a vegades, havíem fet una mica la broma de que del primer dia la gent preguntava què és novel·la negra i ho resolvíem i deien, però com estarem 4 dies de festival si ja hem explicat el que és novel·la negra? No, aquesta vegada hem projectat un curtmetratge que es diu El Método M.O., que explica una mica si els assassins poden tenir redenció, si pot haver del perdó, obre molt, un ventall molt gran sobre el tema dels crims, de les penes i tot això. I bé, s'ha generat en un matí un espai de debat impressionant i sabem que veurem que el festival tindrà molt d'èxit i que hi ha moltes coses de les que parlar.
2: Rocío Juárez, que ha tingut doncs, el privilegi no, d'obrir aquest festival, que ha parlat també del seu llibre, aquest llibre, Palabra de Asesino, a part d'aquesta projecció del curtmetratge del Método M.O., no?
3: Sí, la veritat és que ella diu que va decidir fer un curtmetratge, però li ha anat també que està mirant de fer-ho en llarg o fins i tot una minissèrie, i ens ha encantat perquè és un curtmetratge per veure-ho moltes vegades, en cas d'estar pendent perquè hi ha perfils d'assassins, diu que tots són reals, o sigui que hi ha, tothom mata per alguna manera o d'alguna manera diferent, i bé, això és l'essència del festival, saber per què, com, i etcètera, etcètera.
2: I parlem una mica així a grans trets, no? Aquelles novetats que vulguis destacar d'aquest festival, el que comporten aquests 4 dies, que sabem que és un festival que ja ha passat, no? Aquesta barrera dels 10 anys i per tant doncs ja té aquesta petjada sòlida, no?
3: Doncs mira, et diré per exemple que ve una autora que es diu Marta del Riego Anta, que ens parla d'un tema del que potser no hem parlat mai, que és la pressió del turisme sobre la natura. Té un llibre que es diu Cordillera, que parla de com afecta a tota la natura asturiana, als ossos, com està afectant a tota la vida d'allà, i això també té una part de novel·la negra, no? Perquè és una espècie de gentrificació. Puc dir que ve l'Eugenio Fuentes, que és el nostre homenatjat, que ell fa un tipus de novel·la que va en paral·lel del thriller que s'està fent actualment. Ell també parla molt del món rural, etc. Ve a Luis García Jambrina, que se li considera l'Humberto Eco espanyol perquè parla de molts temes de la història, li agrada moltíssim, però ara últimament s'ha ficat molt al negre, el seu investigador és Unamuno, i també parlarem de Haro Sáenz de la Maza, que és un escriptor que porta molts anys amb un personatge que es diu

0: Aprofitem per fer tot el que són projeccions, coses de so i tal, i allà és una sala que ens agrada, que hi ha una mica més de, és, té més espai, però ja ens hem acostumat que si no hi ha follon de gent que entra, que parla, no sé què, ja no ens agrada el festival, ja volem tan participatiu, de tot, que la gent pregunti, que juga, que als autors els encanta això d'interactuar amb el públic i que hi hagi moviment, i és, un, és una festa de la novel·la negra, de la literatura, i aquí a Cubelles ho tenim durant 4 dies.
1: A part dels debats i aquestes taules rodones, aquests col·loquis, aquestes projeccions de cinema, parla'ns també d'aquests lliuraments de premis, no?, que cada any doneu, la millor novel·la negra escrita per una dona en català i també en castellà.
0: Doncs sí, aquest any el nivell, sempre, com sempre, ha sigut molt alt. Tenim 3-4 novel·les, Marta del Riego Anta, Marta Martí Girón, Anica Bunque, bueno, tu, ja t'ho diria, t'ho podria dir. Tenim moltíssimes, bueno, tenim 5 més, i ve molt contents, vindran algunes, farem un debat, cada una explicarà la seva, però el bo és que, a part, elles, totes les que venen també estan ficades dins de taules, dins del festival, llavors que tothom que vulgui saber que d'elles pot venir i les trobarà per aquí.
1: I en quant també al tancament, no?, que serà diumenge, hi ha també un escape room, no?, a banda d'un club de lectura.
0: Sí, muntant un escape room que tothom pot venir a participar, sobre el detectiu francès Arsène Lupin, i que serà molt divertit, i que com altres anys sempre, ja com ja ha passat el festival, tenim moltes ganes de gresca, ens ho passarem molt bé, segur.
1: Un festival que té molts col·laboradors, no?, que ja podem veure doncs, també publicats amb aquest tríptic del programa, i que a més mou molta gent. Jo no sé si heu quantificat vosaltres a l'hora també de reservar lloc per dinar, per sopar, per dormir inclús, no?, els que venen de fora.
0: Sí que quantifiquem públic. Em sembla que l'any passat van ser 1.200, més o menys vam calcular. Aquest any tenim uns 40 entre autors, col·laboradors i tal, i sí, tot ha rebentat, la veritat, tant per dinar, per sopar, per tot. Bé, és la gràcia. Només ho fem un cop l'any, o sigui que ens divertim molt.
1: Doncs un cop s'hagi celebrat ja quantificarem, no?, una mica la gent que ha anat passant, però podríem parlar de centenars de persones segur, no?
0: Sí, sí, ja et dic, l'any passat van ser 1.200 i va per aquí, sí, sí.
1: Moltes gràcies, Xavier.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I avui parlem amb Rocío Juárez sobre el llibre Palabras de Asesino, que ha estat un dels llibres destacats d'aquest Festival de Novel·la Negra de Cubelles, el Cubelles Noir, i doncs el seu curtmetratge, no?, que hem pogut veure també a l'inici d'aquest festival, que ha donat obertura, com dèiem, doncs, al festival que té més de 10 anys d'història aquí a Cubelles. Benvinguda, Rocío.
2: Muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros. Un placer.
1: Com ha anat, doncs, bé, aquesta presència a Cubelles, no?, aquest llibre, aquest curtmetratge que la gent ha pogut doncs, veure. Quina ha estat la impressió que t'has endut d'aquí de Cubelles?
2: Pues la impresión ha sido buenísima. Ya seguía el Festival por redes y me encantaba, ¿no? Además, tantos años que lleva consolidándose, es maravilloso. Entonces, la verdad que el estar aquí, el poder presentar y unir esas dos facetas, el cine y la literatura con el cortometraje y el libro, para mí ha sido increíble. El recibimiento ha sido espectacular, y daros la enhorabuena y un honor estar aquí con vosotros.
1: La gent ha pogut veure la projecció del curtmetratge El mètode M.O., teu, no?, Rocío Juárez, que no sé, què t'han traslladat, quina crítica o quines opinions?
2: Pues mira, he recibido mucho feedback de todos los asistentes. Ha gustado mucho el cortometraje porque además lo que hace es plantear, ¿no?, esa idea de si existen esas segundas oportunidades, de si existe el perdón. Y hay diferentes perfiles, ¿no?, de asesinos que están introducidos dentro de ese cortometraje. Entonces el recibimiento ha sido buenísimo. Hemos creado ese coloquio y ese debate que al final es lo que se busca, ¿no? Que cuando alguien vea una proyección audiovisual que dura 16 minutos, pero que tengamos la posibilidad de estar hablando durante horas de él y creemos un coloquio. Entonces ha sido un recibimiento maravilloso.
1: Hem vist representació policial, inclús també escriptors, no?, que han escrit sobre aquesta temàtica, i ho puc compartir una mica, aquest perdó, no?, que a vegades hi ha qui potser perdonaria a l'assassí o no, no?
2: Ha habido opiniones de todo tipo, ha habido opiniones de todo tipo. Sí, es verdad que bueno, hemos hablado también que ha sido muy interesante si se justifica el pasado que ha tenido una persona, el que se convierta posteriormente en un asesino o una asesina. Entonces yo creo que ese debate va a estar siempre ahí, ¿no? Lo bueno es eso, lo bueno es al final compartirlo entre todos, pero ha habido diversidad de opiniones, ¿no? Lo que sí hemos quedado claro, y yo creo que al final es lo que hemos quedado entre todos, es que la

condueixo sol, el cotxe sona fort. Trec els ulls per sobre teu i el moment ja és meu, com la llum decora tot per sempre bona sort. No tot el que brilla sempre serà or, però això sempre serà pur si m'hi estic deixant el cor. No tot el que brilla sempre serà

dos pals a la roda, torno a començar, em poso per davant, no busco acaparar, imatges per brillar, jardins tacats de sang, tinc ales per volar i m'estic emocionant, dos nens de parvulari, sense vocabulari, mirant sobre l'armari.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Avui us portem el segon capítol d'aquesta sèrie que estem dedicant a la música de ball. I tal com vam anunciar la setmana passada, avui parlarem del compàs de 2x2.

0: El compàs binari és un dels més senzills dins l'espectacle musical i hem de trobar els seus orígens en la música folklòrica. I és lògic que les danses que acompanyava, almenys originàriament, fossin com caminades, ja que el fet de caminar ens dona un compàs binari.
1: Clar, exactament. Estem escoltant la quadrilla de Rosselló. La quadrilla és una dansa que, en els seus orígens, la ballaven dues parelles ajuntant, per tant, quatre persones. D'aquí, probablement, el nom de la dansa.

0: Ara us oferim el galop d'entrada del Ball de les Gitanes, que igual que moltes altres danses tradicionals de casa nostra, com la contradansa, per exemple, tenen també un ritme binari.
1: Ah, exactament. La interpreta la cobla La Principal de la Bisbal, que, mira, va ser fundada l'any 1888, és a dir, que té més de 130 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, i aquesta cobla, La Principal de la Bisbal, l'any 1932 va ser escollida com la cobla oficial de la Generalitat de Catalunya. Clar, allò era l'any 32.
0: Sí.
1: Aquell nomenament el va perdre, naturalment, amb la Guerra Civil.
0: I l'any 1978, el president Josep Tarradellas li va restituir el nomenament i l'ha seguit ostentant des d'aleshores. 10 anys més tard, el 1988, i coincidint amb el seu 100è aniversari, se li va otorgar la Creu de Sant Jordi.

0: El galop era una modalitat de dansa que estava escampada en petites variants per tota Europa i que fins i tot va arribar a les suites de danses de les composicions de música clàssica.
1: El galop va ser el predecessor de la polca, que va iniciar-se a Praga cap al 1830 i que més tard, el 1840 més o menys, un mestre de ball txec la va mostrar a París, moment a partir del qual es va fer famosa i ballada àmpliament. I no només a Europa, sinó que també a Nord-Amèrica.
0: Exactament. Aquesta que escoltem és la polca que porta per títol Trist Trast, composta per Johann Strauss II. Segur que a més d'un li venen imatges de ciclistes protagonitzant una escapada a la Vuelta. I si és així, és perquè aquesta volta va ser utilitzada com a sintonia de les retransmissions de Televisió Espanyola d'aquest esport. És una altra manera de ballar.

0: Una altra evolució d'aquelles danses tradicionals que esmentàvem abans va ser la de la figura final de les quadrilles, cap a un ball molt més mogut i vigorós. Es tracta de el cancan.
1: Ahà! Aquest que escoltem és un cancan compost pel músic francès d'orígens alemanys Jacques Offenhaf.
0: Tot i que inicialment era una dansa per parelles, va evolucionar cap a l'espectacle de cabaret, en el que l'executen ballarines agafades entre elles en filera, fent vigorosos moviments de faldilles i enagües.
1: Sí, senyor, el cancan és una de les músiques de cabaret més paradigmàtiques i conegudes. No és estrany, per tant, que aparegués a la banda sonora de la pel·lícula musical Moulin Rouge. Fixeu-vos.

Aquest tall pertany a una de les escenes de la pel·lícula en la qual a la mateixa música d'Offenbach se li ha afegit la lletra que estem escoltant. El tema es va titular Spectacular. Spectacular.

0: I parlant d'evolucions, una de les més interessants i que més ha perdurat és l'evolució de la marxa militar cap al pas doble.
1: I la que estem escoltant ara és una de les peces característiques d'aquest gènere. Es diu Espanya Canyí, del compositor Pasqual Marquina.
0: El pas doble com a ball va aparèixer a Espanya a inicis del segle XX, en part com a resposta o com a contestació al foxtrot que venia d'Amèrica.
1: Com a ball té l'avantatge del ritme binari, ja que això li permet tenir la forma més senzilla de ballar, que és caminar.
0: I que és això el que fan les parelles al llarg de la pista, anar caminant, diguéssim. El pas doble és el ball de saló que podem considerar típicament espanyol i el que les orquestres saben, que han de recórrer en qualsevol moment de baixada del públic a la pista dels embalats.
1: Ah, i per cert, per si mai us ho heu preguntat, això de canyí, canyí vol dir gitana.
0: Ah, carai.
1: O sigui, Espanya canyí vol dir Espanya gitana.
0: Mira.

0: La juxtaposició de cultures provocada per la colonització espanyola d'Amèrica i la posterior arribada d'esclaus africans va donar lloc a moltes barreges i evolucions, totes elles procedents de ritmes tradicionals anteriors.
1: Es diu, però no tots els historiadors hi estan d'acord, que el mambo és una evolució del danzón, un ritme tradicional cubà que cap a inicis dels 40, del segle passat, és clar, en Damaso Pérez Prado va fer famós internacionalment amb peces com aquesta, Mambo número 8.

0: Mentre que el mambo que acabem d'escoltar és un ball d'execució en parella, la samba brasilera és una dansa, també de ritme binari, però que es balla en grup.
1: I el millor exemple són les tradicionals desfilades durant els carnavals a tot el llarg del Sambódromo de Rio de Janeiro. La samba que escoltem es titula precisament Samba de Janeiro.

0: Quan hem parlat del pas doble, hem comentat que era dels més senzills de ballar perquè s'executa simplement caminant a ritme de la música fent esquerra-dreta, esquerra-dreta.
1: Doncs bé, el merengue té el mateix principi d'execució, però els dos ballarins caminen amb passes més llargues i flexionant els genolls.
0: A part d'això, el pas doble, la parella balla de forma molt, diríem, continguda. Recordem que és un ball sorgit i evolucionat en una Espanya tradicional i molt pendent del que diran.
1: Doncs sí, sí. Mentre que el merengue fa honor al seu origen tropical i té una sensualitat en els moviments molt més accentuada.
0: Exactament. Estem escoltant la bilirrubina, un dels èxits més coneguts del cantautor dominicà Juan Luis Guerra.
1: I ara volem que escolteu una d'aquelles meravelles que la música ens pot oferir i que ens arriba gràcies a Voces para la Paz i sota la direcció de Rafael Sanz Espert.
0: A veure, escoltem-ho.

0: Músicos para la Paz, com ells mateixos es defineixen a la seva pàgina web, són músics i cantants de les millors orquestes i cors d'Espanya units per donar suport a projectes humanitaris.
1: El que estem escoltant és un medley, és a dir, que és una barreja de múltiples peces entre clàssiques i modernes.
0: Les dues primeres que hem estat escoltant que apareixien són la cinquena sinfonia de Beethoven i el Mambo número 5 de Pérez Prado.
1: Doncs ara continuarem amb l'evolució natural cap a un altre ritme de la unió, de dos compassos, de dos per dos, i que és el que em va sorgir el compàs de quatre.
0: Ah, mira...

0: Estem escoltant la composició de Johann Strauss I, el pare, anomenada Galop de la Catxutxa. I, precisament, la interpreten els músics de Voces para la Paz, que escoltàvem ara fa un moment. En aquesta ocasió hi col·labora Lucero Tena, com a solista amb un instrument molt particular, les castanyoles.
1: El galop i la catxutxa són dos balls que s'acostumaven a interpretar junts o seguits i que són els precedents històrics de la majoria de balls de parella posteriorment.

Amb claríssimes arrels italianes, la tarantel·la és un ball que, dels seus inicis del folklore popular, va passar a ser ballat en els salons i places, degut, sobretot, al seu caràcter ràpid i alegre, cosa que feia que els ballarins, especialment els joves, s'hi afegissin ràpidament.

0: Com vam comentar-vos ja a l'inici d'aquesta sèrie sobre la música de ball, en els més remots inicis la música era molt simple. Va començar sent únicament percussió i l'execució de dansa era individual de cada ballador, encara que potser es realitzés en grup.
1: Amb el pas dels segles va anar evolucionant i sobretot durant el segle XX el ball va convertir-se en un vehicle de relació de parella i, especialment, de flirteig. Eren els balls de parella més o menys tancada, que vol dir més planerament, més o menys arrambats. Entre aquestes, un bon exemple són els boleros, que exemplifiquen les dues coses que acabem de comentar.
0: I la gran majoria de boleros, com Perfidia, que és el que estem escoltant ara, i també estan interpretada per Los Panchos, comencen amb una introducció força llarga, que té un posterior reflex en la resta de la peça, com si fos una espècie de preludi.
1: Ah, exactament. El ball, pròpiament dit, és dels que faciliten una posició que les parelles poden aprofitar per acostar-se més o menys segons les circumstàncies.
0: I les ganes.
1: Ah, exacte.

0: y acata una yunta laborando en societé. Batile al grone peroca que queme el bobo en el pío, junto con el zarzo mío, la empiedrada y la marroca, que reduzca, aunque sea poca, la menaje del bulín, mi estajo de marroquín, las pilchas y la catrera, y vos, mi antá de ladera con la mina de pachín. Si me sale bien el tiro...
1: El compositor argentí Enrique Santos, discípulo, va dir: el tango és un pensamiento triste que se baila. Altres l'han definit com un dels balls de saló més sensuals i en el que s'uneix amor i passió.
2: Hem de situar els inicis d'aquesta dansa a la zona de Rio de la Plata i els orígens precisos estan entre Buenos Aires, a l'Argentina, i Montevideo, a l'Uruguai. Va aparèixer a les zones de prostíbuls i barris baixos, raó per la qual les lletres acostumaven a ser força barroeres i en moltes ocasions escrites en l'argot propi d'aquestes cultures, la qual cosa, a més, les feia força incomprensibles.
1: Així com Carlos Gardel podem dir que es va convertir en la veu característica del tango, el bandoneón és l'instrument que li ha donat un so característic. Es tracta d'un instrument d'orígens alemanys de la família de l'acordió i amb un timbre molt característic, que és el que associem al so del tango.

0: Acabarem el capítol d'avui retornant al vell continent. Renato Carosone és probablement el músic europeu més representatiu del foxtrot en el nostre continent.
1: És un dels balls de saló per antonomàcia i la forma de ballar-lo porta a les parelles a evolucionar de forma continuada al llarg de tota la pista de ball. Recordaren això també el vals, eh?
0: Correcte.
1: Però mentre que el vals és en un compàs de 3x4, el foxtrot ho és de 4x4.
0: Aquest tema que escoltem, Tubo Fal Americano, satiritza en la lletra l'intent d'imitació de l'estil de vida americà per part de la joventut italiana de postguerra, ridiculitzant al mateix temps la dependència econòmica dels pares. Li diu: beus whisky amb soda, balles rock and roll i jugues al béisbol, però d'on surten els diners per fumar Camel? Del monedero de la mama.
1: Doncs amb Renato Carosone us deixem fins la setmana que ve, que tornarem amb més música de ball. Però fins llavors, cuideu-vos tots, eh?
0: Cuideu-vos molt, amics.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món.

0: amb la doctora Teresa Jubal.
1: Hola, molt bon dia. Des de Ràdio Cubelles parlarem avui sobre nens a l'escola. Per què es té la percepció de que es fan més faltes d'ortografia? Per què es llegeix diferent? Quines són les faltes d'ortografia que es fan més sovint? Tot això ens porta a fer una mica de reflexió sobre com han canviat les escoles respecte al temps en què anaven els avis i els pares. I els canvis ens porten una gran influència de tot el canvi social que ha portat el nostre temps. Això fa que s'escrigui diferent i que siguin diferents també les eines a les que es pot accedir per treballar. Pel que fa a la competència lingüística, les persones que analitzen el seu grau actual arriben des de ja fa un temps a la conclusió de que les competències bàsiques ens demostren que el resultat és preocupant a secundària. Els alumnes de quart d'ESO van registrar el curs passat el pitjor nivell de català des de que es fan les proves. L'any 2012, la puntuació mitjana era de 70,7. El llindar d'educació determina com a òptim més de 70 sobre 100. A sisè de primària, el nivell va ser més alt, 74,7, però lluny dels 76,7 que es van assolir el 2021. Per què ara els nens fan més faltes d'ortografia? Què passa entre la primària i la secundària perquè hi hagi aquesta davallada? És un problema de com s'ensenya l'ortografia a les aules? A l'espera que es tanquin els últims serrells sobre la selectivitat i la nova manera de fer-la, les universitats de l'Estat ja han demanat que es penalitzi fins a dos punts la manca de coherència, de cohesió i de correcció gramatical, lèxica i ortogràfica en els exàmens de llengua castellana i en els de les altres llengües cooficials, entre els quals hi ha el català. Pel que fa a la llengua estrangera, la penalització proposen que sigui de fins a 1,5 punts i a la resta de matèries que es resti fins a màxim un punt. Els motius d'aquesta davallada ortogràfica són diferents. Si bé la davallada generalitzada inclús s'ha escampat de primària, secundària i també el batxillerat, s'atribueix la primera influència a les pantalles. A cinquè i a sisè de primària ja entren portàtils a l'escola i els ordinadors han substituït hores que abans el nen escrivien a mà i això, evidentment, fa falta a l'ortografia. Sempre l'ortografia té un component de repetició-correcció, repetició correcta, perquè aquesta és la forma habitual d'aprendre-la. I les altres són molt més lentes. Les faltes compten? Les faltes descompten, perquè és una sorpresa pels nens que fan aquest tipus de proves pensar que l'ortografia pot comptar i pot modificar el resultat de la nota. A matemàtiques, socials o tecnologia, la nota no es veu condicionada per si s'ha escrit amb moltes faltes o no, però sí pot ser condicionant el que sigui capaç de comprendre's bé el que es demana a l'exercici. Potser no és el mateix, potser no és tan evident, però pot raure també amb una davallada competencial. No només cal escriure correctament a classe de llengua catalana, sinó també tot el que sigui codi escrit. Ens trobem que ara es fan moltes faltes i ja hem fet tard. Et diuen que mai m'han suspès per la falta, que si m'ho sé tot o si l'ordinador ja m'ho arreglarà. La importància és transmetre que han d'escriure bé, tant per no quedar en evidència, i això és difícil, perquè si som molt estrictes, com els expliques que suspens mitja classe perquè fan falta ortografia, hi ha d'haver-hi un marge de tolerància, però no un marge d'indiferència o una no implicació de l'alumnat en la importància de fer-ho així. Cau també la lectura. L'altre factor tan important com les pantalles és la davallada de lectura quan es fa el salt de la primària a la secundària, ja que la lectura permet recordar visualment com s'escriu una paraula i per això és necessària la memòria fotogràfica i si han llegit menys en comparació amb altres generacions, es nota. Just abans de l'arribada de la pandèmia, els alumnes del grau de traducció i interpretació de l'Autònoma de Barcelona se'ls feia una prova de nivell de diverses llengües, entre les quals estava el català. Només un terç tenien el nivell mínim exigible. Els resultats eren dramàtics. És fonamental per l'ortografia i molt més efectiu per fer-los aprendre, per exemple, quan s'escriu una L geminada, el ser capaços de recordar que l'hem vist escrita amb L geminada. Els problemes és que les lectures als instituts cada cop es redueixen més i tenen menys dificultat. Si s'ha rebaixat el nivell, s'han inflat les notes. És molt significatiu que la majoria aprovin la selectivitat, però que gairebé la meitat dels aspirants a professors hagin suspès les darreres proves d'aptitud, apunta el coordinador de l'Autònoma. En aquest punt, es matisa que on hi ha més suspensos és en el cas d'alumnes que provenen de cicles formatius que estan exempts de fer la selectivitat. No es treu la responsabilitat de les universitats. Les universitats tenen una professió molt forta per tenir estudiants i, en molts casos, la instrucció és que els alumnes vagin passant i facin la carrera amb la previsió de durada prevista. Hi ha matèries que tenen centenars d'estudiants i n'acaben suspenent només 10. I hi ha alguna cosa que no estem fent bé. Els estudiants tenen una formació més fluixa i hi ha molts mestres que reconeixen obertament que no els agrada llegir. Tot i això, els que són responsables de mantenir aquest nivell en les facultats d'educació, gràcies en part a les proves d'actitud, s'estan posant les piles. Lamenta que l'actual manca de professors de català faci que estiguin impartint aquesta matèria docents que no tenen els coneixements d'un filòleg. Durant el curs passat, 4 de cada 10 substitucions d'aquesta especialitat no la van cobrir per nomenament. Villalba recorda que fa més de 10 anys que l'Autònoma ja va advertir a Educació que hi hauria una mancança de professors de català. Les xarxes, a més de les pantalles i la lectura, han arribat a tenir un llenguatge que s'utilitza com a propi i que els joves comencen a utilitzar precisament durant la secundària, i que s'està extraient de l'aula per portar-la al llenguatge.

centre. Per exemple, educació infantil, el tema dels noms propis i els cognoms dona molt de joc i no s'amaguen les arbitrarietats de la llengua. Si hi ha dues Paules a classe i una es diu Pérez i l'altra Gómez, doncs tenim un marc idoni per treballar una Z que sona al final de la paraula. Segons la valoració de l'ortografia natural, és un pilar bàsic per adquirir consciència fonològica, és a dir, reconèixer el so i assignar-li la lletra que pot produir-lo per poder-lo escriure. És normal que si diem cotxe, en aquesta fase no s'escrigui la TX i no és un error, és un procés d'aprenentatge. L'alumne ha d'estar preparat per comprendre-ho i avançar en el procés. Els errors ortogràfics els passem per alt perquè no estan madurativament preparats per assumir-lo. Més val escriure cotxe en castellà, en CH, i gugina, perquè encara no diferenciem la G de la J davant d'O, que no pas que no s'escrigui res, perquè volem que els alumnes s'expressin i parlin. I les errades d'ortografia es van treballant a mesura que avancem en el seu procés d'escriptura. A primària ja es comença a establir normes ortogràfiques, que es van treballant cicle per cicle per anar aprofundint en les normes estrictes. Quan es supera l'ortografia natural, ja no hi ha inversions. No podem escriure prota per porta, ni omissions, cata per canta, o substitucions, d'anda per banda. Comença l'ortografia arbitrària, que correspon a un cicle mitjà de primària. Sobre aquesta edat s'assegura la grafia correcta de paraules que s'escriuen ortogràficament de manera arbitrària. I aleshores sorgeixen aquelles preguntes. Per què vas tant, que no sona la T del final, la porta? Aquest, perquè porta una S al mig? Hem d'escriure aquest. La repetició constant d'aquestes paraules assegura la grafia correcta. L'ortografia en aquestes edats es treballa escrivint i llegint i fent reflexions a partir del joc i la recerca, i no a partir de les normes ortogràfiques, fase que ja estaria superada, ni tampoc a partir d'exercicis mecànics omplint forats, perquè això està actuat totalment fora de context. Lluny ha quedat els anys en què s'ensenyava ortografia de manera més repetitiva i sistemàtica. L'ortografia s'aprèn llegint i escrivint, i són dues activitats que veuen del context més immediat. S'ha de copsar els interessos dels alumnes. Qualsevol moment és susceptible per treballar. Es poden aprofitar situacions quotidianes de l'aula i convertir-les en aprenentatge. Aprenem perquè ho necessitem. Es considera que hi ha alumnes a qui sí els funciona la repetició. Per això es creu que com més modalitats es donin i més diversitats d'activitats es presentin a la llengua, és millor. Hi ha escoles que treballen ortografia amb dictats i altres que pengen un llistat de paraules a la paret o les tenen en suport visual imprès. I són paraules que els alumnes han de revisar que hagin escrit bé abans de lliurar els seus textos. Són llistes que s'aniran ampliant i més endavant introduiran les normes ortogràfiques. Corregir. Doncs una manera de corregir és fer entrevistes individuals a cada alumne en què se'l convida a reflexionar sobre l'arbitrarietat de la llengua. Per què ho has escrit això així? Si no està ben escrit, com ho podem solucionar? S'ha de recordar la norma o bé buscar sinònims? Estem creant futurs escriptors per poder solucionar. Així diu, els responsables de les correccions funciona millor que donar un text amb les faltes corregides en vermell perquè ni s'ho miren. Treballar l'ortografia, sempre tenint en compte el context, fa que l'adquisició correcta sigui més lenta. També és més lenta la correcció, però val la pena apostar per pocs textos, però més reflexionats, perquè escriure per escriure no porta enlloc. Quines són les faltes més comunes dels nostres futurs escriptors? Doncs els accents, els errors per influència o interferència del castellà, els accents diacrítics, les ves altes i les ves baixes i l'ús de la lletra H, que en el nostre idioma és residual i muda. Aquestes són, pel que fa a les aules, els efectes més manifestos. Però recordem que molts que partim de l'ensenyament en la nostra època del castellà com a llengua escolar i que tenim tingut per sempre la llengua catalana com a família o vehicular, no hem de lamentar-nos de no estar

A, a les aules de primària, per millorar el nostre coneixement de la llengua i seguir aprenent un idioma. Al cap i a la fi, estem aprenent millor el nostre propi idioma. Fem-nos amics de les biblioteques, pel que fa a la segona i mitja edat. I mentre volem que repassar l'ortografia sigui un alè i un ànim nou a qualsevol edat, acomiadem aquí el nostre programa. Fins la propera ocasió.

dos pals a la roda, torno a començar, em poso per davant, no busco acaparar, imatges per brillar, jardins tacats de sang, tinc ales per volar i m'estic emocionant, dos nens de parvulari, sense vocabulari, mirant sobre l'armari.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Conza.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Avui a Ràdio Cubelles parlem amb Jordi Bertran, cantautor, músic i poeta vinculat a Cubelles, que ha desenvolupat una trajectòria artística en què conflueixen música i poesia. En els darrers anys ha presentat també la seva obra en directe en diferents formats, entre els quals doncs, destaca el Jordi Bertran Trio i la col·laboració amb la banda Eutròpica. El seu repertori combina cançons pròpies amb textos poètics tant seus com d'altres autors. La seva proposta té una marcada dimensió literària i amb ell volem parlar, no és la primera vegada, perquè el 2024 ja el vam tenir aquí a la ràdio, al programa Cubelles Tot un Món, quan presentava també la seva proposta musical i poètica amb la banda Eutròpica. També el vam tenir doncs per Sant Jordi en un directe i avui, novament aquest estiu, el tenim aquí a la ràdio. Anem a saludar-lo. Jordi Bertran, benvingut de nou aquí.
5: Hola.
4: A la ràdio.
5: Què tal? Bon dia. Gràcies per convidar-me.
4: I venim amb novetats, perquè ens explicaves doncs que aquesta trajectòria es va ampliant. Però abans de res, per aquelles persones que mai doncs, han sentit parlar del Jordi Bertran, ens agradaria una mica que ens parlis d'això, de la teva vinculació cubellenca, no? Que facis una mica d'allò de presentació, no? De com arribes aquí i per què tries Cubelles, no sé si estàs en moments puntuals.
5: Sí, mira, tot és una qüestió així del destí, no? A principis dels anys 60, els meus avis van construir-se una petiteta torre, un xalet, asseguda a Calafell. I a partir dels 8 anys jo anava cada estiu a estiuejar amb ells. I fins i tot amb la bicicleta havíem arribat fins a Cunit, i no sé fins a Cubelles, si havíem sigut capaços. I aleshores, doncs bé, va bé arribar un moment que buscàvem un lloc que fora de Barcelona on pogués estar tranquils, descansar de les gires i de la feina. I aleshores doncs, vam estar buscant i fins que vam trobar, així per casualitat, veníem de Segur de Calafell, vam passar per Cubelles i vam trobar un lloc que ens agradava i a més era... pel nostre pressupost doncs ens venia bé i res, vam fer-ho així i pim-pam, i estem aquí al barri de la Marina, un barri doncs tranquil, sobretot a l'hivern, a la tardor, fins a tota la primavera, i entre setmanes està molt tranquil·let, i la veritat que ho gaudim molt.
4: Per tant, doncs ets mig cubellenc, podríem dir.
5: Sí, sí, moltes de les darreres cançons que he estat creant les composo aquí. És veritat que amb l'altre apartat creatiu, que és amb els titelles, amb les marionetes, això ho fem a Barcelona, perquè necessitem més espai, i allà, al costat del parc de la Ciutadella, és on tenim el taller.
4: Hem de recordar, per aquelles persones que escolten parlar del Jordi Bertran per primera vegada, que la ràdio que ell va crear també una titella que es pot veure al Museu Charlie Rivel, no? La titella Charlie Rivel, creada per tu ara fa un temps, no?
5: Sí, va ser fantàstic perquè era durant la pandèmia, no teníem feina, si exceptuem un parell de connexions online que es van fer, i aleshores doncs l'Ajuntament ens va proposar a través del, com es deia aquell noi, el Lolo García,
4: sí.
5: Van fer una entrevista per la revista i llavors ens va proposar la possibilitat de construir amb en Charlie Rivel, i sí, va ser una feina que vam estar fent durant el confinament allà al taller, tancats.
4: Anem ara a parlar una mica també de captaires de la llum, no? Que hem vingut doncs a parlar d'aquesta novetat, no? Motiu de l'any Gaudí, no? D'on neix aquest projecte i bé, com està tot plegat, no?
5: Sí, això és una iniciativa d'un amic meu, l'Enric Colomer, que vaig conèixer fa molts anys quan coincidíem al Llentiol, al Cafè Teatre Llentiol, on vaig començar la meva carrera. Ell era pianista del Joan Gimeno i van fer molta amistat, van fer algun projecte musical. I bé, i aleshores em va trucar ara aquest any, aquesta primavera, que volia amb motiu de l'any Gaudí, tenia un projecte, una idea, aviam què em semblava. Aleshores, perquè ell dona classes, és professor de l'ESMUC, l'escola més important de música, no?, de Catalunya, que està allà a Barcelona, i dona classes de cant coral. I la seva idea era demanar a diversos cantautors que composessin una cançó sobre en Gaudí, amb motiu de l'any Gaudí. I si jo volia participar, i vaig dir que encantadíssim de fer-ho. A més, jo tinc certs vincles amb en Gaudí, molt curiosos, que després explicaré, bueno, i que s'expliquen a la cançó. I m'hi vaig posar, va quedar bé, força bé, i aleshores vaig pensar que seria bo publicar-ho, fer-ne un disc, i és el que hem fet, aprofitant que és ara aquest any, va sortir publicat a Spotify, bueno, a les xarxes, a Amazon i això, i a YouTube, uh-huh. El podeu escoltar.
4: Es va publicar el 18 de juny de 2026.
5: Sí, exacte, correcte.
4: I inclou, entre d'altres, peces Gaudí, no?
5: Sí, primer inclou Gaudí i després inclou una altra cançó que jo ja tenia, que creia que havia certa similitud. És una cançó que parla dels clochards que vaig conèixer a París en el meu primer viatge a la ciutat, allà a les escales del Sagrat Cœur, aquella església magnífica de color blanc. Hi havia uns músics que tocaven, feien música i passaven el barret. I en aquella època era el que nosaltres també fèiem pels carrers, que érem els marionetes, fèiem espectacles i passàvem el barret. Així vaig començar jo a finals dels anys 70. I llavors en aquesta similitud em vaig sentir identificat amb ells també i vaig composar, els hi vaig dedicar una cançó que es deia Clochards. Com que en Gaudí, en cert moment de la seva vida, va ser també confós per un captaire, perquè tots els diners que aconseguia els dedicava a la seva família, aleshores vaig trobar que hi havia certa similitud i les dues cançons les vaig posar en el disc que es diu Captaires de la Llum.
4: Uh-huh. Deies que hi ha tota una relació amb Gaudí, no?, que ens volies explicar, no sé si...
5: Sí, sí.
4: És el moment ara.
5: Sí, sí. Mira, bueno, a part de l'anecdòtica de que jo vaig néixer l'any 52, i ell també, però clar, 100 anys abans, i als 6 anys els meus pares van adquirir una vivenda a l'Avinguda Gaudí número 2, és a dir, davant de la seva família mateix. I cada vegada que sortia pel balcó o traia el cap a la finestra, doncs veia la Sagrada Família. Aleshores, diuen que qui viu uns anys a prop, al barri, serà tocat per la bona sort, no? Que ja emet certes vibracions que porten bona sort. I realment jo he tingut molta sort de la vida perquè m'he pogut dedicar al que m'agrada, no? Que és el teatre, la creació i la música. I bé, doncs jo crec que aquestes són potser les relacions més així. De fet, va ser dels 6 que em vaig anar fins als 22, doncs són molts anys que vaig tenir. Fins i tot recordo haver fet qüestacions, perquè va haver una època que els escolars sortien pel carrer un cop a l'any, un o dos cops a l'any, a penjar banderetes en les persones que passaven pel carrer, i amb unes guardioles doncs captàvem, també fèiem de captaires.
4: Molt bé. Anem a escoltar alguna de les peces musicals. Què vols que posem?
5: Posem Gaudí, ja que és el tema que dona nom, també, bueno, és la primera cançó, sí.
4: Molt bé, cançó Gaudí, i participa...
5: Aquí hi ha un gran músic, que és l'Albert Bello, que és un músic de jazz, director del departament de jazz menús, o de gypsy jazz, de l'EMCA, a l'Escola de Música i Arts de l'Hospitalet. És una escola on jo hi tinc relació, i de fet hi vaig, i estudio cant, estudio guitarra allà des de fa 8 anys. I després hi ha el Javi Rojas al contrabaix, el Guille Vallès a la guitarra menuix, que són músics que vaig conèixer a l'escola, que venen d'allà, de l'EMCA.
4: Molt bé. Doncs, si et sembla, anem a escoltar aquest tema musical.
5: Endavant.
4: Vinga, som-hi.
6: Tocat per la manita, tocat per la muscària,

0: Bé, doncs, Gaudí, aquest tema que acabem d'escoltar, què ens pots dir, també de la lletra?
1: Sí,
0: o...
1: sí, de fet, bé, si us heu fixat, quan comença la lletra fa referència a les amanites muscàries. Això és una llegenda que no està demostrada, però es diu que en Gaudí patia de mal de caps i li havien receptat doncs, uns fongs que l'ajudaven amb el mal de cap, però que també tenien un cert efecte al·lucinogen. Això pot ser una llegenda urbana que no està demostrat, però sí que bueno, es comenta en alguns llibres, alguns textos, però sí que és cert que a la seva obra hi han formes que recorden amanites tancades, sobretot la de l'entrada del Parc Güell. I bé, això, per això vaig decidir començar la cançó amb aquest mite.
0: Molt bé. Dins de Captaires de Llum hi ha més cançons.
1: Sí, de fet és un single que hem publicat i hi ha una cançó que l'acompanya que es diu Clochard, que és una cançó que està dedicada, que vaig fer, dedicada a uns personatges que vaig conèixer en el meu primer viatge a París. Clochard en francès vol dir rodamón. I aleshores vaig pensar de posar-la dins del disc perquè hi havia certa similitud, podia haver certa similitud degut a que en Gaudí en un moment determinat de la seva vida, més aviat al moment de la seva mort, se'l va confondre amb un captaire. Ell tenia una vida molt austera, tots els diners que guanyava doncs, anaven pel temple, no? I aleshores, doncs, vaig creure que encaixava i amb aquest nom de Captaires de la Llum la vaig incloure en el disc.
0: Té un significat especial, doncs, Captaires? No sé si dins d'aquest disc hi ha diverses cançons, aquesta seria on hi ha alguna altra de més especial.
1: No, aquestes dues són les...
0: Les dues,
1: sí, sí,
0: les dues són igual d'especials?
1: Sí, jo crec que, com que ara ja potser no hi ha cares A's i cares B's, perquè el disc no té format físic, de moment, doncs pot ser tant una com l'altra.
0: Molt bé. Et sembla si l'escoltem també?
1: Sí, fantàstic.
0: Vinga, endavant.

0: I anem a parlar també una mica d'aquesta gira d'aquest 2026. Bé, explica'ns una mica com ha anat la rebuda fins al moment i com va evolucionant tot plegat aquesta gira, no?
1: Mira, la gira la vam començar el 28 de juny al monestir de Sant Llorenç, que allà a Guardiola de Berguedà, on hi anem ja cada any a cantar les nostres cançons. Després ja vam continuar a la font de Santa Rita, a la Palma de Cervelló, que hi ha un col·lectiu de gent pròxims a la poesia i organitzen activitats al voltant de la música i de la poesia. I després ja vam seguir a la Masia de Can Burgués, a Santa Eulàlia de Ronçana, a l'Anònims de Granollers, vam estar a través d'un projecte que té la Diputació de Barcelona, que es diu el Bibliobús, on poblets molt petitons hi va un autobús amb llibres, una biblioteca, i es fan actes. I llavors vam fer algun concert a Vallgorguina i bé. I després, finalment, havíem de tancar aquí a l'ermita de Sant Pau, aquí a
0: Sant Pere de Ribes.
1: Sant Pere de Ribes, correcte. I al final això ho hem aplaçat perquè, com que és un lloc on no es fa una programació, diguem-ne, habitual o constant, hi havia poc quòrum, i hem pensat doncs, que quan faci menys calor ja ho farem allà.
0: Molt bé. Què s'inclou amb aquesta gira? És a dir, quan actueu, la gent que pot escoltar? O sigui, aquestes dues cançons de Gaudí, sí. També peces del teu nou disc, com...
1: Sí. De fet, comencem una primera part on cantem cançons on les lletres són de poetes. I són poetes que jo he anat musicant, també publicant discos d'en Pepa Seit, d'en Martí Pol, de Maria Mercè Marçal, ara més recentment, d'en Pere Pep Margenat, de Santa Eulàlia. I bé, i després ja la segona part ja és més autobiogràfica. En aquí ja explico les meves experiències, les meves vivències, a través de les cançons i a través també de narracions, de monòlegs, amb les marionetes, els meus viatges arreu del món i com explico quan vaig conèixer aquests clochards a París i van néixer cançons. I bé, doncs és més autobiogràfic. És un espectacle on hi ha molt de contacte amb el públic i s'expliquen doncs, amb cançons molt vitals i molt autèntiques perquè són experiències viscudes.
0: Uh-huh. Parla'ns una mica també d'aquest nou disc, no? Què ens pots explicar?
1: Estem preparant un llarga durada que suposo que sortirà a la tardor cap al mes d'octubre. De fet, ja hi ha molts temes que estan enregistrats i també s'hi barregen des d'algun poeta i altres cançons pròpies.
0: El títol del compacte és Captaires de la Llum?
1: No. Pel Captaires de la Llum crec que quedarà amb aquest projecte d'en Gaudí,
0: sí.
1: I segurament, si no hi ha algun canvi, seria Dones de Llum i Ombres, perquè la majoria de cançons són com retrats de personatges femenins.
0: Val. I llavors, aquest compacte finals d'any?
1: Sí, a la tardor.
0: Tardor, sí. Abans d'acabar l'any, doncs.
1: Sí, exacte. Sí, ja tornem a venir aquí.
0: Perfecte. Qui participarà? No sé, qui està treballant?
1: Doncs mira, a part dels meus col·laboradors incondicionals, que són en Javier Rojas, al contrabaix, en Guille Vallès, a la guitarra, i abans m'he oblidat, que també hi toca, en el disc que heu sentit, el Xavier Garriga, perdona, l'Aleix.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Xavier Garriga és un altre músic.
0: Vale.
1: L'Aleix Garriga, sí. Que ell és el productor que té un estudi allà al seu poble i Sant Feliu de Codines, i en allà doncs enregistrem els i més, i ell fa totes les barreges i fa tot. I després també hi ha intervingut no a Gaudí, sinó a Clochard, l'altra cançó que heu escoltat, i en diverses del disc nou, la violinista Laura Pacios, que ella va estar amb el projecte la Bertran Swing Band, va estar 6 anys tocant amb nosaltres, però que la van cridar a les migues i ara està donant concerts per tot el món. Però ve, quan la necessitem, ve a enregistrar, El violí que heu escoltat de Clochard és la Laura, que és una meravella tocant.
0: Aquest nou disc cap a la tardor d'elles, quantes
1: sí. I, cançons? Perdona, i ja, m'he sí. oblidat d'en Macau, que és un percussionista de Caldes, de Montbui, fantàstic, i qui més hi ha i l'Enric Colomer, que és el pianista que em va proposar la idea de fer en Gaudí. Ell també ha intervingut amb el seu piano.
0: Molt bé. I quantes cançons, quants temes recollirà aquest nou disc?
1: En aquests moments n'hi han enregistrats 8 i en falten 4 encara. Sí.
0: Totes les lletres són teves, Jordi?
1: Hi ha algun poema. Hi ha un poema de la Maria Mercè Marçal i el més hi ha... Sí, són pròpies, sí.
0: Molt bé, per tant...
1: Perdona, també hi ha d'en Pep Margenat, que és per mi el poeta pagès més interessant, més bo de la literatura catalana, que és l'hereu de la masia Can Burgués de Santa Eulàlia de Ronçana, on hi hem anat a actuar ja dues vegades, se'ns ha convidat, perquè a vegades fa activitats culturals en allà, i d'ell crec que incluirem un o dos poemes.
0: Per tant, encara esteu... O sigui, s'ha gravat ja, encara esteu...
1: Estem en procés.
0: Sí,
1: està en procés.
0: Molt bé. Del nou disc, no sé si vols dir alguna cosa més, perquè recentment també heu treballat en el videoclip per a Camilo, no?
1: En Camilo és una proposta que ens ha arribat també aquest estiu, ha sigut una bogeria. El mes de juliol hem estat treballant molt intensament amb la construcció d'una marioneta en el seu proper projecte, que és un disc molt maco, un disc molt emotiu. Els fans d'en Camilo, estigueu al tanto, perquè es publicarà el 9 de setembre, falta poc, i és molt emotiu perquè està dedicat a les seves filles. Ell té dues filles, una de 5 i una altra de 3 anys, i es diu Para cuando sean mayores. És un disc que porta, crec que són 12 temes, nosaltres hem intervingut en un, i cada tema està dedicat a un conte d'Andersen. Aleshores, nosaltres ens van oferir fer el conte del titellaire i hem construït una marioneta igual que ell, que ell també la manipula una mica en el videoclip. Li vaig ensenyar com algunes idees de com moure-la i de seguida ho va aprendre. I bé, va ser un projecte fantàstic, realment.
0: Quan toqueu aquestes cançons, sou el nom artístic, vaja. És...
1: Sí, ha anat variant perquè la situació cultural i musical a Catalunya està molt difícil. Van començar amb la Bertran Swing Band ja fa 8 anys, quan hi havia la Laura Pacios, quan hi havia la Begoña Fernández, el contrabaixista, que malauradament va morir ja. I a poc a poc érem 4. Aleshores vam fer un format trio, vam quedar 3, que és el que hem fet aquestes gires, però sovint, no totes les actuacions, a vegades hem hagut d'anar per problemes de pressupost en format duo. Aleshores anem l'Aleix Garriga a la guitarra Fender i veus, i jo amb la guitarra i també veus. I depèn, doncs, això del format, anem duo, trio i quartet molt poc.
0: Quan parlem del nou disc, per això, seria la Jordi Bertran Trio?
1: Crec que no. Crec que finalment, perquè sempre tots els meus discos sempre han sigut... El primer que vaig fer va ser Vivó, després Estem Salvats, després Martinians, La Bandotròpica, i ara tenia ganes de fer-ho, personalitzar-ho més, no dispersar-ho tant, i crec que a partir d'ara... les publicacions de les cançons dels discos seran a nom de Jordi Bertran. Ja està.
0: Molt bé. Tenim més cançons que ens has portat. Després també volíem parlar una mica de marionetes, no? De futur.
1: Sí.
0: Per on anem, Jordi? Què vols fer primer?
1: Com vulguis. Podem parlar de les marionetes. La part de diguem-ne teatral també és intensa, a part d'això del Camilo que hem fet recentment. També ara ahir vaig arribar del Brasil, on hem estat al sud, a Porto Alegre, treballant amb el grup TIM. És un projecte d'ells que ells van presentar a Iberescena, una institució que té la seva seu a Madrid, que es dedica a subvencionar i ajudar a els grups de teatre d'Amèrica del Sud, iberoamericans, i també de l'estat espanyol. amb aquest ajut, doncs, hem estat allí. Van venir primer ells a Barcelona, vam estar assajant allà, i després ara jo he anat allà. El projecte consisteix en recuperar marionetes que tenen més de 70 anys, que les va fer una titellaire que es deia Odila, la fundació, la fundadora del Team Marionetes, i ara el seu net és el que les està recuperant i ha volgut fer un espectacle amb aquestes marionetes que ja tenen una importància històrica, no? A més, és el primer grup que va haver-hi fa 70 anys de titella de fil, aquesta especialitat, al Brasil.
0: Si et sembla, tenim dos temes musicals més que ens has portat.
1: Sí.
0: Comencem per un d'ells, no sé, tens Mercè sí. Lluna i l'altre... Sí.
1: Feix i dir. Vale, podríem fer Mercè Lluna, que té, també és molt poètica, com en Gaudí, i parla d'un personatge que vaig conèixer a l'illa de Menorca. Era una dona lliure i bé, la descriu amb ella.
0: Vinga, doncs anem a escoltar-la.

0: Bé, doncs hem escoltat aquesta cançó. Tornem un món, una vegada més, no? Al món de les titelles.
1: Sí.
0: Més novetats.
1: Sí, mira, l'altre projecte que estem fent, la meva esposa ara està allà, a Buenos Aires, és amb un grup argentí que es diu Grupo Pie, i barregem tecnologies noves, softwares, amb projeccions i programes d'informàtica amb titelles analògics. Creem com un estudi en viu a l'escenari i es projecta tot en una gran pantalla. Aquest és el projecte últim i que estrenarem ben aviat també. I ja que estem en modernitats, doncs podríem posar una cançó que parla dels mòbils, del Face ID, d'un tipus que degut a una ressaca se li transforma la cara i el seu Face ID no el reconeix, no? Llavors té una sèrie de problemes. És una cançó divertida.
0: Doncs vinga, anem a escoltar-la també.

0: I ja per tancar aquesta entrevista fem una mirada doncs, cap al futur, no? Nous projectes
1: sí.
0: D'aquí endavant, Jordi.
1: Sí, a part del disc que ja hem comentat, ara farem unes actuacions a Barcelona, al Teatre La Puntual. Abans per això anirem al festival que es diu O Gesto Orelludo, a Portugal, i després ja ens anem al Canadà, el mes de gener, a prop de Vancouver, i després a Roma, estarem un cap de setmana en un teatre de Roma, i què més? Hi ha ara unes propostes que encara no estan confirmades, que això seria per ara, pel mes d'octubre. Les coses van a l'últim moment. Doncs això, i també tot, els projectes aquests amb el grup Apié d'Argentina s'haurà d'anar assajant, o sigui que no parem, és un no parar això.
0: I bé, en tot cas, aquesta trajectòria que estàvem repassant, Jordi, fets, efemèrides destacades.
1: Bé, doncs mira, ara aquest any que ve es celebrarem els 50 anys que vaig començar amb tota aquesta aventura vital. Va ser el mes d'abril de l'any 77 que vaig conèixer el grup Taller de Marionetes d'en Pepe Otal, el meu mestre, i vaig quedar fascinat amb els titelles, els vaig conèixer en una actuació a les Rambles de Barcelona, em vaig anar amb ells, i des d'aleshores ja va ser una aventura darrere l'altra, i fins aquí, 50 anys.
0: Déu-n'hi-do, eh? Sembla ahir, no?
1: Sí, sembla
0: ahir. 5 dècades.
1: 5 dècades girant pel món i visquent de la màgia i del que m'agrada. Sóc un privilegiat, com en Gaudí.
0: Molt bé. Doncs Jordi Bertran, ho hem de deixar aquí. Agraïts doncs, que hagis estat aquesta nova vegada aquí a la ràdio, no? De nou, aquest retorn aquí a la ràdio. Moltes gràcies per la teva presència. Que vagi molt bé tots aquests nous projectes.
1: Sí, a tu, Maria Àngels, i a la Ràdio Cubelles per permetre'm aquesta oportunitat d'explicar els meus projectes.
0: Segur que no serà l'última vegada, que seguirem parlant,
1: I tant, i tant, i tant.
0: Moltes gràcies, Jordi. Fins una altra.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
3: Mami, arribem a la nit amb la força d'un tsunami. Em vol treure la roba i em vol robar la cami. Està enamorada, que flor mediterrani.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Aquí us parla Sintobel amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Doncs tornem una setmana més a l'espai dedicat a l'etnobotànica. Descobrim l'etnobotànica amb la Sílvia Isamat, que és l'autora del llibre Etnobotànica del Garraf. Sílvia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Explica'ns avui de què ens parlaràs.
1: Avui us porto l'esparreguera, que és una planta que, bueno, creix, la trobem, podem consumir els espàrrecs dos cops a l'any, que és més o menys cap a la primavera i també cap a la tardor. Quan torna a baixar la temperatura, torna a sortir els espàrrecs. Llavors, bueno, és una planta que tothom coneix.
0: I tant, els espàrrecs.
1: Que molts la consumim. És una planta que el nom científic és Asparagus acutifolius. Asparagus, o sigui, es creu que l'origen de la planta és de Mesopotàmia i que el nom vol dir brotar. Asparagus vol dir que la planta brota. I acutifolius té a veure amb la forma espinosa de les fulles, perquè, si us hi fixeu, té punxetes la planta.
0: Els espàrrecs tenen punxetes.
1: Sí, hem d'anar en compte quan agafem els espàrrecs, que de vegades la mata, no?, té punxes. Llavors, els espàrrecs, si us heu fixat, heu passejat per llocs on hi ha humitat, li agrada créixer en aquests entorns, o a la vora d'algun riu, d'algun matoll, on hi ha humitat creixen els espàrrecs. Llavors, les fulles són molt petites, el fruit és una baia de color negre i fa una petita flor, quan fa la floració, són de color groc. Llavors, els espàrrecs, no, que són aquests brots tendres, tenen moltíssimes aplicacions.
0: Vinga, doncs parlem d'aquestes aplicacions que tenen.
1: És una planta, sobretot, que s'ha utilitzat per la retenció de líquids. O sigui, quan mengem espàrrecs no ens els mengem per la nit, perquè si no ens passarem la nit al bany.
0: Val, perquè és com diurètic.
1: Sí, són diurètics. Uh-huh. O sigui, si fem una barbacoa, més val fer-la al migdia i no per la nit.
0: Molt bé. Què més hem de tenir en compte?
1: Després també pues serveix per edemes, no? Quan tenim, per exemple, els peus inflamats o les mans inflamades. Quan també tenim poca gana, quan estem, no, ara a la primavera o a la tardor, que de vegades ve l'astènia primaveral o l'astènia de la tardor, i és com un reconstituent, vull dir que ens farà tenir més gana i ens puja una mica l'ànim. També va molt bé per l'anèmia, per tant és una planta que conté ferro, i també conté molts minerals, per tant que ajuda a remineralitzar. I també, curiosament, s'ha vist que és una planta que ajuda a la producció de la insulina. O sigui, quan amb gent que pateix diabetes, pues, pot ser una ajuda sense deixar la medicació que ens ha prescrit el metge.
0: Molt bé, molt bé. Per tant, sempre un complement, no?, aquella medicació que puguem tenir.
1: Sí, sempre són com petits ajuts, però mai deixar la medicació que ens han donat. Després també és una planta que fa baixar la pressió arterial, en petita mesura, també mai deixant la medicació. També ens ajuda si estem patint un cert estrenyiment o si tenim palpitacions. Llavors, és una planta que conté moltes vitamines i molts minerals. O sigui, té vitamina A, vitamina C, vitamina E, té potassi, té sals minerals, etc. I com he dit, sobretot, tinguem en compte això, no?, que és una planta que ajuda, no?, a baixar aquest sucre que tenim a la sang. Que tothom sap, no?, que els espàrrecs són molt diurètics, però això del sucre potser no tothom ho sabia.
0: No és tan conegut, no? És a dir, que els que tinguin el sucre baix no els hi aniria bé.
1: No.
0: En canvi, al contrari, els diabètics sí, no?, que poden arribar a prendre...
1: Sí, o sigui, per diabetes tipus 2 que estan amb insulina, pues pot ajudar a baixar aquest sucre. Llavors, com farem servir la planta, no?

0: bueno, a mantenir-nos joves, dit d'alguna manera.
1: Molt bé, molt bé. Doncs m'agrada, eh? Menjarem més espàrrecs. Sí. Si això manté jove, doncs vinga, ens ho anotem, Sílvia.
0: Sí, però també hem d'anar en compte que té una, o sigui, té una contraindicació, val? Els espàrrecs. O sigui, no sé si quan heu menjat espàrrecs heu olorat l'orina i fa una olor molt forta, val? Perquè els espàrrecs són molt forts. Llavors, no estan indicats, val? Per persones amb trastorns renals, amb càlculs renals. En persones nervioses tampoc estan indicats, perquè l'espàrrec et dona una certa, com que prevé, no? Prevé l'astènia, llavors et dona una certa excitació, val? Llavors hi ha persones nervioses o que pateixis insomni, doncs no prendràs espàrrecs, perquè et dona una certa excitació.
1: Val, ho tindrem en compte, eh? Doncs no recomanable a la gent que ja sí, és nerviosa, no? O que li costa dormir.
0: Exacte, sí, perquè pot provocar insomni els espàrrecs, eh? O sigui que, bueno, tot té les seves coses bones, però també hem d'anar amb precaució.
1: Molt bé.
0: També amb persones que tenen reumatisme, també ojo amb els espàrrecs, val? Llavors, també es pot fer una infusió de l'arrel seca, de l'arrel que s'ha assecat per augmentar l'orina, val? O, per exemple, els espàrrecs es pot fer una decocció, o sigui, a part del que he dit, no?, de menjar-los en truita o de menjar-los a la brasa o a la planxa, te pots fer una decocció de l'espàrrec i després te'l pots, aquest suc te'l pots beure, pues, per això, no?, per tenir les vitamines, per tenir sals minerals, per baixar el sucre de la sang, etc. Però sempre amb aquestes precaucions de si tenim, no?, pedres al ronyó o trastorns renals, no?, insuficiència renal, etc., pues que no prendrem.
1: Val. Hem de tenir en compte, doncs, tots aquests aspectes, eh?
0: Sí.
1: No a tothom, doncs, hi va bé els espàrrecs, tot i totes aquestes propietats que hem estat comentant avui al programa.
0: Sí.
1: Sílvia, ens hem deixat alguna cosa més?
0: Bueno, sabeu això, no?, que els espàrrecs els podem trobar, no?, en un comerç, però que també els trobem silvestres, vull dir que, no?, ja hi ha molta gent que té molt d'ull clínic per saber on estan els espàrrecs i de seguida els veu. O hi ha gent que passeja i no els troba. Però
1: clar,
0: potser anar acompanyat amb una persona que en sàpiga trobar pot ser una bonica experiència.
1: I tant, així passeges, fas exercici, no? Visites una mica l'entorn i si tens sort, doncs un bon manat d'espàrrecs per cuinar-los, no? Sempre tenint en compte, com dèiem, aquestes propietats, no?, i aquestes recomanacions que estàvem dient avui al programa.
0: Exacte.
1: Sílvia, moltes gràcies per la teva col·laboració.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins una altra.
0: Fins una altra.

Doncs recordeu que aquest programa es pot recuperar també a la carta a través del nostre web radiocubelles.cat. Tornem la setmana que ve amb més etnobotànica. Fins aleshores, a reveure.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio Cubelles.
3: Què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

hi ha camins que no només ens porten lluny de casa, sinó que ens ensenyen qui som quan intentem tornar-hi. Amb aquest punt de partida, comencem la història d'avui. Una aventura de bruixes, sabates màgiques, espantaocells, lleons, homes de llauna i una ciutat que brilla com una promesa al final del camí. Benvinguts a Entre Històries. Soc Javier Adeva i en aquesta entrega obrirem les pàgines d'un dels grans clàssics de la fantasia, el Mag d'Oz, conegut en castellà com El Mago de Oz o en l'anglès original com The Wonderful Wizard of Oz, de Lyman Frank Baum. Una obra que sovint s'ha vist com un conte infantil, però que amaga moltes més capes del que sembla, ja que parla de la por, del desig de tornar a casa, de la identitat i de descobrir que, a vegades, allò que busquem ja ho portem dins. Vet aquí que una vegada hi havia una nena anomenada Dorothy, que vivia a Kansas amb els seus tiets i el seu gosset Toto. La seva vida és senzilla i tranquil·la, fins que un tornado l'arrossega lluny de casa i la porta a un món desconegut, al País d'Oz. Allà, Dorothy descobreix que la seva casa ha caigut sobre la bruixa malvada de l'est. Els habitants d'aquell lloc la reben com a una heroïna, però ella només vol una cosa, tornar a casa. Per aconseguir-ho, haurà de seguir el camí de rajoles grogues fins a la ciutat Esmeralda, on viu el misteriós Mag d'Oz. Durant el camí, coneix tres companys molt especials: l'espantaocells, que vol tenir servei, l'home de llauna, que desitja un cor, i el lleó covard, que busca ser valent. Junts, travessen boscos, camps i perills varis, sempre sota l'amenaça de la bruixa malvada de l'oest, que vol recuperar les sabates màgiques que Dorothy porta amb ella sense imaginar del seu poder. Quan finalment arriben davant del mag, descobreixen que no és exactament la figura poderosa que imaginaven. El gran governant d'Oz és, en realitat, algú molt més humà i fràgil del que aparenta. I aquí és on la història deixa de ser només una aventura fantàstica, ja que Dorothy i els seus amics entenen que el servei, el cor i el valor no sempre es reben com un regal, sinó que sovint es descobreixen durant el mateix camí. Una de les coses més interessants del Mag d'Oz és que, d'entrada, sembla una obra molt innocent. Té tots els elements d'un conte per a nens: una protagonista jove, un gosset entranyable, unes bruixes dolentes, un viatge màgic i una ciutat encantada. Però sota aquesta aparença hi ha una història molt més profunda. Dorothy no només busca tornar físicament a Kansas, també busca entendre què significa tenir una llar. Al principi, casa seva pot semblar un lloc gris i avorrit, però després del viatge comprèn que la llar no és només un espai. És el lloc on un se sent estimat, reconegut i segur. També és molt potent el que representen els seus companys. L'espantaocells creu que no és intel·ligent, però durant tot el viatge dona idees i solucions. L'home de llauna pensa que no té cor, però és un dels personatges més sensibles. I el lleó diu que és covard, encara que constantment actua amb valentia. La gran lliçó és clara: moltes vegades ens falta confiança, no capacitat. I després hi ha el mag. La seva figura representa l'autoritat, el poder i les aparences. Tothom el veu com algú important, gairebé diví, però quan cau el taló, descobrim que darrere del mite hi ha una persona normal i corrent. Això fa que la història parli també de com construïm ídols, de com ens deixem impressionar pel poder i de com la veritat, a vegades, està amagada darrere d'una gran escenografia. Per això aquesta obra no és només infantil. És una història sobre créixer, mirar més enllà de les aparences i aprendre que el viatge exterior moltes vegades serveix per ordenar el món interior. Arribats a aquest punt, toca posar-hi música. I en el cas del Mag d'Oz, la cançó triada no podia ser més especial: Somewhere Over the Rainbow, a la versió d'Ariana Grande. Aquesta cançó és inseparable de l'imaginari d'Oz,
ja que a la pel·lícula de 1939, Judy Garland la va convertir en una de les melodies més icòniques de la història del cinema. La seva Dorothy cantava mirant més enllà del món gris de Kansas, imaginant un lloc millor, un lloc on els somnis poguessin fer-se realitat. La versió d'Ariana Grande funciona molt bé perquè uneix l'oth clàssic amb l'oth actual. En recorda la pel·lícula de Garland, però també connecta amb Wicked, ja que Ariana Grande ha estat una de les protagonistes de la nova adaptació cinematogràfica del musical al costat de Cynthia Erivo. Per això, aquesta versió connecta també amb l'esperit de l'obra. Així que, sense més dilació, intro música.

El MacDoug és un d'aquells llibres que ha crescut molt més enllà de les pàgines. Probablement la versió més famosa és la pel·lícula de 1939, protagonitzada per Judy Garland. Aquella adaptació va fixar per sempre moltes de les imatges que avui associem a Oz: les sabates brillants, el camí de rajoles grogues, la ciutat esmeralda i aquella Dorothy que només vol tornar a casa. És una pel·lícula molt important perquè converteix el viatge de Dorothy en una experiència visual i musical. El contrast entre el Kansas gris i el món colorista d'Oz fa que l'aventura sembli encara més màgica. També cal destacar Wicked, el musical que reimagina la història des del punt de vista de les bruixes d'Oz. Aquest musical ens planteja el dubte si la bruixa malvada de l'Oest no fos tan malvada com ens havien explicat. Aquesta idea és molt interessant perquè ens obliga a mirar la història des d'un altre punt de vista. Wicked parla de prejudicis, de diferència, de poder i de com una societat pot convertir algú en un monstre només perquè no encaixa. I recentment, aquest musical també ha arribat al cinema amb Ariana Grande com a Glinda i Cynthia Erivo com a Elphaba. Això ha fet que l'univers d'Oz torni a estar molt present, especialment entre noves generacions que potser no han començat pel llibre ni per la pel·lícula de Garland, sinó per aquesta nova mirada més moderna, més ambigua i més emocional. Avui hem obert les pàgines del MacDoug, una història que sembla senzilla, però que brilla precisament perquè parla de coses molt humanes com la por, el desig de tornar a casa, la inseguretat, la valentia o la necessitat de confiar en un mateix. Dorothy descobreix que el camí de rajoles grogues no és només la porta fins a la ciutat esmeralda, també és la porta cap a ella mateixa. I els seus companys aprenen que allò que creien que els faltava ja formava part d'ells, encara que no ho sabessin veure. Gràcies per acompanyar-me per aquest passeig pel camí de rajoles grogues. Ens retrobarem la setmana vinent a Ràdio Cubelles, en directe i en format digital, i a la tarda també a Spotify, on ens deixarem portar per un nou clàssic per entendre per què encara continua tan vigent. Fins a la pròxima, aquí, Entre Històries.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món. Aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El Consell Comarcal de Garraf impulsa Cubelles, un nou espai comunitari de benestar. Una iniciativa que, sota el lema Ei, tu, sí, sí, tu, vol fomentar les relacions comunitàries, el suport mutu i la creació de xarxes de suport per combatre la soledat. El projecte s'ha presentat aquest dijous, 27 d'agost, a Ràdio Cubelles, dins del programa Cubelles Tot un Món, amb la participació de la tècnica de primera acollida, Irina Roca, i la psicòloga Marta Raventós, del Consell Comarcal de Garraf. La proposta parteix de la voluntat d'anar més enllà de l'atenció psicològica individualitzada i posar el focus en les competències personals, la salut emocional i el sentiment de pertinença a la comunitat. Un dels principals objectius és enfortir el teixit de barri i generar vincles entre persones a partir d'experiències compartides. La por, la ira, la nostàlgia o la tristesa són algunes de les emocions universals que es posaran en comú durant aquestes sessions. En aquest sentit, el projecte aposta per trencar amb la jerarquia tradicional entre professional i usuari i promoure espais on el suport mutu tingui un paper central. Escoltem què ens explicaven la Irina Roca i la Marta Raventós.
3: Clar, és molt més que conèixer gent. Vale? El que estem intentant crear és un teixit de barri real, construir vincles sòlids i resiliència compartida. Això és molt important, ja que volem que l'objectiu sorgeixi entre... O sigui, volem que sigui un objectiu on sorgeixin relacions on les persones sàpiguen que poden comptar les unes amb les altres. Més enllà d'aquestes sessions que es formalitzin amb una arrel de portar temàtiques per treballar a nivell psicològic, l'objectiu principal és aquest teixit de barri, que es coneixin entre elles i puguin ajudar-se i puguin acompanyar-se.
4: És clau. Quan som petits ja necessitem aquest vincle, no? Quan anem a la guarderia o quan anem a l'escola necessitem pues, aquest temps d'adaptació, de fer amics, perquè sense amics o sense recolzament no ens sentim que estiguem aquí, no? Que pertanyem a algun lloc, no? Fa la necessitat humana de voler estar amb els altres. Hi ha aquesta part individual, que sí que es tracta de manera individual, les necessitats, però hi ha aquesta part més social, més plural, que és que entre tots s'ajuden, no només, no? Una sola persona va a teràpia i té aquesta ajuda individual, sinó que també és molt important aquest grup per fer-lo com que tothom, no? Tenim aquesta necessitat, tothom podem tenir coses, no hi ha ningú que no necessiti, no?
2: L'Espai Comunitari de Benestar estarà format per 12 sessions dinàmiques i participatives, allunyades del format de les sessions terapèutiques convencionals. Entre les activitats previstes hi haurà tallers d'art-teràpia, també coincidint amb les festes nadalenques, es faran tallers florals. Les sessions es faran a la Biblioteca Municipal de Cubelles del 22 de setembre al 15 de desembre, cada dimarts de les 10 del matí a 11:45 del migdia. L'activitat és gratuïta i oberta a persones de totes les edats. Per participar-hi cal fer una preinscripció prèvia a través del WhatsApp al 627-03-2769. Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Garraf aposta per un model de benestar comunitari que posa les relacions, la participació i l'acompanyament entre iguals al centre, amb l'objectiu de crear una comunitat més connectada i reduir les situacions de soledat.
3: I el programa començarà el 22 de setembre amb una benvinguda comunitària que inclourà un acte de cohesió amb càtering, perquè sempre sabem que el menjar fa més proximitat i més caliu. I ja des de la primera sessió volem fer com un diagnòstic més participatiu, no? Aquesta és la idea més professional dintre d'aquesta primera sessió, com una visió del que ens trobarem. Tot i remarcar que les sessions sempre són obertes, és a dir, que sempre està benvingut qui vulgui. Vale? I també ens hem trobat amb sessions anteriors l'any passat que, degut a les dificultats de trobar feina o socials o que sigui, que l'adherència sigui molt, molt minvant, no? Variable. Així que per això hem decidit obrir el grup aquest any i ens adaptarem sobre la marxa.
2: D'aquesta manera, la Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà del 22 de setembre al 15 de desembre cada dimarts de 10 del matí a 11:45 de la migdia aquesta activitat gratuïta i oberta a tothom. Recordem-ho, el nou espai comunitari de benestar, amb sessions diverses.
5: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, això et dius mal. Si la nit plou a Baicarca, el patriarca de la llúdriga surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripaus. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.

dos pals a la roda, torno a començar, em poso per davant, no busco acaparar, imatges per brillar, jardins tacats de sang, tinc ales per volar i m'estic emocionant, dos nens de parvulari, sense vocabulari, mirant sobre l'armari, un tros de cel blau ben clar, la classe, l'escenari.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El Consell Comarcal de Garraf impulsa Cubelles, un nou espai comunitari de benestar. Una iniciativa que, sota el lema «Ei, tu, sí, sí, tu», vol fomentar les relacions comunitàries, el suport mutu i la creació de xarxes de suport per combatre la soledat. El projecte s'ha presentat aquest dijous, 27 d'agost, a Ràdio Cubelles, dins del programa Cubelles Tot un Món, amb la participació de la tècnica de primera acollida, Irina Roca, i la psicòloga Marta Raventós, del Consell Comarcal de Garraf. La proposta parteix de la voluntat d'anar més enllà de l'atenció psicològica individualitzada i posar el focus en les competències personals, la salut emocional i el sentiment de pertinença a la comunitat. Un dels principals objectius és enfortir el teixit de barri i generar vincles entre persones a partir d'experiències compartides. La por, la ira, la nostàlgia o la tristesa són algunes de les emocions universals que es posaran en comú durant aquestes sessions. En aquest sentit, el projecte aposta per trencar amb la jerarquia tradicional entre professional i usuari i promoure espais on el suport mutu tingui un paper central. Escoltem què ens explicaven la Irina Roca i la Marta Raventós.
3: Clar, és molt més que conèixer gent. ¿Vale? El que estem intentant crear és un teixit de barri real, construir vincles sòlids i resiliència compartida. Això és molt important, ja que volem que l'objectiu sorgeixi entre... O sigui, volem que sigui un objectiu on sorgeixin relacions on les persones sàpiguen que poden comptar les unes amb les altres. Més enllà d'aquestes sessions que es formalitzin amb una... arrel de bueno, portar temàtiques per treballar a nivell psicològic, és l'objectiu principal és aquest teixit de barri, que es coneixin entre elles i puguin ajudar-se i puguin acompanyar-se.
4: És clau. Quan som petits ja necessitem aquest vincle, no? Quan anem a la guarderia o quan anem a l'escola necessitem pues, aquest temps d'adaptació, de fer amics, perquè sense amics o sense recolzament no ens sentim que estiguem aquí, no? Que pertanyem a algun lloc, no? Fa la necessitat humana de voler estar amb els altres. Hi ha aquesta part individual, que sí que es tracta de manera individual, les necessitats, però hi ha aquesta part més social, més plural, que és que entre tots s'ajuden, no només, no? Una sola persona va a teràpia i té aquesta ajuda individual, sinó que també és molt important aquest grup per fer-lo com que tothom, no? Tenim aquesta necessitat, tothom podem tenir coses, no hi ha ningú que no necessiti, no?
2: L'Espai Comunitari de Benestar estarà format per 12 sessions dinàmiques i participatives, allunyades del format de les sessions terapèutiques convencionals. Entre les activitats previstes hi haurà tallers d'art-teràpia, també coincidint amb les festes nadalenques, es faran tallers florals. Les sessions es faran a la Biblioteca Municipal de Cubelles del 22 de setembre al 15 de desembre, cada dimarts de les 10 del matí a 11:45 del migdia. L'activitat és gratuïta i oberta a persones de totes les edats. Per participar-hi cal fer una preinscripció prèvia a través del WhatsApp al 627-03-2769. Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Garraf aposta per un model de benestar comunitari que posa les relacions, la participació i l'acompanyament entre iguals al centre, amb l'objectiu de crear una comunitat més connectada i reduir les situacions de soledat.
3: I el programa començarà el 22 de setembre amb una benvinguda comunitària que inclourà un acte de cohesió amb càtering, perquè sempre sabem que el menjar fa més proximitat i més caliu. I ja des de la primera sessió volem fer com un diagnòstic més participatiu, no? Aquesta és la idea més professional dintre d'aquesta primera sessió, com una visió del bueno, que ens trobarem. Tot i remarcar que les sessions sempre són obertes, és a dir, que sempre està benvingut qui vulgui. Vale? I també bueno, ens hem trobat amb sessions anteriors l'any passat que, degut a... les dificultats de trobar feina o socials o que sigui, que l'adherència sigui molt, molt minvant, no? Variable. Així que per això hem decidit obrir el grup aquest any i ens adaptarem sobre la marxa.
2: D'aquesta manera, la Biblioteca Municipal de Cubelles acollirà del 22 de setembre al 15 de desembre cada dimarts de 10 del matí a 11:45 del migdia aquesta activitat gratuïta i oberta a tothom. Recordem-ho, el nou espai comunitari de benestar, amb sessions diverses. Mm-hmm.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en sexe i penso en papiloma. Fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en soc una gateta que està a gustar, casa tranquil·leta, miau. No.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable en aquest darrer dia del mes d'agost, dominat pel sol, tot i que amb alguns núvols baixos més abundants a partir de mitja tarda i fins a mig matí, amb més sol al centre del dia. La temperatura ha pujat una mica de nit, però es mantindrà de dia i es mourà amb uns valors normals per aquestes dates, entre 21 i 22 de mínima i de 29 a 30 de màxima, amb una humitat, això sí, força alta i xafogor notable. Vent feble i variable al matí i deixalor que a la tarda, fent calamar i domini el marejol en tot el dia. Per demà esperem que el temps en conjunt també sigui molt estable, dominat pel sol, amb cel clar a primera hora, bandes de núvols prims la resta del dia i algun núvol baix puntual a la tarda, amb una temperatura que no variarà gaire. Aquesta nit es tornarà a moure al voltant dels 21 o 22 de mínima i demà la màxima entre 29 i els 30, amb humitat força alta i xafogor notable. Vent feble de gregal a primera hora del matí i deixalor la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Cubelles ja té nou pubillatge pel període 2026-2028. El jurat qualificador de l'elecció del pubillatge es va reunir dissabte 29 d'agost i després de la deliberació corresponent va acordar atorgar els diferents títols de representació de Cubelles pels propers dos anys. En categoria adulta, els màxims càrrecs del nou pubillatge seran Júlia Esteve, pubilla de Cubelles 2026-2028, i l'hereu serà, en aquest cas, Magí Garcia. Pel que fa a la categoria infantil, la representació estarà encapçalada per Sara Carrillo, pubilleta de Cubelles, i Nil Duran, hereuet de Cubelles, per aquests dos propers anys, 2026-2028, completen el nou pubillatge actual. Pel que fa a la categoria adult, Neus Garcia, escollida dama de Cubelles, i Xavier Bellido, que ocuparà el càrrec de fadrí de Cubelles. I en categoria infantil, Aitana Fernández serà la dameta de Cubelles i l'Andriu Kenet ha estat escollit novament fadrinet del municipi. L'acte oficial de comiat del pubillatge vigent, corresponent al mandat 2024-2026, i la proclamació dels nous representants pel període 2026-2028 va tenir lloc, com dèiem, dissabte a la plaça de la Vila a partir de les 7 de la tarda, un acte que va servir per posar el punt i final a dos anys en què el pubillatge cubellenc ha representat el municipi en nombrosos actes culturals i festius, així com també en trobades de pubillatge arreu del territori, i per donar també la benvinguda a la nova generació que assumirà aquesta responsabilitat durant els propers dos anys. Durant aquest acte de comiat, el pubillatge sortint va oferir els seus discursos. Escoltem primerament a l'Andriu Kenneth, fadrinet de Cubelles 2024-2026, qui recordava que feia dos anys que havia estat proclamat i que aquesta experiència li havia permès conèixer diferents indrets de Catalunya, fer nous amics i viure les festes al seu poble d'una manera especial. En el seu discurs va agrair especialment als seus pares i companys el suport rebut durant aquesta etapa i va animar també els nous integrants a viure el pubillatge amb il·lusió. Va cloure la seva intervenció amb un sentit: visca Cubelles i visca el pubillatge infantil. Escoltem-lo.
4: Visca Cubelles. Visca el Garraf. Visca el pubillatge infantil. Visca Escaldes en Goldain. I visca Catalunya.
3: La dameta sortina, i no el Llamas, també ha volgut traslladar els seus agraïments a la gran família del pubillatge. Entre d'altres coses, expressar la seva felicitat i el seu orgull per haver format part del pubillatge. Una experiència, diu, fantàstica, que sempre portarà al cor. Escoltem-la.
5: Vull agrair a la meva família i a totes les persones que m'han acompanyat i han donat suport durant aquest temps. Marxo amb una mica de tristesa perquè aquesta etapa s'acaba, però sobretot amb molta felicitat i orgull d'haver format part del pubillatge infantil de Cubelles. Ha estat una experiència fantàstica que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom.
3: Bielpou, Arauet sortint, 2024-2026, també va destacar en el seu discurs que ha tingut molta sort de poder compartir aquest viatge amb els seus companys. Aquí, diu, també sempre portarà el cor. Al capdavant del viatge infantil ha viscut una etapa molt especial, diu, de la seva vida, plena de moments i experiències que recordarà sempre. Per acabar, també ha volgut recordar el gran crit de Cubelles, aquest Visca Cubelles, Culi Mamelles.
5: He tingut molta sort de compartir aquest viatge amb vosaltres. Ara sí, toca finalitzar. Ha estat un viatge increïble, ple de moments, rialles, quilòmetres, actes i sobretot persones que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom per haver format part d'aquesta etapa tan especial de la meva vida. I abans d'acabar, el mandat anterior meu, vam crear un crit de Cubelles, que és Visca Cubelles, Culi Mamelles. Així que, visca Escaldes-Engordany, visca Garraf, visca Cubelles, visca el pubillatge, visca el pubillatge infantil i visca Catalunya.
3: La pubilleta sortint de Cubelles, l'Abril Carcelés, també va traçar els seus agraïments i va destacar la importància de preservar la cultura cubellenca perquè continuï florint. Va recordar també la seva primera amiga de Vidreres, la Cèlia, qui va conèixer en una de les seves sortides, una nova amistat nascuda gràcies a formar part del pubillatge. I finalment també va demanar, tal com va fer el conjunt del pubillatge,

0: 12 de la nit o més tard, cansaments, però moltes hores de diversió amb els amics i amigues i coneixement de la cultura del nostre país i del país veí.
1: El Fadrí sortint, l'Unai Martínez, i l'Hereu sortint, el David Carabajal, representants del Bogueig Adult, i la Maria Escrivà, la dama, també van oferir els seus discursos de comiat i van adreçar paraules d'agraïment als seus companys. Els van també ajudar a treure la faixa o la banda en un gest simbòlic que posava fi als 2 anys de mandat de cadascun dels càrrecs del Bogueig, i també destacaven en el seu discurs, entre d'altres coses, una etapa plena de vivències, amistats i records que, sens dubte, diuen, els acompanyaran sempre. Escoltem...
2: Kenneth, Ainhoa, Biel, Abril, moltes gràcies per compartir tots els moments amb nosaltres, aunque haguin sigut pocs. Gràcies per ser com sou i, sobretot, mai perdeu la vostra estima pel poble.
3: I Maria, moltes gràcies per adoptar una posició que en principi no te tocava, però hem compartit moments molt bonics i crec que els dos compartim la mateixa opinió, que has estat la persona ideal per compartir aquests 2 anys.
1: Des de l'Ajuntament es van fer diferents agraïments per la feina feta pel jurat qualificador, que a banda del regidor de Turisme i la delegada del Pobillatge també ha comptat amb la col·laboració de Montserrat López, primera pobilla de Cubelles l'any 1974, i Alexandra Pérez, en representació del Club Patinatge Artístic Cubelles. Tot això també van pujar dalt de l'escenari i van pronunciar els seus discursos. D'una banda, Oleguer Arona, delegat del Foment de Pobillatge Català Garraf, i també Francesc Moreno i Laia Gómez, com a hereu i pobilla de Catalunya 2025. Un acte que va cloure l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que va ser l'encarregada també d'oferir unes paraules de tancament. I durant el seu discurs ha destacat que el Pobillatge manté viva la nostra cultura i les nostres tradicions, apropant les noves generacions a les festes populars, la història i la llengua, i permetent-los també compartir experiències amb joves arreu de Catalunya. I ha recordat que Cubelles, aquesta tradició ve de lluny i forma part de la memòria viva del municipi. En el seu discurs ha explicat que des dels anys 70, amb l'elecció de Montse López, el viatge ha anat passant de generació en generació, i després d'un període en què va estar en risc de desaparèixer, Cubelles ha apostat per recuperar-lo i avui reafirma aquest compromís de continuar treballant perquè tingui present i, sobretot, futur.

0: I avui és moment de fer balanç de la nova edició del Cubelles Noir 2026, un cop tancada després de 4 dies intensos aquí al municipi de Novela Negra. Tenim avui aquí els estudis el seu comissari, el del Cubelles Noir, Xavier Borrell. Benvingut, Xavier.
1: Hola, què tal, com esteu?
0: I bé, després doncs, aquests dies intensos de Novela Negra a Cubelles, com ha anat aquesta nova edició del Festival Cubelles Noir?
1: Doncs en tema el que seria cultural o temàtic, quan el Pedro i jo, el director del festival, vam decidir que havia passat un marge en el que ja podíem fer un homenatge al cinema negre clàssic, perquè havíem, diguem que ja estava molt separat de quan vam començar, que estava molt proper, vam decidir que el tema donaria molt de joc, i és veritat que tothom ho ha dit, diu, entre les xerrades, el que ha explicat la gent, el que hem investigat, no sé què, hem après moltíssim del cinema negre clàssic, i això ens porta a la gent que està escrivint ara i la gent que està llegint a conèixer moltes coses més. Hem conegut escriptors espectaculars com l'Eugenio Fuentes, el nostre homenatjat, gent que està fent curs, curtmetratges i els està presentant, com la Rocío Jurárez, podria dir mil coses, debats molt interessants. També ara hi ha el tema del true crime, de fins on es pot arribar, fins on no, hi ha lleis noves, temes, mil temes. Ja, per exemple, el Paco Gómez Escribano va posar sobre la taula el tema de que si poses molt morts estàs fent trampa amb les novel·les, i a partir d'aquí, molt tema de debat, molt interessant, i a la gent li agrada molt, la veritat.
0: Uh-huh. Hem pogut gaudir també de cinema, no? S'han fet projeccions, uh-huh, taules rodones, hi ha hagut també un escape room, sí, hi ha hagut una obra de teatre, no?
1: Sí, sí.
0: Hi ha hagut premis.
1: Sí, sí. El premi a la millor

0: La novel·la escrita per una dona en català l'ha guanyat la Núria Prades per Benvinguda senyora Christie, de Agatha Christie, i el premi en castellà l'ha guanyat la Annika Burke, que és una escriptora canària, per Bacon. Dos molt bones novel·les i estem molt contents perquè hi ha molt de nivell. Sí, sí.
1: Han pogut venir a recollir el premi?
0: No, la Annika Burke sí, des de Canàries va poder. La Núria Prades, ella és periodista i tot l'any treballa molt i justament aquestes dates no podia. I com nosaltres no som dels festivals que directament diuen, escolta, que tu guanyaràs, si poden venir venen i si no, no venen.
1: Parlem també de l'Eugenio Fuentes, no?, que va rebre també aquest premi. Parla'ns, no?, d'aquest premi que ha obtingut, no?, i de la seva transcendència.
0: Meravellós, perquè ell sabem que és un escriptor que va en paral·lel de la gent que està escrivint thrillers i novel·la negra normalment, que es mouen molt per les modes, per el que demanen els editors i els lectors i tal. I l'Eugenio no, l'Eugenio és un escriptor de Càceres que va per lliure, ell escriu el que vol. Fins i tot ho va explicar, que el seu personatge, el Ricardo Cupido, el tenia una mica abandonat, no volia escriure sobre ell, i que una història que tenia pensada va veure que li feia falta al Ricardo i va tirar milles i el va tornar a agafar. Això està molt bé perquè recuperem personatges, recuperem històries. Ell ha escrit llibres de com escriure novel·la negra, o sigui que sabem que és molt entès, i sobretot que això, que havia guanyat el premi més important de novel·la negra d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, el d'Ashi el Hamed, i no havia pogut anar a recollir-ho, o sigui, no havia aparegut en públic fins que va venir aquí a Cubella, o sigui que per nosaltres una gran notícia.
1: Uh-huh. I s'ha endut doncs aquest premi honorífic a la trajectòria novel·la negra. Com decidiu aquest premi honorífic?
0: Pues, abans anàvem tirant per la gent, els escriptors consolidats més grans, perquè tenien por de que, bueno, que es posessin malalts o que no poguessin venir. Però ara ja, més o menys, ja tenim tot controlat i bé, anem mirant de la gent més consolidada, sobretot que portin molta novel·la publicada i que no siguin tan joves com per després, a partir d'aquí, escriure novel·les molt dolentes i dir, ala, que us veu que era molt a gust, no? Bé, anem fent el que podem, la veritat. Per desgràcia, les dones de la novel·la negra en català van començar tard a escriure i no tenim encara dones suficientment consolidades com per donar-los un premi d'homenatge.
1: Uh-huh. Sí, parlem també d'escriptors, no?, que han vingut a Cubelles per primera vegada. Parlàvem doncs d'una autora que va presentar més el Cubelles Noir, la seva novetat, i que obria aquest festival. Ens referim doncs al llibre Palabra de Asesino, de la Rocío Juárez.
0: Sí, ella tenia previst publicar el llibre al setembre i el va adelantar només per nosaltres, per poder-ho tenir al Cubelles Noir. Bé, molt contents, la veritat, és que ella és d'aquestes que fan psicologia dels assassins i estudien tota la vida dels assassins en sèries i després fan les seves històries, fan el curtmetratge que va fer del mètode M.O., està molt bé, perquè és com una espècie de taula de psicologia d'uns quants assassins en sèrie, i el llibre era una reflexió d'ella sobre cada assassí, però molt, molt il·lustrat i molt xulo, i una edició espectacular.
1: Uh-huh. Ahir van haver dos llocs on es van desenvolupar aquestes taules, no? La Biblioteca Municipal, el Centre Social, vau anar doncs allò, gaudint d'aquestes taules a diferents espais.
0: Clar.
1: No sé, com valoreu aquest també, no?, el poder-ho fer en dos espais diferenciats?
0: Un festival literari ha de tirar de biblioteques, tots ho fan, o sigui, sobretot si tens biblioteques molt potents. Barcelona Negra, menys, una mica com nosaltres també, menys les coses més apoteòsiques, que busca un cinema de 500 persones, totes les taules les fa les biblioteques perquè és on ha d'estar el món de la lectura i el món de la cultura. I també perquè a la nostra biblioteca tenim una sala de projecció que és espectacular. Té un àudio que no se sent res, que no rebota, que és magnífic. Es projecta molt bé, la gent està molt a gust d'aquelles cadires, està fresquito i què més volem.
1: Parlem també de la vinculació, no?, cubellenca. Hem pogut veure doncs també escriptors locals, periodistes locals moderant taules, el mateix grup de teatre, no?
0: Sí, la veritat és que estem molt contents de que quan li proposem sobretot a la Mònica Montaner fer obres de teatre vinculades amb el festival, sobretot aquest any com tocava cinema negre clàssic, li vam dir Casablanca, de seguida va dir que sí, va agafar col·laboradors i actors aficionats i tal, s'hi van posar i va quedar molt espectacular, la veritat. És el moment que tenim la sala més plena, és una exageració, ja estem pensant en alguna cosa per l'any que ve, I també escriptores de Cubelles. Per dir alguna cosa, el Lolo García va venir a moderar una taula amb el Luis García Jambrina i la Susana Peix, que està tenint molt d'èxit amb un true crime, fora del que ha fet en infantil i juvenil, i ara diu que té escrita una novel·la de ficció. Si la treu, igual pot fins i tot aspirar al nostre premi de millor novel·la, no sé, no sabem. Però estem molt contents també d'integrar la Susana en el festival.
1: Uh-huh. I pel que fa als escriptors, no? No sé si costa o no costa, quan convides gent a prendre part del Cubelles Noir, clar, hi ha gent que descobreix per primera vegada gent destacada, no?
0: Uh-huh. Hi ha de tot. Hi ha el que no et contesta els emails, hi ha el que no et fa ni cas, hi ha el que et diu que sí i després no ve. I hi ha el que estàs convençidíssim que em dirà, ara em dirà que no, i em diu, hombre, estaré encantat de venir, no sé què, no sé quantos. I bé, i també hi ha, i això ho hem de dir, és una pena, hi havia una noia, la Emma Pellegrín, una finalista en Fosca, que havia de venir de Múrcia. Estava una mica apartada de Múrcia en cotxe, i anar a Múrcia en cotxe, agafar un tren, venir a Barcelona, agafar un Rodalies, venir aquí per tornar, era tan impossible que li vam dir, Ima, déjalo, perquè de verdad, és una pena, però molt simpàtica, molt col·laborativa, i mira, és el que hi ha.
1: Parlem, doncs, una mica també a nivell de xifres, no? Com ha anat? Si fem comparatives.
0: No ho sabem, no ho contem. Bueno, els llibres sí que els contem. Els llibres, nosaltres hem venut a una taula que teníem de Cubelles Noir, de llibres com més nostres, diguem, uns 20 llibres. I sabem que la botiga ha venut com uns 155, o sigui, si sumem, són 175 o així. Mai havíem venut tant. La vegada que més, crec que eren 112, i perquè teníem moltes taules rodones, que ara més o menys anem reduint el número de taules per poder viure, perquè si no, no podíem viure tal qual. I ha sigut una bogeria, no ens paràvem. I d'assistència, si abans havíem comptabilitzat, quan ens hi posàvem a comptar, 1.200, i ara hi havia moltes sales, és que havíem de treure cadires, i va arribar un moment que ja no teníem ni on posar cadires, no sé, et podia dir 1.400, 1.500, o el que sigui, jo que sé.
1: Uh-huh. I també destacar una mica que hi ha escriptors, escriptores, gent que ve a veure aquest festival que més es queda a Cubelles, no?, a passar aquests dies.
0: Sí, sí, tenim tots els hotels, hostals, tot explotat per allà com podem, fins i tot aquest any teníem el nou de Mastradé, que hi ha gent que s'ha quedat allà. Els que tenen cotxe estan encantats de la vida perquè es foten un piscinazo i després venen al festival, poden tornar. Però ha hagut gent al Hotel Sant Jordi, nosaltres hem ocupat sencer a l'Hostal Cubelles, però ha hagut gent també a altres llocs. I també la gent va a sopar, a dinar pel festival, queden, parlen... Bé, és del que es tracta, és una fira literària.
1: Uh-huh. Xerrades, hi ha hagut de tots tipus, jo ho explicaves, no? I la gent hi ha participat, és a dir, que han pogut dir la seva també, moments de debat, no?
0: Sí, sí, la gent participa, pregunta, fins i tot alguns els hem de tallar una mica, perquè si no se'n van les taules, allò de qual era la pregunta, però molt bé. I autors amb moltes ganes de xerrar, la veritat, molt, molt divertit. I, per exemple, el diumenge ahir vam fer un club de lectura en què, bueno, vam fer un cercle i parlàvem amb l'escriptor, amb l'Alexandre Escrivà, que és un escriptor que està molt de moda, un noi molt jove, i li havíem de dir, Alexandre, com fallis les respostes tan llargues, no podem fer club de lectura, perquè si no hem d'estar al migdia. Ai, perdona, perdona, perdona. I molt bé, la veritat. I no ha hagut problemes amb res.
1: Tots els que havien convocats han vingut?
0: Tots.
1: No ha fallat ningú?
0: Crec que és el primer any, també t'ho dic. I molt bé, i la gent molt contenta. Ens ha funcionat Rodalies. Gràcies. I, bueno, per exemple, per dir alguna cosa, l'Eugenio Fuentes ha aprofitat per anar a visitar Tarragona i ara marxava. Bueno, gent que sí que tenia fills, que estava una mica més apurada, gent que començava a treballar, que ha vingut lo just i ha marxat. Bueno, i molt content, la veritat, el jurat ha fet la seva feina de manera excel·lent. Només tinc que donar gràcies a tot l'equip per la currada que s'han fotut, però tots estem molt satisfets, la veritat.
1: Molt bé, no sé si ens hem deixat alguna cosa per preguntar-te sobre l'Escape Room, doncs no sé com va anar, és el primer any que va fer?
0: No, és el segon, però el primer el van fer aquella sala que hi havia d'avis del centre social, mig pandèmia, aquella sala tenia una acústica horrible, no va sortir molt bé, la veritat, però aquest ha estat espectacular. Ha hagut molta gent, gent corrent cap avall i cap a dalt, pels passadissos. Nosaltres, l'equip, que ja estàvem cansats, deia, hosti, d'on treuen tanta energia aquests per córrer? Ha anat molt bé. Hi ha molts escape rooms d'aquests que es poden comprar, la veritat, ho farem més vegades. I dir, la veritat, problemes d'espai, que tenim problemes d'espai, ja no es cap la gent al festival. I estem, bueno, ens estem plantejant fer-ho a la sala sociocultural, a veure si amb el parquet del teatre i fent una decoració i tal, suposo que allà ho podríem fer bé també, estar còmodos.
1: Més de 10 anys, aquesta era la 11a edició, no? Mm. De cara al futur, no sé què us plantegeu.
0: Doncs bàsicament això, que tenim problemes d'espai, que ho hem de solucionar, que ho solucionarem segur, i també que estem molt consolidats, perquè les editorials, en qualsevol moment que li demanes que et pagui el viatge d'un escriptor, ens el paga, no tenim cap problema. Fins i tot ells ja ens ofereixen gent per venir al festival que ens ofereixen que ja ens ho pagaran. Tenim subvencions de l'Ajuntament, que li hem de donar les gràcies a tota la gent de l'Ajuntament, tots els treballadors, que ens han ajudat moltíssim, la gent de la cultura, les autoritats, la gent de la brigada que els hi hem demanat de tots, la gent de comunicació, han vingut tots molt involucrats. I també sembla que la Generalitat ens està començant a donar una mica de subvenció, una mica de cas, i estem darrere del Ministeri, que segur que si fem les coses bé també agafarem alguna potència amb ells.
1: Per tant, el festival va endavant, vaja, a tope, no? Amb sí. Ganes potser de més creixement o el format ja està bé com està?
0: Però és que no el dominem.
1: No el dominem,
0: és el problema. Llavors, el que has de fer és estar, tenir previst... Jo tenia por de que l'obra de teatre s'omplís i confirmat que si tens por és que passarà, pues ja farem coses perquè, bueno, per arreglar-ho. Però bé, estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen molt bé, nosaltres som un d'ells, i endavant, menys mal que és un cop l'any, perquè si no...
1: Molta feina, no, Xavier?
0: Una mica cansat.
1: Moltes sí. Hores, no?
0: Sí, molta dedicació. Moltes coses.
1: Molta dedicació de personal, no?
0: Sí, moltes coses que has de tenir al cap i tothom et parla i... Però bé, cada vegada som un equip més gran i anem repartint la feina, cosa que abans entre dos o tres ho fèiem tot. I molt bé, molt bé, molt bé, molt contents.
1: Doncs ho deixaríem aquí, Xavier Borrell, comissari del Covellas Noir. Gràcies, doncs, per aquestes valoracions. I bé, que vagi molt bé, no?, el futur del Covellas Noir.
0: Sí, bueno, i com ja saps, seguim nosaltres durant l'any fent clubs de lectura, el programa de ràdio Covellas Noir, farem la Pasqua Negra, el Nadal Negre i, bueno, tenim pensat fer més cosetes, com sempre.
1: Estarem pendents.
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Fins una altra. El medi marí no només és un ecosistema clau pel planeta, sinó també una font directa de benestar per les persones. En una nova intervenció al programa Compartim la platja amb la natura, Xavier Pedro, representant de l'entitat ambientalista GPEC, ha explicat les bases científiques de l'anomenada teràpia blava i ha analitzat la transformació que pateix actualment el mar Mediterrani. Pel que fa als efectes del mar sobre el benestar emocional, lluny de ser una simple tendència de xarxes socials, la teràpia blava compta amb un fonament científic basat en la millora fisiològica i la reducció de l'estrès que porta l'entorn marí. Aquest enfocament terapèutic inclou des d'activitats a l'aigua com ara la natació, el busseig o el ioga aquàtic, fins a la simple contemplació de l'horitzó o l'escolta de les onades. Segons Xavier Pedro, elements com la intensitat de la llum, el moviment constant de l'aigua i la percepció d'un espai obert ajuden a alliberar la ment i a recuperar la connexió amb la natura, un efecte especialment valuós després d'experiències com els confinaments. Escoltem a Xavier Pedro.
2: Estudis sobre la millora fisiològica que aporta, i bàsicament és estar a prop del mar, perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, estar en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
1: D'altra banda, Xavier Pedro aborda també els canvis ambientals que pateixen els oceans. Pel que fa al Mediterrani, Xavier Pedro ha rebutjat la idea que el mar estigui morint, optant per una visió més optimista. Diu que el Mediterrani es troba en un procés de canvi accelerat, tot i que s'ha après biodiversitat i espècies a causa de l'augment de la pressió humana, en comparació amb dècades anteriors, encara, diu, s'està a temps d'evitar un col·lapse ambiental.
2: Bueno, per fer-ho fàcil, sí, doncs, en temes de biodiversitat, a les platges, doncs, abans sí que n'hi havia molta més, oi? Hi havia, sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no?, que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut, i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar, doncs, els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no?, d'aquests ecosistemes.
1: Per afavorir la conservació marina, des del GPEC es recorda que totes les accions estan connectades i que la protecció del mar comença a terra ferma. Entre les recomanacions principals destaquen reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle, disminuir l'ús de plàstics d'un sol ús, consumir peix fresc i de proximitat per donar suport a l'economia local i reduir la petjada ecològica, respectar l'entorn litoral, incloses les zones d'aigua poc profunda i la vegetació marina com les praderies de Posidònia, la recuperació de les quals requereix segles. L'entitat també recorda que manté oberts els seus canals de contacte a través del seu web gpec.cat per a consultes i iniciatives de defensa ambiental.
3: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Segui, segui. Segui.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta força estable en aquest darrer dia del mes d'agost, dominat pel sol, tot i que amb alguns núvols baixos més abundants a partir de mitja tarda i fins a mig matí amb més sol al centre del dia. La temperatura ha pujat una mica de nit, però es mantindrà de dia i es mourà amb uns valors normals per aquestes dates, entre 21 i 22 de mínima i de 29 a 30 de màxima, amb una humitat, això sí, força alta i xafogor notable. Vent feble i variable al matí i deixalor que a la tarda, fent calamar i domini el marejol en tot el dia. Per demà esperem que el temps en conjunt també sigui molt estable, dominat pel sol, amb cel clar a primera hora, bandes de núvols prims la resta del dia i algun núvol baix puntual a la tarda, amb una temperatura que no variarà gaire. Aquesta nit es tornarà a moure al voltant dels 21 o 22 de mínima i demà la màxima entre 29 i els 30, amb humitat força alta i xafogor notable. Vent feble de gregal a primera hora del matí i deixalor la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Cubelles ja té nou pubillatge pel període 2026-2028. El jurat qualificador de l'elecció del pubillatge es va reunir dissabte 29 d'agost i després de la deliberació corresponent va acordar atorgar els diferents títols de representació de Cubelles pels propers dos anys. En categoria adulta, els màxims càrrecs del nou pubillatge seran Júlia Esteve, pubilla de Cubelles 2026-2028, i l'hereu serà, en aquest cas, Magí Garcia. Pel que fa a la categoria infantil, la representació estarà encapçalada per Sara Carrillo, pubilleta de Cubelles, i Nil Duran, hereuet de Cubelles, per aquests dos propers anys, 2026-2028, completant el nou pubillatge actual. Pel que fa a la categoria adult, Neus García, escollida dama de Cubelles, i Xavier Bellido, que ocuparà el càrrec de fadrí de Cubelles. I en categoria infantil, Aitana Fernández serà la dameta de Cubelles i l'Andriu Kenet ha estat escollit novament fadrinet del municipi. L'acte oficial d'acomiad del pubillatge vigent, corresponent al mandat 2024-2026, i la proclamació dels nous representants pel període 2026-2028 va tenir lloc, com dèiem, dissabte a la Plaça de Vila a partir de les 7 de la tarda, un acte que va servir per posar el punt i final a dos anys en què el pubillatge cubellenc ha representat el municipi en nombrosos actes culturals i festius, així com també en trobades de pubillatge arreu del territori, i per donar també la benvinguda a la nova generació que assumirà aquesta responsabilitat durant els propers dos anys. Durant aquest acte de comiat, el pubillatge sortint va oferir els seus discursos. Escoltem primerament a l'Andriu Kenneth, fadrina de Cubelles 2024-2026, qui recordava que feia dos anys que havia estat proclamat i que aquesta experiència li havia permès conèixer diferents indrets de Catalunya, fer nous amics i viure les festes al seu poble d'una manera especial. En el seu discurs va agrair especialment als seus pares i companys el suport rebut durant aquesta etapa i va animar també els nous integrants a viure el pubillatge amb il·lusió. Va cloure la seva intervenció amb un sentit: visca Cubelles i visca el pubillatge infantil. Escoltem-lo.
4: Visca Cubelles. Visca el Garraf. Visca el pubillet infantil. Visca Escaldes en Goldain. I visca Catalunya.
3: La dameta sortina i no el Llamas també ha volgut traslladar els seus agraïments a la gran família del pubillatge, entre d'altres coses expressar la seva felicitat i el seu orgull per haver format part del pubillatge, una experiència, diu, fantàstica, que sempre portarà al cor. Escoltem-la.
5: Vull agrair a la meva família i a totes les persones que m'han acompanyat i han donat suport durant aquest temps. Marxo amb una mica de tristesa perquè aquesta etapa s'acaba, però sobretot amb molta felicitat i orgull d'haver format part del pubillatge infantil de Cubelles. Ha estat una experiència fantàstica que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom.
3: Bielpou Arauet sortint 2024-2026 també va destacar en el seu discurs que ha tingut molta sort de poder compartir aquest viatge amb els seus companys. Aquí, diu, també sempre portarà el cor. Al capdavant del viatge infantil ha viscut una etapa molt especial, diu, de la seva vida, plena de moments i experiències que recordarà sempre. Per acabar, també ha volgut recordar el gran crit de Cubelles, aquest Visca Cubelles, Culi Mamelles.
5: He tingut molta sort de compartir aquest viatge amb vosaltres. Ara sí, toca finalitzar. Ha estat un viatge increïble, ple de moments, rialles, quilòmetres, actes i sobretot persones que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom per haver format part d'aquesta etapa tan especial de la meva vida. I abans d'acabar, el mandat anterior meu, vam crear un crit de Cubelles, que és Visca Cubelles, Culi Mamelles. Així que, visca Escaldes-Engordany, visca Garraf, visca Cubelles, visca el pubillatge, visca el pubillatge infantil i visca Catalunya.
3: La pubilleta sortint de Cubelles, Abril Càrceles, també va traçar els seus agraïments i va destacar la importància de preservar la cultura cubellenca perquè continuï florint. Va recordar també la seva primera amiga de Vidreres, la Cèlia, qui va conèixer en una de les seves sortides, una nova amistat nascuda gràcies a formar part del pubillatge. I finalment també va demanar, tal com va fer el conjunt del pubillatge, que es doni més importància al pubillatge infantil.
6: El que sí que espero és que els delegats o algú que s'hi pugui implicar, intentin fer més sortides acompanyat del nou pubillatge perquè no se sentin tan sols com m'he sentit jo a vegades, ja que avui tinc un micròfon a les mans i puc fer sentir la meva veu. M'agradaria reivindicar que el pubillatge infantil se li donés més importància, ja que és el futur i una part molt activa del pubillatge. També m'agradaria compartir amb tots vosaltres les sortides que he fet en aquests 2 anys de vigència. Són més de 70 sortides, sense comptar els actes del poble. Això vol dir moltes hores fora de casa teva, arribades a les 12 de la nit o més tard, cansaments, però moltes hores de diversió amb els amics i amigues i coneixement de la cultura del nostre país i del país veí.
3: El Fadrí sortint, l'Unai Martínez, i el Greu sortint, el David Carvajal, representants del pubillatge adult, i la Maria Escrivà, la dama, també van oferir els seus discursos de comiat i van adreçar paraules d'agraïment als seus companys. Els van també ajudar a treure la faixa o la banda en un gest simbòlic que posava fi als 2 anys de mandat de cadascun dels càrrecs del pubillatge i també destacaven en el seu discurs, entre altres coses, una etapa plena de vivències, amistats i records que, sens dubte, diuen, els acompanyaran sempre. Escoltem...
7: Kenneth, Ainhoa, Biel, Abril, moltes gràcies per compartir tots els moments amb nosaltres, aunque haguin sigut pocs. Gràcies per ser com sou i, sobretot, mai perdeu la vostra estima pel poble.
8: I Maria, moltes gràcies per adoptar una posició que en principi no te tocava, però hem compartit moments molt bonics i crec que els dos compartim la mateixa opinió, que has estat la persona ideal per compartir aquests 2 anys.
3: Des de l'Ajuntament es van fer diferents agraïments per la feina feta pel jurat qualificador, que a banda del regidor de Turisme i la delegada del pubillatge també ha comptat amb la col·laboració de Montserrat López, primera pubilla de Cubelles l'any 1974, i Alexandra Pérez, en representació del Club Patinatge Artístic Cubelles. Tot això també van pujar dalt de l'escenari i van pronunciar els seus discursos. D'una banda, Oleguer Arona, delegat del Foment de Pubillatge Català Garraf, i també Francesc Moreno i Laia Gómez, com a hereu i pubilla de Catalunya 2025. Un acte que va cloure l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que va ser l'encarregada també d'oferir unes paraules de tancament. I durant el seu discurs ha destacat doncs, que el pubillatge manté viva la nostra cultura i les nostres tradicions, apropant les noves generacions a les festes populars, la història i la llengua i permetent-los també compartir experiències amb joves arreu de Catalunya. I ha recordat que Cubelles, aquesta tradició ve de lluny i forma part de la memòria viva del municipi. En el seu discurs ha explicat que des dels anys 70, amb l'elecció de Montse López, el viatge ha anat passant de generació en generació i després d'un període en què va estar en risc de desaparèixer, Cubelles ha apostat per recuperar-lo i avui reafirma aquest compromís de continuar treballant perquè tingui present i, sobretot, futur.

0: I avui és moment de fer balanç de la nova edició del Cubelles Noir 2026, un cop tancada després de 4 dies intensos aquí al municipi de Novela Negra. Tenim avui aquí els estudis el seu comissari, el del Cubelles Noir, Xavier Borrell. Benvingut, Xavier.
1: Hola, què tal, com esteu?
0: I bé, després doncs, aquests dies intensos de Novela Negra Cubelles, com ha anat aquesta nova edició del Festival Cubelles Noir?
1: Doncs en tema el que seria cultural o temàtic, quan el Pedro i jo, el director del festival, vam decidir que havia passat un marge en el que ja podíem fer un homenatge al cinema negre clàssic, perquè havíem, diguem que ja estava molt separat de quan vam començar, que estava molt proper, vam decidir que el tema donaria molt de joc, i és veritat que tothom ho ha dit, diu, entre les xerrades, el que ha explicat la gent, el que hem investigat, no sé què, hem après moltíssim del cinema negre clàssic, i això ens porta a la gent que està escrivint ara i la gent que està llegint a conèixer moltes coses més. Hem conegut escriptors espectaculars com l'Eugenio Fuentes, el nostre homenatjat, gent que està fent curtmetratges i els està presentant, com la Rocío Jurárez, podria dir mil coses, debats molt interessants, també ara hi ha el tema del true crime, de fins on es pot arribar, fins on no, hi ha lleis noves, temes, mil temes. Ja, per exemple, el Paco Gómez Escribano va posar sobre la taula el tema de que si poses molt morts estàs fent trampa amb les novel·les, i a partir d'aquí, molt tema de debat, molt interessant, i a la gent li agrada molt, la veritat.
0: Uh-huh. Hem pogut gaudir també de cinema, no? S'han fet projeccions, uh-huh, taules rodones, hi ha hagut també un escape room, hi ha hagut una obra de teatre, no?
1: Sí, sí.
0: Hi ha hagut premis.
1: Sí, sí. El premi a la millor novel·la escrita per una dona en català l'ha guanyat la Núria Prades, per Benvinguda senyora Christie, de Agatha Christie, i el premi en castellà l'ha guanyat la Annika Burke, que és una escriptora canària, per Bacon. Dos molt bones novel·les i estem molt contents perquè hi ha molt de nivell, sí, sí.
0: Han pogut venir a recollir el premi?
1: No, la Annika Burke sí, des de Canàries va poder. La Núria Prades, ella és periodista i tot l'any treballa molt i justament aquestes dates no podia. I com nosaltres no som dels festivals que directament diuen, escolta, que tu guanyaràs, si poden venir, venen, i si no, no venen.
0: Parlem també de l'Eugenio Fuentes, no?, que va rebre també aquest premi. Parla'ns, no?, d'aquest premi que ha obtingut, no?, i de la seva transcendència.
1: Meravellós, perquè ell sabem que és un escriptor que va en paral·lel de la gent que està escrivint thrillers i novel·la negra normalment, que es mouen molt per les modes, per el que demanen els editors i els lectors i tal. I l'Eugenio no, l'Eugenio és un escriptor de Càceres que va per lliure, ell escriu el que vol. Fins i tot ho va explicar, que el seu personatge, el Ricardo Cupido, el tenia una mica abandonat, no volia escriure sobre ell, i que una història que tenia pensada va veure que li feia falta al Ricardo i va tirar milles i el va tornar a agafar. Això està molt bé perquè recuperem personatges, recuperem històries. Ell ha escrit llibres de com escriure novel·la negra, o sigui que sabem que és molt entès, i sobretot que això, que havia guanyat el premi més important de novel·la negra d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, el Dashiell Hammett, i no havia pogut anar a recollir-ho, o sigui, no havia aparegut a un públic fins que va venir aquí a Cubelles, o sigui que per nosaltres una gran notícia.
0: Uh-huh. I s'ha endut doncs aquest premi honorífic a la trajectòria novel·la negra. Com decidiu aquest premi honorífic?
1: Pues, abans anàvem tirant per la gent, els escriptors consolidats més grans, perquè tenien por de que, bueno, que es posessin malalts o que no poguessin venir. Però ara ja, més o menys, ja tenim tot controlat i bé, anem mirant de la gent més consolidada, sobretot que portin molta novel·la publicada i que no siguin tan joves com per després, a partir d'aquí, escriure novel·les molt dolentes i dir, ala, que us veu que era molt a gust, no? Bé, anem fent el que podem, la veritat. Per desgràcia, les dones de la novel·la negra en català van començar tard a escriure i no tenim encara dones suficientment consolidades com per donar-los un premi d'homenatge.
0: Uh-huh. Sí, parlem també d'escriptors, no?, que han vingut a Cubelles per primera vegada. Parlàvem doncs d'una autora que va presentar més el Cubelles Noir, la seva novetat, i que obria aquest festival. Ens referim doncs al llibre Palabra de Asesino, uh-huh, de la Rocío Juárez.
1: Sí, ella tenia previst publicar el llibre al setembre i el va adelantar només per nosaltres, per poder-ho tenir al Cubelles Noir. Bé, molt contents, la veritat, és que ella és d'aquestes que fan psicologia dels assassins i estudien tota la vida dels assassins en sèries i després fan les seves històries, fan el curtmetratge que va fer del mètode M.O., està molt bé, perquè és com una espècie de taula de psicologia d'uns quants assassins en sèrie, i el llibre era una reflexió d'ella sobre cada assassí, però molt, molt il·lustrat i molt xulo, i una edició espectacular.
0: Uh-huh. Ahir van haver dos llocs on es van desenvolupar aquestes taules, no? La Biblioteca Municipal, el Centre Social, vau anar doncs allò, gaudint d'aquestes taules a diferents espais. Clar. No sé com valoreu aquest també, no? El poder-ho fer en dos espais diferenciats.
1: Un festival literari ha de tirar de biblioteques, tots ho fan, o sigui, sobretot si tens biblioteques molt potents. Barcelona Negra, menys, una mica com nosaltres també, menys les coses més apoteòsiques que busca un cinema de 500 persones, totes les taules les fa les biblioteques perquè és on ha d'estar el món de la lectura i el món de la cultura. I també perquè a la nostra biblioteca tenim una sala de projecció que és espectacular. Té un àudio que no se sent res, que no rebota, que és magnífic. Es projecta molt bé, la gent està molt a gust, aquelles cadires, està fresquito i què més volem.
0: Parlem també de la vinculació, no, cubellenca. Hem pogut veure doncs també escriptors locals, periodistes locals moderant taules, el mateix grup de teatre, no?
1: Sí, la veritat és que estem molt contents de que quan li proposem a, sobretot a la Mònica Montaner, fer obres de teatre vinculades amb el festival, sobretot aquest any, com tocava Cinema Negre Clàssic, li vam dir Casablanca, de seguida va dir que sí, va agafar col·laboradors i actors aficionats i tal, s'hi van posar i va quedar molt espectacular, la veritat. És el moment que tenim la sala més plena, és una exageració, ja estem pensant en alguna cosa per l'any que ve. I també escriptores de Cubelles. Per dir alguna cosa, el Lolo García va venir a moderar una taula amb el Luis García Jambrina i la Susana Peix, que està tenint molt d'èxit amb un true crime, fora del que ha fet en infantil i juvenil, i ara diu que té escrita una novel·la de ficció. Si la treu, igual pot fins i tot aspirar al nostre premi de millor novel·la, no sé, no sabem. Però estem molt contents també d'integrar la Susana en el festival.
0: Uh-huh. I pel que fa als escriptors, no sé si costa o no costa, quan convides gent a prendre part del Cubelles Noir, clar, hi ha gent que descobreix per primera vegada gent destacada, no?
1: Uh-huh. Hi ha de tot. Hi ha el que no et contesta els emails, hi ha el que no et fa ni cas, hi ha el que et diu que sí i després no ve. I hi ha el que estàs convençit i que em dirà, ara em dirà que no, i em diu, hombre, estaré encantat de venir, no sé què, no sé quantos. I bé, i també hi ha, i això ho hem de dir, és una pena, hi havia una noia, la Emma Pellegrín, una finalista en Fosca, que havia de venir de Múrcia, estava una mica apartada de Múrcia en cotxe, i anar a Múrcia en cotxe, agafar un tren, venir a Barcelona, agafar un Rodalies, venir aquí per tornar, era tan impossible que li vam dir, Ima, déjalo, perquè de veritat, és una pena, però molt simpàtica, molt col·laborativa, i mira, és el que hi ha.
0: Uh-huh. Parlem, doncs, una mica també a nivell de xifres, no? Com ha anat? Si fem comparatives.
1: No ho sabem, no ho contem. Bueno, els llibres sí que els contem. Els llibres, nosaltres hem venut a una taula que teníem de Cubelles Noir, de llibres com més nostres, diguem, uns 20 llibres, i sabem que la botiga ha venut com uns 155, o sigui, si sumem, són 175 o així. Mai havíem venut tant, la vegada que més, crec que eren 112, i perquè teníem moltes taules rodones, que ara més o menys anem reduint el número de taules per poder viure, perquè si no, no podíem viure tal qual. I ha sigut una bogeria, no ens paràvem. I d'assistència, si abans havíem comptabilitzat, quan ens hi posàvem a comptar, 1.200, i ara hi havia moltes sales, és que havíem de treure cadires, i va arribar un moment que ja no teníem ni on posar cadires, no sé, et podia dir 1.400, 1.500, o el que sigui, jo què sé.
0: Uh-huh. I també destacar una mica que hi ha escriptors, escriptores, gent que ve a veure aquest festival, que a més es queda a Cubelles, no?, a passar aquests dies.
1: Sí, sí, tenim tots els hotels, hostals, tot explotat, per allà com podem, fins i tot aquest any teníem el nou de Mastrader, que és gent que s'ha quedat. Allà els que tenen cotxe estan encantats de la vida perquè es foten un piscinazo i després venen al festival, poden tornar. però ha hagut gent al Hotel Sant Jordi, ha hagut, nosaltres hem ocupat el sencer a l'Hostal Cubelles, però ha hagut gent també a altres llocs i també la gent va a sopar, a dinar pel festival, queden, parlen. Bé, és de l'ús que es tracta, és una fira literària.
0: Uh-huh. Xerrades, hi ha hagut de tots tipus, ja ho explicaves, no? I la gent hi ha participat, és a dir, que han pogut dir sí. La seva també, moments de debat, no?
1: Sí, sí, la gent participa, pregunta, fins i tot alguns els hem de tallar una mica, perquè si no se'n van les taules, allò de qual era la pregunta. Però molt bé, i autors amb moltes ganes de xerrar, la veritat, molt, molt divertit. I, per exemple, el diumenge, ahir vam fer un club de lectura, en què, bueno, vam fer un cercle i parlàvem amb l'escriptor, amb l'Alexandre Escrivà, que és un escriptor que està molt de moda, un noi molt jove, i li havíem de dir a Alexandre, com facis les respostes tan llargues, no podem fer club de lectura, perquè si no hem d'estar al migdia. Ai, perdona, perdona, perdona. I molt bé, la veritat. I no ha hagut problemes amb res.
0: Tots els que havien convocat s'han vingut?
1: Tots.
0: No ha fallat ningú?
1: Crec que és el primer any, també t'ho dic. I molt bé, i la gent molt contenta. Ens ha funcionat Rodalies, gràcies. I, bueno, per exemple, per dir alguna cosa, l'Eugenio Fuentes ha aprofitat per anar a visitar Tarragona i ara marxava. Bueno, gent que sí que tenia fills, que estava una mica més apurada, gent que començava a treballar, que ha vingut lo just i ha marxat. Bueno, i molt content, la veritat, el jurat ha fet la seva feina de manera excel·lent. Només tinc que donar gràcies a tot l'equip per la currada que s'han fotut, però tots estem molt satisfets, la veritat.
0: Molt bé, no sé si ens hem deixat alguna cosa per preguntar-te sobre l'Skate Room, doncs no sé com va anar, és el primer any que va fer?
1: No, és el segon. El primer el van fer aquella sala que hi havia d'avis del centre social, mig pandèmia, aquella sala tenia una acústica horrible, no va sortir molt bé, la veritat, però aquest ha estat espectacular, ha hagut molta gent corrent cap avall i cap a dalt pels passadissos, nosaltres l'equip que ja estàvem cansats deia, hòstia, d'on treuen tanta energia aquests per córrer? Ha anat molt bé, hi ha molts escape rooms d'aquests que es poden comprar, la veritat, ho farem més vegades, i dir, la veritat, problemes d'espai, que tenim problemes d'espai, ja no ens cap la gent al festival, i estem, bueno, ens estem plantejant fer-ho a la sala sociocultural, a veure si amb el parquet del teatre i fent una decoració i tal, suposo que allà ho podríem fer bé també, estar uh-huh. còmodos.
0: Més de 10 anys, aquesta era la 11a edició, no? Mm. De cara al futur, no sé què us plantegeu.
1: Doncs bàsicament això, que tenim problemes d'espai, que ho hem de solucionar, que ho solucionarem segur, i també que estem molt consolidats, perquè les editorials, en qualsevol moment que li demanes que et pagui el viatge d'un escriptor, ens el paga, no tenim cap problema. Fins i tot ells ja ens ofereixen gent per venir al festival que ens ofereixen que ja ens ho pagaran. Tenim subvencions de l'Ajuntament, que li hem de donar les gràcies a tota la gent de l'Ajuntament, tots els treballadors, que ens han ajudat moltíssim, la gent de la cultura, les autoritats, la gent de la brigada que els hi hem demanat de tot, la gent de comunicació, han vingut tots molt involucrats. I també sembla que la Generalitat ens està començant a donar una mica de subvenció, una mica de cas, i estem darrere del Ministeri, que segur que si fem les coses bé també agafarem alguna potència amb ells.
0: Per tant, el festival va endavant, vaja, a tope, no? Amb sí. ganes potser de més creixement o el format ja està bé com està?
1: Però és que no el dominem.
0: No el dominem,
1: és el problema. Llavors, el que has de fer és tenir previst... Jo tenia por de que l'obra de teatre s'omplís i confirmat que si tens por és que passarà, doncs ja farem coses perquè, bueno, per arreglar-ho. Però bé, estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen molt bé, nosaltres som un d'ells, i endavant, menys mal que és un cop l'any, perquè si no...
0: Molta feina, no, Xavier?
1: Una mica cansat.
0: Moltes sí. hores, no?
1: Sí, molta dedicació. Moltes coses.
0: Molta dedicació personal, no?
1: Sí, moltes coses que has de tenir al cap i tothom et parla i... Però bé, cada vegada som un equip més gran i anem repartint la feina, cosa que abans entre dos o tres ho fèiem tot. I molt bé, molt bé, molt bé, molt contents.
0: Doncs ho deixaríem aquí, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir. Gràcies, doncs, per aquestes valoracions. I bé, que vagi molt bé, no?, el futur del Cubelles Noir.
1: Sí, bueno, i com ja saps, seguim nosaltres durant l'any fent clubs de lectura, el programa de ràdio Cubelles Noir, farem la Pasqua Negra, el Nadal Negre i, bueno, tenim pensat fer més cosetes, com sempre.
0: Estarem pendents.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Fins una altra. El medi marí no només és un ecosistema clau pel planeta, sinó també una font directa de benestar per les persones. En una nova intervenció al programa Compartim la platja amb la natura, Xavier Pedro, representant de l'entitat ambientalista GPEC, ha explicat les bases científiques de l'anomenada teràpia blava i ha analitzat la transformació que pateix actualment el mar Mediterrani. Pel que fa als efectes del mar sobre el benestar emocional, lluny de ser una simple tendència de xarxes socials, la teràpia blava compta amb un fonament científic basat en la millora fisiològica i la reducció de l'estrès que porta l'entorn marí. Aquest enfocament terapèutic inclou des d'activitats a l'aigua com ara la natació, el busseig o el ioga aquàtic, fins a la simple contemplació de l'horitzó o l'escolta de les onades. Segons Xavier Pedro, elements com la intensitat de la llum, el moviment constant de l'aigua i la percepció d'un espai obert ajuden a alliberar la ment i a recuperar la connexió amb la natura, un efecte especialment valuós després d'experiències com els confinaments. Escoltem a Xavier Pedro.
2: L'estudi sobre la millora fisiològica que aporta, i bàsicament és estar a prop del mar, perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té, sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, estar en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
0: D'altra banda, Xavier Pedro ha abordat també els canvis ambientals que pateixen els oceans. Pel que fa al Mediterrani, Xavier Pedro ha rebutjat la idea que el mar estigui morint, optant per una visió més optimista. Diu que el Mediterrani es troba en un procés de canvi accelerat, tot i que s'ha après biodiversitat i espècies a causa de l'augment de la pressió humana, en comparació amb dècades anteriors, encara, diu, s'està a temps d'evitar un col·lapse ambiental.
2: Bueno, per fer-ho fàcil així, doncs, en temes de biodiversitat, a les platges, doncs abans sí que n'hi havia molta més. Oi, hi havia, sobretot això, doncs és a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs que ara, i això és l'efecte directe, no? Que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut, i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar, doncs, els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no? D'aquests ecosistemes.
0: Per afavorir la conservació marina, des del GP que recorda que totes les accions estan connectades i que la protecció del mar comença a terra ferma. Entre les recomanacions principals destaquen reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle, disminuir l'ús de plàstics d'un sol ús, consumir peix fresc i de proximitat per donar suport a l'economia local i reduir la petjada ecològica, respectar l'entorn litoral, incloses les zones d'aigua poc profunda i la vegetació marina com les praderies de Posidònia, la recuperació de les quals requereix segles. L'entitat també recorda que manté oberts els seus canals de contacte a través del seu web gpec.cat per a consultes i iniciatives de defensa ambiental.
3: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night Sessions.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde Música en Concert.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: I avui a l'entrevista tenim amb nosaltres a la Irina Roca i a la Marta Reventós, doncs per parlar de l'espai comunitari de benestar. En tot cas, és un espai comunitari, una acció del Consell Comarcal del Garraf. Primer de tot anem a presentar-les. Benvingudes a totes dues, Irina i Marta.
6: Hola.
7: Hola.
5: Què tal? Bé. Bé, doncs avui parlem d'aquest espai comunitari de benestar que rep el nom de Ell, Tu, Sí, Sí, Tu, no? Heu fet com un eslògan, com un lema i un cartell que, bé, quan el mires és el primer missatge que trobem. Irina, en tot cas, d'on és la proposta de crear aquest espai comunitari de benestar? I bé, també segona pregunta que us ha fet veure que era necessari crear aquest espai per trobar-se o per fer xarxa.
6: Vale. Doncs bé, la proposta sorgeix de l'evolució dels anteriors grups de dol migratori, vale? I vam veure que les persones no necessiten només elaborar un dol, sinó que és també tractar una patologia i submergir-se en el país d'acollida adquirint habilitats per la vida quotidiana. És a dir, que ens va fer veure la necessitat d'abandonar una visió centrada en la carença per posar una visió de competència, salut i pertinença.
5: Uh-huh. I des de la mirada psicològica, què significa pel benestar d'una persona poder disposar d'un espai on conèixer altres persones i compartir experiències? Què significa?
7: Doncs dona importància al vincle, no? A crear vincle, a ser partint d'una base de que són persones socials, generalment, no? Sempre hi ha excepcions, però dintre d'aquesta necessitat de sociabilitzar hi ha la necessitat de sentir-te que pertanys amb algú, no? Pots venir de fora, pots estar aquí, pots passar diferents traumes i el que necessites és compartir, no? I posar nom a allò que et passa.
5: Uh-huh. I quan parlem de fer xarxa, què volem dir exactament? És a dir, és simplement conèixer gent? És alguna cosa més? Bé, Irina, no sé, què pot trobar una persona en aquesta xarxa que potser no troba en el seu dia a dia?
6: Clar, és molt més que conèixer gent, vale? El que estem intentant crear és un teixit de barri real, construir vincles sòlids i resiliència compartida. Això és molt important, ja que volem que l'objectiu sorgeixi volem que sigui un objectiu on sorgeixin relacions on les persones sàpiguen que poden comptar les unes amb les altres, més enllà d'aquestes sessions que es formalitzin amb una arrel de, bueno, portar temàtiques per treballar a nivell psicològic. És l'objectiu principal és aquest teixit de barri, que es coneixin entre elles i puguin ajudar-se i puguin acompanyar-se.
5: Uh-huh. A nivell ja psicològic, no? Parlarem també amb la Marta perquè, clar, per què sentir que formen part d'un grup o d'una comunitat? Creus que això pot ser important pel nostre benestar emocional?
7: És clau. Quan som petits ja necessitem aquest vincle, no? Quan anem a la guarderia o quan anem a l'escola necessitem pues, aquest temps d'adaptació, de fer amics, perquè sense amics o sense recolzament no ens sentim que estiguem aquí, no? Que pertanyem a algun lloc, no? Fa la necessitat humana de voler estar amb els altres.
5: Uh-huh. Per tant, doncs, és molt humà, això. Doncs, sí, és una cosa natural.
7: Totalment natural. Hi ha aquesta part individual, que sí que es tracta de manera individual, les necessitats, però hi ha aquesta part més social, més plural, que és que entre tots s'ajuden, no només, no? Una sola persona va a teràpia i té aquesta ajuda individual, sinó que també és molt important aquest grup per fer-lo com que tothom, no? Tenim aquesta necessitat, tothom podem tenir coses, no hi ha ningú que no necessiti, no?
5: Uh-huh. Una de les novetats és que l'espai s'obre a tota la ciutadania. Per què és important que persones amb procedències, edats i experiències diferents comparteixin aquest espai comunitari de benestar?
6: Bueno, perquè el que ens uneix, com sentir-se sols, canvis vitals supertranscendentals, les pèrdues, o sigui, la necessitat de començar de nou. Crec que tothom o alguna generació de les nostres ho ha hagut de viure, i és un espai molt vincular a través d'aquestes experiències personals i col·lectives, no? I llavors crec que tot això és molt més important del nostre origen, d'on venim, sí? I creiem amb aquest grup la necessitat de trobar aquest punt en comú que ens faci veure que realment tots som molt més iguals del que ens pensem.
5: El que ens uneix pot ser més important que el nostre origen, és a dir, la societat, els canvis vitals, les pèrdues, la necessitat de començar de nou, tot aquests ingredients, doncs, a nivell psicològic, no? Compartir aquestes experiències amb persones diferents a nosaltres ens pot ajudar també a sentir-nos menys soles?
7: És important, no? Tothom té un problema, o tothom té una necessitat, o un espai on la necessitat de compartir, de saber explicar. Què és l'avantatge de fer-ho, o el punt comú que tenim totes les persones, independentment, com deia la Irina, d'on procedim, no? És que tothom ha passat per les mateixes experiències de la por, de la ira, de la nostàlgia, de la tristesa. Tot això es pot compartir, posar diferents paraules, i potser no són les mateixes problemàtiques, però sí que l'abordatge, l'afrontament d'aquestes necessitats o aquests punts que tenen, es poden trobar el punt comú de com ho poden fer, no? Com es poden sentir, comparteixen el sentiment. Encara que tu vinguis d'un país diferent al meu, tots hem patit por, no? I ens pot veure el punt que podem tenir en comú és com l'afrontem, no? Em pots ajudar tu de com ho puc veure jo, no? Diferents punts de vista, de com es perceben. Les edats ens ajuden a que cadascú ho ha fet des de la seva experiència. Igual una persona jove pot aportar igual que una persona més gran, no?
5: I per tant, doncs, les experiències de tothom és tornar a començar, és entendre, potser.
7: Sí, és entendre i construir.
5: I construir.
7: I construir, sobretot aquesta part de construcció, que tots tenim un punt en comú, que són els sentiments.
5: Molt bé, del que em passa al que podem compartir. Entenc que no es tracta només de parlar de problemes, no? L'espai també vol posar en valor les capacitats, les experiències i els coneixements de cada persona. Què pot aportar una persona al grup? Què és el que pot aportar, encara que sigui ella qui inicialment pensi que necessita ajuda? Què pot aportar?
7: Pot aportar moltes coses, tothom aportem coses. Escoltant ja aportes, no? La teva presència aporta. Quan ja et sents la confiança i ja pots compartir, també aportaràs, tothom aporta. No? No només has de fer alguna cosa transcendental com a per aportar, no? El que passa és que ens pensem que les coses han de ser molt importants o molt... No, hi ha petites coses que hi aporten.
5: Encara que no ens ho sembli, vols dir?
7: No som conscients moltes vegades, no? Busquem allò gran quan les coses petites són les importants, no?
6: Sí, també remarcar que en aquest grup l'hem trencat molt amb la jerarquia clàssica entre professional i usuari, perquè realment per fomentar un suport mutu i de lideratge compartit, perquè, ja et dic, o sigui, un participant pot aportar X que nosaltres no haguéssim pogut il·luminar els altres amb aquesta aportació. Sí, i crec que això és una cosa molt bonic d'aquest grup i de la multiplicitat d'experiències que hi ha arrel d'uns inicis tan diferents a cada persona, no? Perquè hi ha un origen diferent, o hi ha unes dinàmiques socials diferents, polítiques diferents, estructures completament diferents. I aleshores potser ens il·luminen la persona que tenim al costat, no? Amb una resolució, potser ens il·luminen la persona que tenim.

0: Doncs aquesta senyora va compartir pues, que ella també se sentia diferent, no? I doncs clar, va ser com compartir, escolta'm, i llavors clar, el grup de dol migratori va dir, ostres, jo també vinc de fora i aquí hi ha gent que també comparteix aquest dol.
1: I allà no? Se'ns va il·luminar la bombeta. Sí, allà sí, va ser com sí, un, ostres... Sí. Grup de sí. costura era, exacte, sí. que es fa al Centre Violeta.
2: Per tant, doncs, no hem de veure les persones com a usuàries, sinó com alguna cosa més, no?
1: Uh-huh. Sí, sempre.
0: Sempre porten, eh? Aprenem molt. Hem après moltíssim.
1: Sí, moltíssim.
0: De veritat, eh?
2: Com serà anar-hi? Una mica també perquè es faci una mica la idea, no? Heu fet aquesta crida i en diferents missatges, no? Però com serà anar i formar part d'aquest espai comunitari de benestar?
1: Doncs és un grup obert a tothom, com ja estem dient, obert a totes les edats, obert a qualsevol persona que estigui... Bueno, que estigui residint a qualsevol dels municipis del Consell Comarcal, que són Cubelles, Olivella i Canyelles, ¿vale? Ja que és una aportació del Consell Comarcal. I el programa començarà el 22 de setembre amb una benvinguda comunitària que inclourà un acte de cohesió amb càtering, perquè sempre sabem que el menjar fa més proximitat i més caliu. I ja des de la primera sessió volem fer com un diagnòstic més participatiu, no? Aquesta és la idea més professional dintre d'aquesta primera sessió, com una visió del bueno, que ens trobarem. Tot i remarcar que les sessions sempre són obertes, és a dir, que sempre està benvingut qui vulgui. Vale? I també bueno, ens hem trobat amb sessions anteriors l'any passat que, degut a les dificultats de trobar feina o socials o que sigui, que l'adherència sigui molt, molt minvant, no? Variable. Així que per això hem decidit obrir el grup aquest any i ens adaptarem sobre la marxa.
2: Val. Anem a dir el més important, no? Perquè es diuen les dates, del 22 de setembre al 15 de desembre, serà els dimarts, no?
1: Els dimarts, sí, els dimarts de 10 a 11 i mitja.
2: I el lloc?
1: Sí, a la biblioteca de Cubelles.
2: Per tant, és un espai també on es mou molta gent, que això també pot fer que la gent s'enganxi, no?
1: Esperem.
2: És a dir, que de dir el boca a orella a vegades funciona molt bé, no? Potser no, un no s'atreveix, veu, no? El grup, no? Què estan fent, no? Aquesta curiositat.
1: Exacte. I que si veieu un cartell que diu, ei, tu, sí, tu, amb unes quantes bafarades de... Bueno, el que ens podem trobar dins del grup, no? Com et sents sol, sola, vols compartir experiències... Només jo em sento així, vius amb el pilot automàtic... Bueno, ho hem fet la Marta i jo a nivell molt bàsic per poder crear com una atracció, no?, a la persona que ho llegeixi. I, bueno, no explica molt el que s'hi trobarà, per això volíem fer també aquesta petita entrevista aquí a la ràdio amb tu, però sí que intentem que copsi l'atenció, no? Perquè també estem molt, molt líquid a nivell social i d'informació, que si hi ha molta lletra la gent tampoc s'ho llegeix, llavors la idea era com que s'interessin i que vinguin.
2: Són missatges molt, molt directes, no?
1: Exacte.
2: Qui no se sent sol o sol alguna vegada o pensa, només sóc jo que em sento així, és que són missatges vostres, no? El compartir experiències, ganes de compartir potser coses nostres, no?
0: Clar,
2: que ens passen, no?
0: Sí, a part d'experiències, clar que treballarem moltes coses, no? El que farem és la necessitat, quan observem, tant la Irina com jo, la necessitat que observem, valga la redundància, amb el grup, així ens anirem adaptant. Sí que hi ha una línia, no? Hi ha una estructura ferma, perquè la idea és construir eines perquè d'un cop marxin, la finalitat d'això sigui que ens... han vist, han viscut, han compartit, però també s'han emportat coneixement, no? Que és el més important. I el coneixement que intentem que s'aportin és el més bàsic, no? Com solucionarem els problemes del meu dia a dia, no? Com des d'on em comunico? Uh-huh. Perquè a vegades ens pensem és que no faig vincle amb la gent, bueno, és que des d'on, no, t'estàs comunicant? Tot això es parlarà tot allò que tinguem estructurat, però a part totes les necessitats que tinguin de manera immediata i que vulguin compartir, no?
1: Uh-huh. És a dir, que hi ha unes 12 sessions molt estructurades amb la... que ens ho hem currat a sac, jo, parlant clar.
0: Tal.
1: Però sí que és veritat que, com que tenim un grup obert, llavors estarem molt obertes a flexibilitzar aquest calendari o flexibilitzar aquesta idea d'actuació que tenim amb les persones. Que això també com demostra que aquí... pues,
2: hi ha feina al darrere,
1: hi ha feina darrere. Sí. També farem venir persones externes a nosaltres dues, professionals que faran tallers d'art teràpia i de... un taller del floral per fer un centre de taula de nadalenc.

0: Però sí, sí, sí.
1: Per tant, hi haurà activitats, eh? No és només conversa, ni compartir experiències.
0: No, i que són molt canyeres, vull dir que les sessions seran molt divertides.
1: Molt divertides, eh?
2: Sí. Sí, sí.
1: Molt dinàmiques.
2: Són molt dinàmiques i a part es treballa, la psicologia es treballa des de tots els àmbits. Per tant, és una manera de que hi ha gent que no estigui tan oberta, no? De dir, jo no he anat mai a una sessió psicològica. No és una sessió psicològica, és una psicologia des de la part més comunitària, no?
1: Bé, tornant una mica a les activitats, aquestes 12 sessions, no sé, d'elles que serà molt dinàmic, no? Que podran fer centres florals, no? Per Nadal, és a dir, que hi vindrà gent, també al llarg d'aquestes sessions, sí. Tindreu només vosaltres dues, no? Que...
2: Sí.
0: Farem un
2: sí,
0: taller de teràpia, també.
2: Sí.
1: Que què més?
0: L'expressió des de la no oralitat, la corporalitat i la, tot l'artístic. No sé quina proposta tindrà el tallerista, però sabem que és un crac, així que també deixarem que flueixi.
2: Sí. I no serà allò, un rotllo preguntes, i ara què us passa? No, no, és que fem dinàmiques que ja sabem que serveixen per treure i començar com que la gent se senti més a gust, no? Mm. I la part més important és que encara que nosaltres fem això, no, aquest esforç és la base, al final, és que es creem un vincle, no?, entre ells i nosaltres. I
0: aquesta
2: que se
0: és la primordialitat.
2: Sí, que no se senti. Sí. Sobretot les bases és no sentir-se jutjat, confidelitat, no?, amb el tema sí. De que la gent pot compartir material sensible, no?, i crear aquesta, no?, iniciativa, a veure si pot ser que, no?, encén tot el tema, pues, que la gent ho rebi amb moltes ganes i amb moltes ganes de participar, perquè és per totes les edats, no és aquí anem a compartir i escoltar les penes dels altres, no, és anem a fer algo xulo, uh-huh. Algú amb ganes de poder fer coses i que totes les edats es puguin sentir que ja poden estar, no? Perquè, clar, la dificultat és l'horari, no?
1: Sí.
0: Sí, és per matins, sí, és veritat.
2: És però... la dificultat. Però, bueno, hi ha molta gent jove estudiant online, no? Hi ha molta gent que igual té el torn de tarda. Vull dir que...
0: Esperem.
2: Clar, no? És donar-nos una oportunitat a per què no, no? Són uns diners que són per la comunitat. I que s'han d'aprofitar.
0: I que us aprofiteu d'aquesta oportunitat, és així. Mm. I a més sí. A més, aquí la meva companya és una crac.
1: Oh. Molt bé. En tot cas, no cal preparar-se res, no cal tenir cap problema concret, no. És a dir,
2: no.
1: Tu lliurement,
2: sí.
1: No? Amb ganes, no? De,
2: sí.
0: De participar del grup, res, no? De res.
1: Sí. De passar-s'ho bé també, no?
0: De ser puntuals, això sí, perquè
2: sí.
0: Si no...
2: I que perdin aquesta vergonya, no? Poden pensar, ostres, és que jo no conec a ningú, bueno, és que no passa res. És que potser el primer dia ningú diu res, no? I és a veure com estem, a veure com ens sentim, no? És mica en mica.
1: Uh-huh. Per tant, és fer el pas, no?
2: Sí.
1: Recordem-ho, en tot cas, del 22 de setembre al 15 de desembre, els dimarts de 10 a 11:30, no sé si cal una inscripció prèvia... Si el mateix dia pots anar, si voleu, no sé, si fareu...
0: Aquí el cardellet posa només per WhatsApp les inscripcions. Sí? Jo sóc la d'aquesta, només per WhatsApp. I poden parlar-me al 627-03-27-69.
1: Per tant, sí que fareu una preinscripció prèvia per veure una mica bueno, l'assistència que...
0: Sí. Uh-huh. Sí, sí, per saber com organitzem la sala.
1: Molt bé. No hi ha límit, no?, de no. Persones, és a dir, en aquest cas és gratuït, no?, recordem que també són sessions gratuïtes, i un cop passi el 15 de desembre, no sé si us heu plantejat alguna cosa més, de dir, i,
0: sí,
1: perquè suposo que idees n'hi ha moltes,
0: fet,
1: no?
0: De fet, sempre volem conservar aquest espai durant el màxim de temps que es pugui Govelles, i serà dual, o sigui, perdó, seran dos cops l'any que es portarà a terme, més o menys. Crec que és molt necessari, el teixit de barri crec que és l'acció comunitària crec que és el millor treball que es pot fer a nivell de bueno, d'ajuda a l'altra persona, no? O sigui, jo que treballo també dintre del sistema de serveis socials, sí que és molt important doncs, l'accés a recursos i ajudes, però crec que realment el que et fa tot allò que et faci sentir per donar comunitat i una experiència compartida crec que és bueno, el més necessari.
1: I això forma part també del servei de primera acollida, no?
0: Sí, exacte, servei de primera acollida, el Consell Comarcal és el que promou aquest espai.
1: Un espai comunitari de benestar, no?, que agafa aquest nou format, no?, amb aquestes ganes de fer xarxa, no?, sobretot.
0: Exacte.
1: Doncs no sé si ens deixem alguna qüestió més, que no haguem preguntat, tant que s'anima tothom que faci el pas, no?,
0: exacte.
1: Que s'animin i qualsevol informació s'adreci a aquest telèfon de contacte per WhatsApp al 627-03-2769. Qualsevol, podem preguntar qualsevol dubte.
0: Qualsevol.
1: Però sobretot doncs, que facin el pas, no? Que no es preocupi ningú, que s'ho passaran bé, no? Esteu garantint doncs, que serà un espai molt dinàmic on, bé, segur que se senten ben acollits, no? Que no tinguin vergonya, com dèiem, sí, no? Que a vegades costa, perquè dius, ostres, vaig sola, no passa res, perquè allà segur que inclús surten amistats, no?
0: Sí, esperem.
2: Sí, la idea és que tinguin recolzament, no? Sí. Que la finalització puguin tenir recolzament, perquè la unió del grup al final és la soledat, no? També, el sentir-se sol, i és al final, pues, almenys de, si t'aportes algú amb el qual podràs parlar o anar a fer un cafè, pues, fantàstic.
1: Perfecte. Doncs ho deixaríem aquí. Moltes gràcies per haver vingut avui aquí a la ràdio a explicar-nos doncs, en què consisteix aquest espai comunitari de benestar, sota aquest lema, no? Recordem-ho, ei, tu, sí, sí, tu, no? Un missatge molt, molt directe. Moltes gràcies.
0: A tu, gràcies a tu.
2: Adéu.
0: Adéu.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

res més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no, però jo t'espero.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
4: Perdut un de l'alquer i ara no m'atreveixo a fer-ho. M'han encertat de l'alquer i he de declarar el meu amor de gamberro.

0: Perú. M'han encertat de lo al mil i he de declarar el meu amor de gamberro.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles ja té nou pubillatge pel període 2026-2028. El jurat qualificador de l'elecció del pubillatge es va reunir dissabte 29 d'agost i després de la deliberació corresponent va acordar atorgar els diferents títols de representació de Cubelles pels propers dos anys. En categoria adulta, els màxims càrrecs del nou pubillatge seran Júlia Esteve, pubilla de Cubelles 2026-2028, i l'hereu serà, en aquest cas, Magí García. Pel que fa a la categoria infantil, la representació estarà encapçalada per Sara Carrillo, pubilleta de Cubelles, i Nil Duran, hereuet de Cubelles, per aquests dos propers anys, 2026-2028, completen el nou pubillatge actual. Pel que fa a la categoria adult, Neus García, escollida dama de Cubelles, i Xavier Bellido, que ocuparà el càrrec de fadrí de Cubelles. I en categoria infantil, Aitana Fernández serà la dameta de Cubelles i l'Andriu Kenneth ha estat escollit novament fadrinet del municipi. L'acte oficial de comiat del pubillatge vigent, corresponent al mandat 2024-2026 i la proclamació dels nous representants pel període 2026-2028 va tenir lloc, com dèiem, dissabte a la plaça de la Vila a partir de les 7 de la tarda, un acte que va servir per posar el punt i final a dos anys en què el pubillatge cubellenc ha representat el municipi en nombrosos actes culturals i festius, així com també en trobades de pubillatge arreu del territori, i per donar també la benvinguda a la nova generació que assumirà aquesta responsabilitat durant els propers dos anys. Durant aquest acte de comiat, el pubillatge sortint va oferir els seus discursos. Escoltem primerament a l'Andriu Kenneth, fadrinet de Cubelles 2024-2026, qui recordava que feia dos anys que havia estat proclamat i que aquesta experiència li havia permès conèixer diferents indrets de Catalunya, fer nous amics i viure les festes al seu poble d'una manera especial. En el seu discurs va agrair especialment als seus pares i companys el suport rebut durant aquesta etapa i va animar també els nous integrants a viure el pubillatge amb il·lusió. Va cloure la seva intervenció amb un sentit visca Cubelles i visca el pubillatge infantil. Escoltem-lo.
3: Visca Cubelles... Visca el Garraf. Visca el pubillatge infantil. Visca Escaldes en Goldain. I visca Catalunya.
2: La dameta sortina i no el Llamas també ha volgut traslladar els seus agraïments a la gran família del pubillatge. Entre d'altres coses, ha expressat la seva felicitat i el seu orgull per haver format part del pubillatge. Una experiència, diu, fantàstica, que sempre portarà al cor. Escoltem-la.
4: Vull agrair a la meva família i a totes les persones que m'han acompanyat i han donat suport durant aquest temps. Marxo amb una mica de tristesa perquè aquesta etapa s'acaba, però sobretot amb molta felicitat i orgull d'haver format part del pubillatge infantil de Cubelles. Ha estat una experiència fantàstica que sempre aportaré al cor. Moltes gràcies a tothom.
2: Biel Pou, hereuet sortint, 2024-2026, també va destacar en el seu discurs que ha tingut molta sort de poder compartir aquest viatge amb els seus companys. Aquí, diu, també sempre portarà el cor. Al capdavant del pubillatge infantil ha viscut una etapa molt especial, diu, de la seva vida, plena de moments i experiències que recordarà sempre. Per acabar, també ha volgut recordar el gran crit de Cubelles, aquest visca Cubelles, culi mamelles.
5: He tingut molta sort de compartir aquest viatge amb vosaltres. Ara sí, toca finalitzar. Ha estat un viatge increïble, ple de moments, rialles, quilòmetres, actes i sobretot persones que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom per haver format part d'aquesta etapa tan especial de la meva vida. I abans d'acabar, el mandat anterior meu, vam crear un crit de Cubelles, que és visca Cubelles, cul i mamelles. Així que, visca Escaldes en Gordany, visca Garraf, visca Cubelles, visca el pubillatge, visca el pubillatge infantil i visca Catalunya.
2: La pubilleta sortint de Cubelles, Abril Càrceles, també va traslladar els seus agraïments i va destacar la importància de preservar la cultura cubellenca perquè continuï florint. Va recordar també la seva primera amiga de Vidreres, la Cèlia, qui va conèixer en una de les seves sortides, una nova amistat nascuda gràcies a formar part del pubillatge. I finalment també va demanar, tal com va fer el conjunt del pubillatge, que es doni més importància al pollatge infantil.
5: El que sí que espero és que els delegats o algú que s'hi pugui implicar intentin fer més sortides acompanyat del nou pollatge perquè no se sentin tan sols com m'he sentit jo a vegades, ja que avui tinc un micròfon a les mans i puc fer sentir la meva veu. M'agradaria reivindicar que el pollatge infantil se li donés més importància, ja que és el futur i una part molt activa del pollatge. També m'agradaria compartir amb tots vosaltres les sortides que he fet en aquests 2 anys de vigència. Són més de 70 sortides, sense comptar els actes del poble. Això vol dir moltes hores fora de casa teva, arribades a les 12 de la nit o més tard, cansaments, però moltes hores de diversió amb els amics i amigues i coneixement de la cultura del nostre país i del país veí.
2: El Fadrí sortint, l'Unai Martínez, i el Greu sortint, el David Carabajal, representants del Pollatge Adult, i la Maria Escrivà, la dama, també van oferir els seus discursos de comiat i van adreçar paraules d'agraïment als seus companys. Els van també ajudar a treure la faixa o la banda en un gest simbòlic que posava fi als 2 anys de mandat de cadascun dels càrrecs del pollatge, i també destacaven en el seu discurs, entre altres coses, una etapa plena de vivències, amistats i records que, sens dubte, diuen, els acompanyaran sempre. Escoltem...
6: Kenneth, Ainhoa, Biel, Abril, moltes gràcies per compartir tots els moments amb nosaltres, aunque haguin sigut pocs. Gràcies per ser com sou i, sobretot, mai perdeu la vostra estima pel poble.
7: I Maria, moltes gràcies per adoptar una posició que en principi no et tocava, però hem compartit moments molt bonics i crec que els dos compartim la mateixa opinió, que has estat la persona ideal per compartir aquests 2 anys.
2: Des de l'Ajuntament es van fer diferents agraïments per la feina feta pel jurat qualificador, que a banda del regidor de Turisme i la delegada del pollatge també ha comptat amb la col·laboració de Montserrat López, primera pubilla de Cubelles l'any 1974, i Alexandra Pérez, en representació del Club Patinatge Artístic Cubelles. Tot això també van pujar dalt de l'escenari i van pronunciar els seus discursos. D'una banda, Oleguer Arona, delegat del Foment de Pollatge Català Garraf, i també Francesc Moreno i Laia Gómez, com a hereu i pubilla de Catalunya 2025. Un acte que va cloure l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que va ser l'encarregada també d'oferir unes paraules de tancament. I durant el seu discurs ha destacat que el pollatge manté viva la nostra cultura i les nostres tradicions, apropant les noves generacions a les festes populars, la història i la llengua, i permetent-los també compartir experiències amb joves arreu de Catalunya. I ha recordat que Cubelles, aquesta tradició, ve de lluny i forma part de la memòria viva del municipi. En el seu discurs ha explicat que des dels anys 70, amb l'elecció de Montse López, el pollatge ha anat passant de generació en generació, i després d'un període en què va estar en risc de desaparèixer, Cubelles ha apostat per recuperar-lo i avui reafirma aquest compromís de continuar treballant perquè tingui present i, sobretot, futur.
8: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

Explica'm mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans.

Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles ja té nou pubillatge pel període 2026-2028. El jurat qualificador de l'elecció del pubillatge es va reunir dissabte 29 d'agost i després de la deliberació corresponent va acordar atorgar els diferents títols de representació de Cubelles pels propers dos anys. En categoria adulta, els màxims càrrecs del nou pubillatge seran Júlia Esteve, pubilla de Cubelles 2026-2028, i l'hereu serà, en aquest cas, Magí Garcia. Pel que fa a la categoria infantil, la representació està serà encapçalada per Sara Carrillo, pubilleta de Cubelles, i Nil Duran, aragüet de Cubelles, per aquests dos propers anys, 2026-2028, completant el nou pubillatge actual. Pel que fa a la categoria adult, Neus García, escollida dama de Cubelles, i Xavier Bellido, que ocuparà el càrrec de fadrí de Cubelles. I en categoria infantil, Aitana Fernández serà la de meta de Cubelles i l'Andriu Kenet ha estat escollit novament fadrinet del municipi. L'acte oficial de comiat del pubillatge vigent, corresponent al mandat 2024-2026 i la proclamació dels nous representants pel període 2026-2028 va tenir lloc, com dèiem, dissabte a la plaça de la Vila a partir de les 7 de la tarda, un acte que va servir per posar el punt i final a dos anys en què el pubillatge cubellenc ha representat el municipi en nombrosos actes culturals i festius, així com també en trobades de pubillatge arreu del territori, i per donar també la benvinguda a la nova generació que assumirà aquesta responsabilitat durant els propers dos anys. Durant aquest acte de comiat, el pubillatge sortint va oferir els seus discursos. Escoltem primerament a l'Andriu Kenneth, fadrina de Cubelles 2024-2026, qui recordava que feia dos anys que havia estat proclamat i que aquesta experiència li havia permès conèixer diferents indrets de Catalunya, fer nous amics i viure les festes al seu poble d'una manera especial. En el seu discurs va agrair especialment als seus pares i companys el suport rebut durant aquesta etapa i va animar també els nous integrants a viure el pubillatge amb il·lusió. Va cloure la seva intervenció amb un sentit visca Cubelles i visca el pubillatge infantil. Escoltem-lo.
3: Visca Cubelles. Visca el Garraf. Visca el pubillatge infantil. Visca Escaldes en Goldany. I visca Catalunya.
2: La dameta sortina i no el Llamas també ha volgut traslladar els seus agraïments a la gran família del pubillatge. Entre d'altres coses, ha expressat la seva felicitat i el seu orgull per haver format part del pubillatge. Una experiència, diu, fantàstica, que sempre portarà al cor. Escoltem-la.
4: Vull agrair a la meva família i a totes les persones que m'han acompanyat i han donat suport durant aquest temps. Marxo amb una mica de tristesa perquè aquesta etapa s'acaba, però sobretot amb molta felicitat i orgull d'haver format part del pubillatge infantil de Cubelles. Ha estat una experiència fantàstica que sempre aportaré al cor. Moltes gràcies a tothom.
2: Biel Pou, aragüet sortint, 2024-2026, també va destacar en el seu discurs que ha tingut molta sort de poder compartir aquest viatge amb els seus companys. Aquí, diu, també sempre portarà el cor. Al capdavant del pubillatge infantil ha viscut una etapa molt especial, diu, de la seva vida, plena de moments i experiències que recordarà sempre. Per acabar, també ha volgut recordar el gran crit de Cubelles, aquest visca Cubelles, culi mamelles.
5: He tingut molta sort de compartir aquest viatge amb vosaltres. Ara sí, toca finalitzar. Ha estat un viatge increïble, ple de moments, rialles, quilòmetres, actes i sobretot persones que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom per haver format part d'aquesta etapa tan especial de la meva vida. I abans d'acabar, el mandat anterior meu, vam crear un crit de Cubelles, que és visca Cubelles, cul i mamelles. Així que, visca Escaldes en Gordany, visca Garraf, visca Cubelles, visca el pubillatge, visca el pubillatge infantil i visca Catalunya.
2: La pubilleta sortint de Cubelles, Abril Càrceles, també va traçar els seus agraïments i va destacar la importància de preservar la cultura cubellenca perquè continuï florint. Va recordar també la seva primera amiga de Vidreres, la Cèlia, qui va conèixer en una de les seves sortides, una nova amistat nascuda gràcies a formar part del pubillatge. I finalment també va demanar, tal com va fer el conjunt del pubillatge, que es doni més importància al pollatge infantil.
5: El que sí que espero és que els delegats o algú que s'hi pugui implicar intentin fer més sortides acompanyat del nou pollatge perquè no se sentin tan sols com m'he sentit jo a vegades, ja que avui tinc un micròfon a les mans i puc fer sentir la meva veu. M'agradaria reivindicar que el pollatge infantil se li donés més importància, ja que és el futur i una part molt activa del pollatge. També m'agradaria compartir amb tots vosaltres les sortides que he fet en aquests 2 anys de vigència. Són més de 70 sortides, sense comptar els actes del poble. Això vol dir moltes hores fora de casa teva, arribades a les 12 de la nit o més tard, cansaments, però moltes hores de diversió amb els amics i amigues i coneixement de la cultura del nostre país i del país veí.
2: El Fadrí sortint, l'Unai Martínez, i el Greu sortint, el David Carvajal, representants del pollatge adult, i la Maria Escrivà, la dama, també van oferir els seus discursos de comiat i van adreçar paraules d'agraïment als seus companys. Els van també ajudar a treure la faixa o la banda en un gest simbòlic que posava fi als 2 anys de mandat de cadascun dels càrrecs del pollatge, i també destacaven en el seu discurs, entre altres coses, una etapa plena de vivències, amistats i records que, sens dubte, diuen, els acompanyaran sempre. Escoltem...
6: Kenneth, Ainhoa, Biel, Abril, moltes gràcies per compartir tots els moments amb nosaltres, aunque haguin sigut pocs. Gràcies per ser com sou i, sobretot, mai perdeu la vostra estima pel poble.
7: I Maria, moltes gràcies per adoptar una posició que en principi no et tocava, però hem compartit moments molt bonics i crec que els dos compartim la mateixa opinió, que has estat la persona ideal per compartir aquests 2 anys.
2: Des de l'Ajuntament es van fer diferents agraïments per la feina feta pel jurat qualificador, que a banda del regidor de Turisme i la delegada del pobillatge també ha comptat amb la col·laboració de Montserrat López, primera pobilla de Cubelles l'any 1974, i Alexandra Pérez, en representació del Club Patinatge Artístic Cubelles. Tot això també van pujar dalt de l'escenari i van pronunciar els seus discursos. D'una banda, Oleguer Arona, delegat del Foment de Pollatge Català Garraf, i també Francesc Moreno i Laia Gómez, com a hereu i pobilla de Catalunya 2025. Un acte que va cloure l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que va ser l'encarregada també d'oferir unes paraules de tancament. I durant el seu discurs ha destacat que el pobillatge manté viva la nostra cultura i les nostres tradicions, apropant les noves generacions a les festes populars, la història i la llengua, i permetent-los també compartir experiències amb joves arreu de Catalunya. I ha recordat que Cubelles, aquesta tradició ve de lluny i forma part de la memòria viva del municipi. En el seu discurs ha explicat que des dels anys 70, amb l'elecció de Montse López, el pollatge ha anat passant de generació en generació, i després d'un període en què va estar en risc de desaparèixer, Cubelles ha apostat per recuperar-lo i avui reafirma aquest compromís de continuar treballant perquè tingui present i, sobretot, futur.
8: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: tarda.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: Oh boy.

fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en sexe i penso en papiloma. Fatal, fatal. Vull, no em vull enamorar. Quin pal, quin pal. Penso en soc una gateta que està a gustar, casa tranquil·leta, miau.

0: 3, 4.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: En l'edició d'avui de Hot Dance 80, a la història de la música dance, tindrem el grup Village People. I després, avui, al programa, escoltarem música dels anys 70. I després, al meridià del programa, a la mitja part, escoltarem el que va ser el número 1 de la llista Billboard. Village People és una formació americana de música disco formada a la ciutat de Nova York el 1977. Reconegut a nivell internacional pels seus disfressos, així com les seves cançons enganxoses, amb lletres suggerents i plenes de dobles sentits. Els membres originals eren Victor Willis, el policia, Felipe Rose, l'amerindio, David Hodo, el paleta, Alex Bailey, militar, Glenn Hughes, el moter, i Randy Jones era el moter.

Village People es va convertir en un fenomen mundial durant els anys daurats de la música disco. El grup fou fundat al 77, com han dit, a Nova York, per dos músics francesos, Jacques Morali, un productor consumat que estava tenint èxit a les llistes disco amb Richie Family i Henry Belolo. El grup fou creat específicament per promocionar i interpretar les músics i per atraure a la música a l'audiència homosexual a mitjans dels estereotips més comuns amb els que responia aquest col·lectiu. Al igual que els Boney M, Village People fou un grup dissenyat a mesura, malgrat que els seus compositors eren francesos, les cançons totes eren cantades en anglès.

que no va estar exempta de controvèrsia, donat que Young Men's Christian Association, IMCA, és una associació de caràcter cristià que es dedica a l'ajuda i orientació dels joves. Es va sentir afectada perquè un grup homosexual li dedicava una cançó, el que els va portar a demandar a Village People, però la demanda fou retirada sense donar majors explicacions.

El 1979 els Village People varen editar una cançó anomenada Go West, que anys més tard va ser un dels grans èxits de Pet Shop Boys.

benvingudes a Hot Dance 80. Avui punxarem èxits dels 70s a les pistes de ball. Bill Withers és el primer a trepitjar la pista central de Hot Dance 80 amb Lovely Day.

música dels Jackson 5 amb el petitet Michael Jackson. I és que si els germans eren bons, quan va arribar el petitet de la família Jackson, la formació va tenir molt més èxit. Avui a Hot Dance 80 estem escoltant la música que funcionava a les pistes de ball als anys 70. Això és la música de Luther Vandross, que no és pas un dels temes dance, però funcionava a les pistes de ball, i aquest 2024 s'ha fet un remix que escoltarem una mica més tard.

I és que a Hot Dance 80 punxem temes dance que són funky, talo, house, balades, perquè ara avui en dia no es fa, però a la nostra època, sobretot els diumenges a la tarda, ens posaven els 30 minuts de lents. Hi havia que sortien a perseguir noies a les pistes de ball. Jo, com que m'havien donat carbàs un parell de vegades, no volien ni ballar amb mi. M'anava al costat de la cabina del DJ a veure com punxava la música. I et posava cançons com aquesta. I ara anem a escoltar un remix que s'ha fet d'aquesta cançó.

Hem escoltat la versió de la generació Boomers, una generació compresa entre 1946 i 1964. A mi m'agafa pels pèls, Després va venir la generació Alfa i després la generació X, que és la que escolta remix som aquests. Avui escoltant temes originals dels 70s que funcionaven a les pistes de ball. I tornem a baixar els BPMs perquè anem a escoltar Amy Stewart i No Can Boot, tocant fusta. Un gran èxit des d'un treball anomenat Ultimate 70s.

quin èxit el Damian Stewart, una dona que va néixer el 29 de gener de 1956 a Washington, Estats Units. Amy va aconseguir un èxit considerable major al Regne Unit abans de mudar-se a Itàlia a principis dels 80, on pertany, on està fins al dia d'avui. I anem a escoltar una dona que també només se la coneix One Hit Wonder, però que té una carrera impressionant al darrere. Jocelyn Brown i el seu Somebody Else Is Gay va ser el seu gran èxit personal, però ha fet col·laboracions importants, com per exemple aquesta amb Oliver Sheatham, Wake Up Everybody. Escoltem la veu potent de la Jocelyn Brown.

Mèxic, una cançó gravada per la cantant britànica australiana Olivia Newton-John per la banda sonora de la pel·lícula musical Xanadu. En Estats Units va aconseguir el número 1 de la Billboard Hot 100 i es va mantenir durant 4 setmanes a partir del 2 d'agost. A Canadà va passar 2 setmanes al número 1 de la llista RPM Top Singles i també va encapçalar la llista RPM Adult Contemporary Adult durant una setmana, aconseguint el número 4 a Austràlia i el número 32 al Regne Unit.

I seguim a Hot Dance 80 amb èxits originals dels 70s. En aquesta ocasió és la Diana Rose que li parla, li canta al jefe.

Boss, una cançó de 1979 escrita i produïda per Ashford M. Simpson i gravada per la cantant americana Diana Ross, qui la va llançar amb el segell discogràfic Motown. I és que al començament de la seva carrera els Ashford M. Simpson, aquesta parella artística i sentimental, al començament es dedicaven a produir cantants. Al final van treure un One Hit Wonder com el seu sòlid. Hem escoltat en alguna ocasió a Hot Dance 80. I d'una solista com Diana Ross anem ara a fer pujar l'escenari central de Hot Dance 80 a tres germanes, les Sister Sledge, produïdes per un duet com els Neil Rogers i Bernard Edwards de la formació Chic. Comencem a escoltar aquesta cançó de Sister Sledge que comença a sonar al baix de Neil Rogers.

una cançó que va versionar també la Whitney Houston. Avui, però, escoltem la versió original de Chaka Khan.

hi ha cançons que triomfaven i que eren grans èxits, altres que sonaven una temporada i no sentien més. Anem ara a escoltar una formació que s'anomena The Real Thing, i aquest és el seu Can You Feel the Force, un tema que avui en dia encara es pot escoltar.

I si parlem dels anys 70, a les cançons que sonaven a les FMs i a les pistes de ball, no podia mancar la veu potentíssima d'aquest senyor. One ticket, please.

Els 70s i 80s va ser la malaurada Donna Summer amb MacArthur Park Suites. I acabarem avui, em sembla que amb els Boney M, però deixem, gaudim de la música de la Donna Summer.

Sí, ja sé, em direu que hi ha cançons molt més famoses de la Donna Summer. I tant que sí! Va tenir grans èxits a les pistes de ball, però aquesta és de la dècada que estem tocant avui, de la dècada dels 70s. I una altra que també va triomfar perquè va començar a fer coses al final dels 70 van ser els Bonnie M, com també ho van ser els Abba. Però avui acabem amb Bonnie M. Una forta queixada d'aquí t'hem estat acompanyant des de la producció Susi Bautista i Navarro, des de la coordinació tècnica i musical Barbarroja Show, i aquí dirigint el cotarro Josep Maria Jurado i Escobar. Serà fins a la propera. Bye bye. Adéu-siau. Adiós. Adiós.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable en aquest darrer dia del mes d'agost, dominat pel sol, tot i que amb alguns núvols baixos més abundants a partir de mitja tarda i fins a mig matí, amb més sol al centre del dia. La temperatura ha pujat una mica de nit, però es mantindrà de dia i es mourà amb uns valors normals per aquestes dates, entre 21 i 22 de mínima i de 29 a 30 de màxima, amb una humitat, això sí, força alta i xafogor notable. Vent feble i variable al matí i de xaloc a la tarda, fent que la mar hi domini el marejol en tot el dia. Per demà esperem que el temps en conjunt també sigui molt estable, dominat pel sol, amb cel clar a primera hora, bandes de núvols prims la resta del dia i algun núvol baix puntual a la tarda, amb una temperatura que no variarà gaire. Aquesta nit es tornarà a moure al voltant dels 21 o 22 de mínima i demà la màxima entre 29 i els 30, amb humitat força alta i xafogor notable. Vent feble de gregal a la primera hora del matí i de xaloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejó.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Cubelles ja té nou pubillatge pel període 2026-2028. El jurat qualificador de l'elecció del pubillatge es va reunir dissabte 29 d'agost i després de la deliberació corresponent va acordar atorgar els diferents títols de representació de Cubelles pels propers dos anys. En categoria adulta, els màxims càrrecs del nou pubillatge seran Júlia Esteve, pubilla de Cubelles 2026-2028, i l'hereu serà, en aquest cas, Magí Garcia. Pel que fa a la categoria infantil, la representació està serà encapçalada per Sara Carrillo, pubilleta de Cubelles, i Nil Duran, aragüet de Cubelles, per aquests dos propers anys, 2026-2028, completant el nou pubillatge actual. Pel que fa a la categoria adult, Neus García, escollida dama de Cubelles, i Xavier Bellido, que ocuparà el càrrec de fadrí de Cubelles. I en categoria infantil, Aitana Fernández serà la dameta de Cubelles i l'Andriu Kenet ha estat escollit novament fadrinet del municipi. L'acte oficial d'acomiad del pubillatge vigent, corresponent al mandat 2024-2026, i la proclamació dels nous representants pel període 2026-2028 va tenir lloc, com dèiem, dissabte a la Plaça de la Vila a partir de les 7 de la tarda, un acte que va servir per posar punt i final a dos anys en què el pubillatge cubellenc ha representat el municipi en nombrosos actes culturals i festius, així com també en trobades de pubillatge arreu del territori, i per donar també la benvinguda a la nova generació que assumirà aquesta responsabilitat durant els propers dos anys. Durant aquest acte de comiat, el pubillatge sortint va oferir els seus discursos. Escoltem primerament a l'Andriu Kenneth, fadrinet de Cubelles 2024-2026, qui recordava que feia dos anys que havia estat proclamat i que aquesta experiència li havia permès conèixer diferents indrets de Catalunya, fer nous amics i viure les festes al seu poble d'una manera especial. En el seu discurs va agrair especialment als seus pares i companys el suport rebut durant aquesta etapa i va animar també els nous integrants a viure el pubillatge amb il·lusió. Va cloure la seva intervenció amb un sentit visca Cubelles i visca el pubillatge infantil. Escoltem-lo.
4: Visca Cubelles. Visca el Garraf. Visca el pubillatge infantil. Visca Escaldes en Goldany. I visca Catalunya.
3: La dameta sortina, i no el Llamas, també ha volgut traslladar els seus agraïments a la gran família del pubillatge. Entre d'altres coses, ha expressat la seva felicitat i el seu orgull per haver format part del pubillatge, una experiència, diu, fantàstica, que sempre portarà al cor. Escoltem-la.
5: Vull agrair a la meva família i a totes les persones que m'han acompanyat i han donat suport durant aquest temps. Marxo amb una mica de tristesa perquè aquesta etapa s'acaba, però sobretot amb molta felicitat i orgull d'haver format part del pubillatge infantil de Cubelles. Ha estat una experiència fantàstica que sempre aportaré al cor. Moltes gràcies a tothom.
3: Bielpou, Arauet sortint, 2024-2026, també va destacar en el seu discurs que ha tingut molta sort de poder compartir aquest viatge amb els seus companys. Aquí, diu, també sempre portarà el cor. Al capdavant del viatge infantil ha viscut una etapa molt especial, diu, de la seva vida, plena de moments i experiències que recordarà sempre. Per acabar, també ha volgut recordar el gran crit de Cubelles, aquest Visca Cubelles, Culi Mamelles.
5: He tingut molta sort de compartir aquest viatge amb vosaltres. Ara sí, toca finalitzar. Ha estat un viatge increïble, ple de moments, rialles, quilòmetres, actes i sobretot persones que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom per haver format part d'aquesta etapa tan especial de la meva vida. I abans d'acabar, el mandat anterior meu, vam crear un crit de Cubelles, que és Visca Cubelles, Culi Mamelles. Així que, visca Escaldes-Engordany, visca Garraf, visca Cubelles, visca el pubillatge, visca el pubillatge infantil i visca Catalunya.
3: La pubilleta sortint de Cubelles, Abril Càrceles, també va traçar els seus agraïments i va destacar la importància de preservar la cultura cubellenca perquè continuï florint. Va recordar també la seva primera amiga de Vidreres, la Cèlia, qui va conèixer en una de les seves sortides, una nova amistat nascuda gràcies a formar part del pubillatge. I finalment també va demanar, tal com va fer el conjunt del pubillatge, que es doni més importància al pubillatge infantil.
6: El que sí que espero és que els delegats o algú que s'hi pugui implicar, intentin fer més sortides acompanyat del nou pubillatge perquè no se sentin tan sols com m'he sentit jo a vegades, ja que avui tinc un micròfon a les mans i puc fer sentir la meva veu, m'agradaria reivindicar que el pubillatge infantil se li donés més importància, ja que és el futur i una part molt activa del pubillatge. També m'agradaria compartir amb tots vosaltres les sortides que he fet en aquests 2 anys de vigència. Són més de 70 sortides, sense comptar els actes del poble. Això vol dir moltes hores fora de casa teva, arribades a les 12 de la nit o més tard, cansaments, però moltes hores de diversió amb els amics i amigues i coneixement de la cultura del nostre país i del país veí.
3: El Fadrí sortint, l'Unai Martínez, i l'Hereu sortint, el David Carvajal, representants del pubillatge adult, i la Maria Escrivà, la dama, també van oferir els seus discursos de comiat i van adreçar paraules d'agraïment als seus companys. Els van també ajudar a treure la faixa o la banda en un gest simbòlic que posava fi als 2 anys de mandat de cadascun dels càrrecs del pubillatge i també destacaven en el seu discurs, entre altres coses, una etapa plena de vivències, amistats i records que, sens dubte, diuen, els acompanyaran sempre. Escoltem...
7: Janet, Ainhoa, Biel, Abril, moltes gràcies per compartir tots els moments amb nosaltres, aunque hagin sigut pocs. Gràcies per ser com sou i, sobretot, mai perdeu la vostra estima pel poble.
8: I Maria, moltes gràcies per adoptar una posició que en principi no et tocava, però hem compartit moments molt bonics i crec que els dos compartim la mateixa opinió, que has estat la persona ideal per compartir aquests 2 anys.
3: Des de l'Ajuntament es van fer diferents agraïments per la feina feta pel jurat qualificador, que a banda del regidor de Turisme i la delegada del pubillatge també ha comptat amb la col·laboració de Montserrat López, primera pubilla de Cubelles l'any 1974, i Alexandra Pérez, en representació del Club Patinatge Artístic Cubelles. Tot això també van pujar dalt de l'escenari i van pronunciar els seus discursos. D'una banda, Oleguer Arona, delegat del Foment de Pubillatge Català Garraf, i també Francesc Moreno i Laia Gómez, com a hereu i pubilla de Catalunya 2025. Un acte que va cloure l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que va ser l'encarregada també d'oferir unes paraules de tancament. I durant el seu discurs ha destacat doncs, que el pubillatge manté viva la nostra cultura i les nostres tradicions, apropant les noves generacions a les festes populars, la història i la llengua i permetent-los també compartir experiències amb joves arreu de Catalunya. I ha recordat que Cubelles, aquesta tradició ve de lluny i forma part de la memòria viva del municipi. En el seu discurs ha explicat que des dels anys 70, amb l'elecció de Montse López, el viatge ha anat passant de generació en generació i després d'un període en què va estar en risc de desaparèixer, Cubelles ha apostat per recuperar-lo i avui reafirma aquest compromís de continuar treballant perquè tingui present i, sobretot, futur.

0: I avui és moment de fer balanç de la nova edició del Cubelles Noir 2026, un cop tancada després de 4 dies intensos aquí al municipi de Novela Negra. Tenim avui aquí els estudis el seu comissari, el del Cubelles Noir, Xavier Borrell. Benvingut, Xavier.
1: Hola, què tal, com esteu?
0: I bé, després doncs aquests dies intensos de Novela Negra a Cubelles, com ha anat aquesta nova edició del Festival Cubelles Noir?
1: Doncs en tema el que seria cultural o temàtic, quan el Pedro i jo, el director del festival, vam decidir que havia passat un marge en el que ja podíem fer un homenatge al cinema negre clàssic, perquè havíem, diguem que ja estava molt separat de quan vam començar, que estava molt proper, vam decidir que el tema donaria molt de joc, i és veritat que tothom ho ha dit, diu, entre les xerrades, el que ha explicat la gent, el que hem investigat, no sé què, hem après moltíssim del cinema negre clàssic, i això ens porta a la gent que està escrivint ara i la gent que està llegint a conèixer moltes coses més. Hem conegut escriptors espectaculars com l'Eugenio Fuentes, el nostre homenatjat, gent que està fent curs, curtmetratges i els està presentant, com la Rocío Jurárez, podria dir mil coses, debats molt interessants, també ara hi ha el tema del true crime, de fins on es pot arribar, fins on no, hi ha lleis noves, temes, mil temes. Ja, per exemple, el Paco Gómez Escribano va posar sobre la taula el tema de que si poses molt mort estàs fent trampa amb les novel·les, i a partir d'aquí, molt tema de debat, molt interessant, i a la gent li agrada molt, la veritat.
0: Uh-huh. Hem pogut gaudir també de cinema, no? S'han fet projeccions, uh-huh, taules rodones, hi ha hagut també un escape room, sí, hi ha hagut una obra de teatre, no?
1: Sí, sí.
0: Hi ha hagut premis.
1: Sí, sí. El premi a la millor novel·la escrita per una dona en català l'ha guanyat la Núria Prades, per Benvinguda senyora Christie, de Agatha Christie, i el premi en castellà l'ha guanyat la Annika Burke, que és una escriptora canària, per Bacon. Dos molt bones novel·les i estem molt contents perquè hi ha molt de nivell, sí, sí.
0: Han pogut venir a recollir el premi?
1: No, la Annika Burke sí, des de Canàries va poder. La Núria Prades, ella és periodista i tot l'any treballa molt i justament aquestes dates no podia. I com nosaltres no som dels festivals que directament diuen, escolta, que tu guanyaràs, si poden venir, venen, i si no, no venen.
0: Parlem també de l'Eugenio Fuentes, no?, que va rebre també aquest premi. Parla'ns, no?, d'aquest premi que ha obtingut, no?, i de la seva transcendència.
1: Meravellós, perquè ell sabem que és un escriptor que va en paral·lel de la gent que està escrivint thrillers i novel·la negra normalment, que es mouen molt per les modes, per el que demanen els editors i els lectors i tal. I l'Eugenio no, l'Eugenio és un escriptor de Càceres que va per lliure, ell escriu el que vol. Fins i tot ho va explicar, que el seu personatge, el Ricardo Cupido, el tenia una mica abandonat, no volia escriure sobre ell, i que una història que tenia pensada va veure que li feia falta al Ricardo i va tirar milles i el va tornar a agafar. Això està molt bé perquè recuperem personatges, recuperem històries. Ell ha escrit llibres de com escriure novel·la negra, o sigui que sabem que és molt entès, i sobretot que això, que havia guanyat el premi més important de novel·la negra d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, el Dashi el Hamed, i no havia pogut anar a recollir-ho, o sigui, no havia aparegut en públic fins que va venir aquí a Cubelles, o sigui que per nosaltres una gran notícia.
0: Uh-huh. I s'han dut doncs aquest premi honorífic a la trajectòria novel·la negra. Com decidiu aquest premi honorífic?
1: Pues, abans anàvem tirant per la gent, els escriptors consolidats més grans, perquè tenien por de que, bueno, que es posessin malalts o que no poguessin venir. Però ara ja, més o menys, ja tenim tot controlat i bé, anem mirant de la gent més consolidada, sobretot que portin molta novel·la publicada i que no siguin tan joves com per després, a partir d'aquí, escriure novel·les molt dolentes i dir, ala, que us veu que era molt a gust, no? Bé, anem fent el que podem, la veritat. Per desgràcia, les dones de la novel·la negra en català van començar tard a escriure i no tenim encara dones suficientment consolidades com per donar-los un premi d'homenatge.
0: Uh-huh. Sí, parlem també d'escriptors, no?, que han vingut a Cubelles per primera vegada. Parlàvem doncs d'una autora que va presentar més el Cubelles Noir, la seva novetat, i que obria aquest festival. Ens referim doncs al llibre Palabra de Asesino de la Rocío Juárez.
1: Sí, ella tenia previst publicar el llibre al setembre i el va adelantar només per nosaltres, per poder-ho tenir al Cubelles Noir. Bé, molt contents, la veritat, és que ella és d'aquestes que fan psicologia dels assassins i estudien tota la vida dels assassins en sèries i després fan les seves històries, fan el curtmetratge que va fer del mètode M.O., està molt bé, perquè és com una espècie de taula de psicologia d'uns quants assassins en sèrie, i el llibre era una reflexió d'ella sobre cada assassí, però molt, molt il·lustrat i molt xulo, i una edició espectacular.
0: Uh-huh. Ahir van haver dos llocs on es van desenvolupar aquestes taules, no? La Biblioteca Municipal, el Centre Social, vau anar doncs allò, gaudint d'aquestes taules a diferents espais.
1: Clar.
0: No sé com valoreu aquest també, no? El poder-ho fer en dos espais diferenciats.
1: Un festival literari ha de tirar de biblioteques, tots ho fan, o sigui, sobretot si tens biblioteques molt potents. Barcelona Negra, menys, una mica com nosaltres també, menys les coses més apoteòsiques que busca un cinema de 500 persones, totes les taules les fa les biblioteques perquè és on ha d'estar el món de la lectura i el món de la cultura. I també perquè a la nostra biblioteca tenim una sala de projecció que és espectacular, té un àudio que no se sent res, que no rebota, que és magnífic. Es projecta molt bé, la gent està molt a gust d'aquelles cadires, està fresquito i què més volem.
0: Parlem també de la vinculació, no, cubellenca. Hem pogut veure doncs també escriptors locals, periodistes locals moderant taules, el mateix grup de teatre, no?
1: Sí, la veritat és que estem molt contents de que quan li proposem a, sobretot a la Mònica Montaner, fer obres de teatre vinculades amb el festival, sobretot aquest any com tocava Cinema Negre Clàssic, li vam dir Casablanca, de seguida va dir que sí, va agafar col·laboradors i actors aficionats i tal, s'hi van posar i va quedar molt espectacular, la veritat. És el moment que tenim la sala més plena, és una exageració, ja estem pensant en algo per l'any que ve. I també escritores de Cubelles. Per dir alguna cosa, el Lolo García va venir a moderar una taula amb el Luis García Jambrina i la Susana Peix, que està tenint molt d'èxit amb un true crime, fora del que ha fet en infantil i juvenil, i ara diu que té escrita una novel·la de ficció. Si la treu, igual pot fins i tot aspirar al nostre premi de millor novel·la, no sé, no sabem. Però estem molt contents també d'integrar la Susana en el festival.
0: Uh-huh. I pel que fa als escriptors, no? No sé si costa o no costa, quan convides gent a prendre part del Cubelles Noir, clar, hi ha gent que descobreix per primera vegada gent destacada, no?
1: Uh-huh. Hi ha de tot. Hi ha el que no et contesta els emails, hi ha el que no et fa ni cas, hi ha el que et diu que sí i després no ve. I hi ha el que estàs convençit i que em dirà, ara em dirà que no, i em diu, hombre, estaré encantat de venir, no sé què, no sé quantos. I bé, i també hi ha, i això ho hem de dir, és una pena, hi havia una noia, la Emma Pellegrín, una finalista en Fosca, que havia de venir de Múrcia. Estava una mica apartada de Múrcia en cotxe, i anar a Múrcia en cotxe, agafar un tren, venir a Barcelona, agafar un Rodalies, venir aquí per tornar, era tan impossible que li vam dir, Ima, déjalo, perquè de veritat, és una pena, però molt simpàtica, molt col·laborativa, i mira, és el que hi ha.
0: Uh-huh. Parlem doncs una mica també a nivell de xifres, no? Com ha anat? Si fem comparatives.
1: No ho sabem, no ho contem. Bueno, els llibres sí que els contem. Els llibres, nosaltres hem venut a una taula que teníem de Cubelles Noir, de llibres com més nostres, diguem, uns 20 llibres. I sabem que la botiga ha venut com uns 155, o sigui, si sumem, són 175 o així. Mai havíem venut tant. La vegada que més, crec que eren 112, i perquè teníem moltes taules rodones, que ara més o menys anem reduint el número de taules per poder viure, perquè si no podíem viure tal qual. I ha sigut una bogeria, no ens paràvem. I d'assistència, si abans havíem comptabilitzat, quan ens hi posàvem a comptar, 1.200, i ara hi havia moltes sales en què havíem de treure cadires, i va arribar un moment que ja no teníem ni on posar cadires, no sé, et podia dir 1.400, 1.500, o el que sigui, jo què sé.
0: Uh-huh. I també destacar una mica que hi ha escriptors, escriptores, gent que ve a veure aquest festival, que a més es queda a Cubelles, no?, passar aquests dies.
1: Sí, sí, tenim tots els hotels, hostals, tot explotat per allà com podem, fins i tot aquest any teníem el nou de Mastrader, que hi ha gent que s'ha quedat, Allà els que tenen cotxe estan encantats de la vida perquè es foten un piscinazo i després venen al festival, poden tornar, però ha hagut gent al Hotel Sant Jordi, nosaltres hem ocupat sencer a l'Hostal Cubelles, però ha hagut gent també a altres llocs i també la gent va a sopar, a dinar pel festival, queden, parlen. Bé, és de los que es tracta, és una fira literària.
0: Uh-huh. Xerrades, hi ha hagut de tots tipus, ja ho explicaves, no? I la gent hi ha participat, és a dir, que han pogut dir la seva també, moments de debat, no?
1: Sí, la gent participa, pregunta, fins i tot alguns els hem de tallar una mica, perquè si no se'n van les taules, allò de qual era la pregunta, però molt bé. I autors amb moltes ganes de xerrar, de veritat, molt, molt divertit. I, per exemple, el diumenge, ahir vam fer un club de lectura en què, bueno, vam fer un cercle i parlàvem amb l'escriptor, amb l'Alexandre Escrivà, que és un escriptor que està molt de moda, un noi molt jove, i li havíem de dir a Alexandre, com facis les respostes tan llargues, no podem fer club de lectura, perquè si no hem d'estar al migdia. Ai, perdona. I molt bé, la veritat. I no ha hagut problemes amb res.
0: Tots els que havien convocats han vingut?
1: Tots.
0: No ha fallat ningú?
1: Crec que és el primer any, també t'ho dic. I molt bé, i la gent molt contenta. Ens ha funcionat Rodalies, gràcies. I, bueno, per exemple, per dir alguna cosa, l'Eugenio Fuentes ha aprofitat per anar a visitar Tarragona i ara marxava. Bueno, gent que sí que tenia fills, que estava una mica més apurada, gent que començava a treballar, que ha vingut lo just i ha marxat. Bueno, i molt content, la veritat, el jurat ha fet la seva feina de manera excel·lent. Només tinc que donar gràcies a tot l'equip per la currada que s'han fotut, però tots estem molt satisfets, la veritat.
0: Molt bé, no sé si ens hem deixat alguna cosa per preguntar-te sobre l'Skate Room, doncs no sé com va anar, és el primer any que va fer?
1: No, és el segon, el primer el van fer aquella sala que hi havia d'avis del centre social, mig pandèmia, aquella sala tenia una acústica horrible, no va sortir molt bé, la veritat, però aquest ha estat espectacular, ha hagut molta gent corrent cap avall i cap a dalt pels passadissos, nosaltres l'equip que ja estàvem cansats deia, hòstia, d'on treuen tanta energia aquests per córrer? Ha anat molt bé, hi ha molts escape rooms d'aquests que es poden comprar, la veritat, ho farem més vegades, i dir, la veritat, problemes d'espai, que tenim problemes d'espai, ja no ens cap la gent al festival, i estem, bueno, ens estem plantejant fer-ho a la sala sociocultural, a veure si amb el parquet del teatre i fent una decoració i tal, suposo que allà ho podríem fer bé també, estar còmodos.
0: Més de 10 anys, aquesta era la 11a edició, no? Mm. De cara al futur, no sé què us plantegeu.
1: Doncs bàsicament això, que tenim problemes d'espai, que ho hem de solucionar, que ho solucionarem segur, i també que estem molt consolidats, perquè les editorials, en qualsevol moment que li demanes que et pagui el viatge d'un escriptor, ens el paga, no tenim cap problema. Fins i tot ells ja ens ofereixen gent per venir al festival que ens ofereixen que ja ens ho pagaran. Tenim subvencions de l'Ajuntament, que li hem de donar les gràcies a tota la gent de l'Ajuntament, tots els treballadors, que ens han ajudat moltíssim, la gent de la cultura, les autoritats, la gent de la brigada que els hem demanat de tots, la gent de comunicació, han vingut tots molt involucrats. I també sembla que la Generalitat ens està començant a donar una mica de subvenció, una mica de cas, i estem darrere del Ministeri, que segur que si fem les coses bé també agafarem alguna potència amb ells.
0: Per tant, el festival va endavant, vaja, a tope, no? Amb ganes potser de més creixement o el format ja està bé com està?
1: Però és que no el dominem.
0: No el dominem,
1: és el problema. Llavors, el que has de fer és estar tenir previst... Jo tenia por de que l'obra de teatre s'omplís i confirmat que si tens por és que passarà, doncs ja farem coses perquè, bueno, per arreglar-ho. Però bé, estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen molt bé, nosaltres som un d'ells, i endavant, menys mal que és un cop l'any, perquè si no...
0: Molta feina, no, Xavier?
1: Una mica cansat.
0: Moltes hores, no?
1: Sí, molta dedicació. Moltes coses.
0: Molta dedicació personal, no?
1: Sí, moltes coses que has de tenir al cap i tothom et parla i... Però bé, cada vegada som un equip més gran i anem repartint la feina, cosa que abans entre dos o tres ho fèiem tot. I molt bé, molt bé, molt bé, molt contents.
0: Doncs ho deixaríem aquí, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir. Gràcies, doncs, per aquestes valoracions. I bé, que vagi molt bé, no?, el futur del Cubelles Noir.
1: Sí, bueno, i com ja saps, seguim nosaltres durant l'any fent clubs de lectura, el programa de ràdio Cubelles Noir, farem la Pasqua Negra, el Nadal Negre i, bueno, Tenim pensat fer més cosetes, com sempre.
0: Estarem pendents.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Fins una altra. El medi marí no només és un ecosistema clau pel planeta, sinó també una font directa de benestar per a les persones. En una nova intervenció al programa Compartim la platja amb la natura, Xavier Pedro, representant de l'entitat ambientalista GPEC, ha explicat les bases científiques de l'anomenada teràpia blava i ha analitzat la transformació que pateix actualment el mar Mediterrani. Pel que fa als efectes del mar sobre el benestar emocional, lluny de ser una simple tendència de xarxes socials, la teràpia blava compta amb un fonament científic basat en la millora fisiològica i la reducció de l'estrès que porta l'entorn marí. Aquest enfocament terapèutic inclou des d'activitats a l'aigua com ara la natació, el busseig o el ioga aquàtic fins a la simple contemplació de l'horitzó o l'escolta de les onades. Segons Xavier Pedro, elements com la intensitat de la llum, el moviment constant de l'aigua i la percepció d'un espai obert ajuden a alliberar la ment i a recuperar la connexió amb la natura, un efecte especialment valuós després d'experiències com els confinaments. Escoltem a Xavier Pedro.
2: L'estudi sobre la millora fisiològica que aporta, i bàsicament és estar a prop del mar, perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té, sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, estar en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
0: D'altra banda, Xavier Pedro ha abordat també els canvis ambientals que pateixen els oceans. Pel que fa al Mediterrani, Xavier Pedro ha rebutjat la idea que el mar estigui morint, optant per una visió més optimista. Diu que el Mediterrani es troba en un procés de canvi accelerat, tot i que s'ha après biodiversitat i espècies a causa de l'augment de la pressió humana, en comparació amb dècades anteriors, encara, diu, s'està a temps d'evitar un col·lapse ambiental.
2: Bueno, per fer-ho fàcil, sí, doncs, en temes de biodiversitat, a les platges, doncs abans sí que n'hi havia molta més. Oi, hi havia sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no? Que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut, i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar, doncs, els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no? D'aquests ecosistemes.
0: Per afavorir la conservació marina, des del GP, que recorda que totes les accions estan connectades i que la protecció del mar comença a terra ferma. Entre les recomanacions principals destaquen reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle, disminuir l'ús de plàstics d'un sol ús, consumir peix fresc i de proximitat per donar suport a l'economia local i reduir la petjada ecològica, respectar l'entorn litoral, incloses les zones d'aigua poc profunda i la vegetació marina com les praderies de Posidònia, la recuperació de les quals requereix segles. L'entitat també recorda que manté oberts els seus canals de contacte a través del seu web gpec.cat per a consultes i iniciatives de defensa ambiental.
3: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.

Molt bon dia, bona tarda, bona nit, segons us agafi aquesta nova emissió de Vents de Poesia, Tempesta de Rock. El meu nom és Ivan Madrigal i és un plaer estar amb vosaltres parlant d'un dels autors, he de confessar, que més m'agrada, si no el que més, que és Lou Reed.

Començarem amb una cançó de la Velvet Underground, però no en la versió de Velvet Underground, sinó en una versió en directe del seu últim disc oficial en directe, que es diu Animal Serenade, interpretada per un personatge del que vaig parlar en un dels últims programes, el senyor Anthony. De fet, ja no la interpretava el mateix Lou Reed en The Velvet Underground, perquè segons ell té una melodia molt complicada. Això és Candy Says.

La següent cançó no és una cançó fàcil d'escoltar. També la vaig esmentar en algun dels programes passats. És una cançó que es diu The Kids, una de les cançons més psicodèliques que s'han pogut gravar mai. El cas és que durant el temps en el que va escriure aquesta cançó, que pertany al disco Berlín de 1973, producte perfecte del New York d'aquests anys, del New York de la Factory, del New York de Andy Warhol, del New York del Soho, va estar un complet desastre comercial. I no van fer la gira fins molts anys després. Estic parlant del 2004-2005, quan van fer la gira d'aquest disco. En aquesta època, Lou Reed sembla que vivia amb una prostituta i la cançó parla de com van treure els... li van agafar els nens a aquesta dona els serveis socials, no? Però és una cançó realment impactant, aviso abans de sentir-la.

és realment impactant la melodia tan amable, per dir-lo d'alguna manera, amb aquests nens cridant per la seva mare, no? És un contrast completament sorprenent. I és la cançó precisament que no va aparèixer en la versió espanyola i que va trastocar tot l'ordre del disc. Les dues següents cançons que sentirem són dues cançons del mateix disco. És un disco del que és difícil treure cançons, per la senzilla raó de que està concebut com una mena de recorregut, de descens als inferns i retornada amb una nova vida. No? L'Urrit explicava que en el període de 3 mesos va perdre 3 amics i això li va suposar un període de crisi. No? És curiós que quan va fer la gira d'aquest disco, va estar la primera vegada que, la primera i l'última que jo sapi, que va fer al públic seure, va fer en sales on el públic estava assegut a cadires i va prohibir fumar durant el concert. La cançó que sentirem parla del càncer i del tractament del càncer. Parla d'algunes de les drogues que, i diu perfectament que són drogues que es fan servir al carrer per no patir el dolor. I una antítesis, una contradicció molt gran, les mateixes drogues que donen per fer-te viure t'estan matant, no? Parla més de la radiologia, del tractament del càncer, no? Això és Sword of Damocles.

també del Magic and Loss, aparegut al 1992. És la següent cançó que sentirem, que té els seus precedents precisament en el The Velvet Underground, en una cançó que tracta molt d'humor un tema bastant escabrós, com pot ser The Gift. S'envia un regal que és un cos desquartitzat, completament desfet. En aquest cas és Harry. Ens parla de Harry. Harry es mira al mirall i no s'agrada. No s'agrada perquè té certs rasgos que li recorden al seu pare. I ni corto ni perezoso, com es diria en castellà, es va començar tallant les parts del cos que més que no l'agraden, fins que arriba als genitals i simplement els talla. Harry es desperta a l'hospital, se l'apropa un metge i li diu: hijo, hemos conseguido salvar tu vida, pero no volverás a ser el mismo. I Harry no fa una altra cosa que posar-se a riure. Era precisament el que buscava. Això és Harry's Circumcision.

Doncs fins aquí hem arribat per avui. Espero que us hagi agradat el programa. Ha sigut un plaer comptar amb vosaltres. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins la propera setmana.

0: Escolta Radio Cubelles.
1: A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol.

Per començar el programa d'aquesta setmana, tenim de nou el compositor Bernard Henrik Grussel, nascut a Finlàndia el 1775, però que es va traslladar a Suècia ja de molt jove i va morir allà l'any 1838. Va ser compositor i traductor i està considerat el més significatiu i compositor clàssic nascut a Finlàndia i el més destacat abans de Sibelius. Escoltarem un fragment del concert per a clarinet en F menor opus 5, les parts Andante Pastorale i Allegretto, amb la Gothenburg Symphony Orchestra, l'Orquestra Nacional de Suècia, dirigida per Oko Okamo, i el clarinet solista és Martin Frost.

Després d'aquests fragments del concert per a clarinet de Bernard Krusen, tenim de nou a Hector Berlioz, que també vam escoltar la setmana passada, un compositor francès del romanticisme, i escoltarem un fragment de la seva obra més coneguda, la Simfonia Fantàstica, opus 14, que va subtitular Episodi de la vida d'un artista. Serà l'escena camperola, amb l'Orquestra Filarmònica de Nova York, dirigida per Zubin Mehta.

ha estat un fragment de la Simfonia Fantàstica opus 14 de Berlioz i a continuació tindrem uns fragments d'òpera de Giuseppe Verdi. Escoltarem de la famosa Aida l'ària Qui Radamés Verrà amb la soprano Eva Seles amb l'Orquestra Simfònica de Nuremberg dirigida per Hans-Peter Gmür i del Il Trovatore l'ària Stride la Vampa amb la cantant considerada alto Ruth Hesse. Serà també la Simfònica de Nuremberg amb Hans-Peter Gmür. I després de Don Carlos, l'àrea O Don Fatale, amb la mezzosoprano Rita Noel. La interpreta la Filarmònica Orquestra, dirigida per Alberto Lizio.

Hem escoltat tres àries de tres òperes de Giuseppe Verdi i a continuació ens acompanyarà Pablo Sarasate, virtuós violinista nascut a Pamplona i mort a Biarritz, que a part de la seva faceta de destacadíssim violinista, també va compondre obres per a piano i violí. De les seves obres escoltarem unes danses espanyoles, tres concretament, la malagueña, una habanera, i la romanza andaluza. Les solistes són

I acabarem ja el programa, que se'ns acaba el temps. Ho farem amb el nostre gran tenor, Josep Carreras, amb una ària de Madame Butterfly, de Puccini, Addio Fiorito Asil, amb la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per Daniele Gatti.

I fins aquí la selecció d'avui de l'Hora dels Clàssics. Us espero la setmana vinent a aquest programa dedicat a la música clàssica de Ràdio Cubelles. Bona setmana!

Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: vull aprendre a desaparèixer i així haurat des d'un forat et i et donaran tota la meva poesia completa perquè jo sé que quan em...
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. Avui us portem el segon capítol d'aquesta sèrie que estem dedicant a la música de ball. I tal com vam anunciar la setmana passada, avui parlarem del compàs de 2x2.

0: El compàs binari és un dels més senzills dins l'espectacle musical i hem de trobar els seus orígens en la música folklòrica. I és lògic que les danses que acompanyava, almenys originàriament, fossin com caminades, ja que el fet de caminar ens dona un compàs binari.
1: Clar, exactament. Estem escoltant la quadrilla de Rosselló. La quadrilla és una dansa que, en els seus orígens, la ballaven dues parelles ajuntant, per tant, quatre persones. D'aquí, probablement, el nom de la dansa.

0: Ara us oferim el galop d'entrada del Ball de les Gitanes, que igual que moltes altres danses tradicionals de casa nostra, com la contradansa, per exemple, tenen també un ritme binari.
1: Ah, exactament. La interpreta la cobla La Principal de la Bisbal, que, mira, va ser fundada l'any 1888, és a dir, que té més de 130 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, i aquesta cobla, La Principal de la Bisbal, l'any 1932 va ser escollida com la cobla oficial de la Generalitat de Catalunya. Esclar, allò era l'any 32.
0: Sí.
1: Aquell nomenament el va perdre, naturalment, amb la Guerra Civil.
0: I l'any 1978, el president Josep Tarradellas li va restituir el nomenament i l'ha seguit ostentant des d'aleshores. 10 anys més tard, el 1988, i coincidint amb el seu 100è aniversari, se li va otorgar la Creu de Sant Jordi.

0: El galop era una modalitat de dansa que estava escampada en petites variants per tota Europa i que fins i tot va arribar a les suites de danses de les composicions de música clàssica.
1: El galop va ser el predecessor de la polca, que va iniciar-se a Praga cap al 1830 i que més tard, el 1840 més o menys, un mestre de ball txec la va mostrar a París, moment a partir del qual es va fer famosa i ballada àmpliament. I no només a Europa, sinó que també a Nord-Amèrica.
0: Exactament. Aquesta que escoltem és la polca que porta per títol Trist Trast, composta per Johann Strauss II. Segur que, a més d'un, li venen imatges de ciclistes protagonitzant una escapada a la Vuelta. I si és així, és perquè aquesta volta va ser utilitzada com a sintonia de les retransmissions de Televisió Espanyola d'aquest esport. És una altra manera de ballar.

0: Una altra evolució d'aquelles danses tradicionals que esmentàvem abans va ser la de la figura final de les quadrilles, cap a un ball molt més mogut i vigorós. Es tracta de el cancan.
1: Ahà! Aquest que escoltem és un cancan compost pel músic francès d'orígens alemanys Jacques Offenhaf.
0: Tot i que inicialment era una dansa per parelles, va evolucionar cap a l'espectacle de cabaret, en el que l'executen ballarines agafades entre elles en filera, fent vigorosos moviments de faldilles i enagües.
1: Sí, senyor, el cancan és una de les músiques de cabaret més paradigmàtiques i conegudes. No és estrany, per tant, que aparegués a la banda sonora de la pel·lícula musical Moulin Rouge. Fixeu-vos.

Aquest tall pertany a una de les escenes de la pel·lícula en la qual a la mateixa música d'Offenbach se li ha afegit la lletra que estem escoltant. El tema es va titular Spectacular.

0: I parlant d'evolucions, una de les més interessants i que més ha perdurat és l'evolució de la marxa militar cap al pas doble.
1: I la que estem escoltant ara és una de les peces característiques d'aquest gènere. Es diu Espanya Canyí, del compositor Pasqual Marquina.
0: El pas doble com a ball va aparèixer a Espanya a inicis del segle XX, en part com a resposta o com a contestació al foxtrot que venia d'Amèrica.
1: Com a ball té l'avantatge del ritme binari, ja que això li permet tenir la forma més senzilla de ballar, que és caminar.
0: I que és això el que fan les parelles al llarg de la pista, anar caminant, diguéssim. El pasdoble és el ball de saló que podem considerar típicament espanyol i el que les orquestres saben que han de recórrer en qualsevol moment de baixada del públic a la pista dels embalats.
1: Ah, i per cert, per si mai us ho heu preguntat, això de canyí vol dir gitana.
0: Ah, carai.
1: O sigui, Espanya canyí vol dir Espanya gitana.
0: Mira.

0: La juxtaposició de cultures provocada per la colonització espanyola d'Amèrica i la posterior arribada d'esclaus africans va donar lloc a moltes barreges i evolucions, totes elles procedents de ritmes tradicionals anteriors.
1: Es diu, però no tots els historiadors hi estan d'acord, que el mambo és una evolució del danzón, un ritme tradicional cubà que cap a inicis dels 40, del segle passat, és clar, en Damaso Pérez Prado va fer famós internacionalment amb peces com aquesta, Mambo número 8.

0: Mentre que el mambo que acabem d'escoltar és un ball d'execució en parella, la samba brasilera és una dansa, també, de ritme binari, però que es balla en grup.
1: I el millor exemple són les tradicionals desfilades durant els carnavals a tot el llarg del Sambódromo de Rio de Janeiro. La samba que escoltem es titula precisament Samba de Janeiro.

0: Quan hem parlat del pas doble, hem comentat que era dels més senzills de ballar perquè s'executa simplement caminant a ritme de la música fent esquerra-dreta, esquerra-dreta.
1: Doncs bé, el merengue té el mateix principi d'execució, però els dos ballarins caminen amb passes més llargues i flexionant els genolls.
0: A part d'això, el pas doble, la parella balla de forma molt, diríem, continguda. Recordem que és un ball sorgit i evolucionat en una Espanya tradicional i molt pendent del que diran.
1: Doncs sí, sí. Mentre que el merengue fa honor al seu origen tropical i té una sensualitat en els moviments molt més accentuada.
0: Exactament. Estem escoltant la bilirrubina, un dels èxits més coneguts del cantautor dominicà Juan Luis Guerra.
1: I ara volem que escolteu una d'aquelles meravelles que la música ens pot oferir i que ens arriba gràcies a Voces para la Paz i sota la direcció de Rafael Sanz Espert.
0: A veure, escoltem-ho.

0: Músicos para la Paz, com ells mateixos es defineixen a la seva pàgina web, són músics i cantants de les millors orquestes i cors d'Espanya units per donar suport a projectes humanitaris.
1: El que estem escoltant és un medley, és a dir, que és una barreja de múltiples peces entre clàssiques i modernes.
0: Les dues primeres que hem estat escoltant que apareixien són la cinquena sinfonia de Beethoven i el Mambo número 5 de Pérez Prado.
1: Doncs ara continuarem amb l'evolució natural cap a un altre ritme de la unió, de dos compassos, de dos per dos, i que és el que em va sorgir el compàs de quatre.
0: Ah, mira...

0: Estem escoltant la composició de Johann Strauss I, el pare, anomenada Galop de la Cachucha. I, precisament, la interpreten els músics de Voces para la Paz, que escoltàvem ara fa un moment. En aquesta ocasió hi col·labora Lucero Tena, com a solista amb un instrument molt particular, les castanyoles.
1: El galop i la cachucha són dos balls que s'acostumaven a interpretar junts o seguits i que són els precedents històrics de la majoria de balls de parella posteriorment.

Amb claríssimes arrels italianes, la Tarantella és un ball que, dels seus inicis del folklore popular, va passar a ser ballat en els salons i places, degut, sobretot, al seu caràcter ràpid i alegre, cosa que feia que els ballarins, especialment els joves, s'hi afegissin ràpidament.

0: Com vam comentar-vos ja a l'inici d'aquesta sèrie sobre la música de ball, en els més remots inicis la música era molt simple. Va començar sent únicament percussió i l'execució de dansa era individual de cada ballador, encara que potser es realitzés en grup.
1: Amb el pas dels segles va anar evolucionant i sobretot durant el segle XX el ball va convertir-se en un vehicle de relació de parella i, especialment, de flirteig. Eren els balls de parella més o menys tancada, que vol dir més planerament, més o menys arrambats. Entre aquestes, un bon exemple són els boleros, que exemplifiquen les dues coses que acabem de comentar.
0: I la gran majoria de boleros, com Perfidia, que és el que estem escoltant ara, i també estan interpretada per los Panchos, comencen amb una introducció força llarga que té un posterior reflex en la resta de la peça, com si fos una espècie de preludi.
1: Exactament. El ball, pròpiament dit, és dels que faciliten una posició que les parelles poden aprofitar per acostar-se més o menys segons les circumstàncies.
0: I les ganes.
1: Diríem. Exacte.

0: acatar una yunta laburando en societe. Batile al grone, peroca que queme el bobo en el pío, junto con el zarzo mío, la empiedrada y la marroca. Que reduzca, aunque sea poca, la menaje del bulín, mis tajos de marroquín, las pinches y la catrera, y vos, piantá de ladera con la mina de pachín. Si me sale bien el tiro.
1: El compositor argentí Enrique Santos, discípulo, va dir: el tango és un pensamiento triste que se baila. Altres l'han definit com un dels balls de saló més sensuals i en el que s'uneix amor i passió.
2: Hem de situar els inicis d'aquesta dansa a la zona de Rio de la Plata i els orígens precisos estan entre Buenos Aires, a l'Argentina, i Montevideo, a l'Uruguai. Va aparèixer a les zones de prostíbuls i barris baixos, raó per la qual les lletres acostumaven a ser força barroeres i en moltes ocasions escrites en l'argot propi d'aquestes cultures, la qual cosa, a més, les feia força incomprensibles.
1: Així com Carlos Gardel podem dir que es va convertir en la veu característica del tango, el bandoneón és l'instrument que li ha donat un so característic. Es tracta d'un instrument d'orígens alemanys de la família de l'acordió i amb un timbre molt característic, que és el que associem al so del tango.

0: pesa pol. Veis orta becamel. Quiteli dan la borseta.
1: Acabarem el capítol d'avui retornant al vell continent. Renato Carosone és probablement el músic europeu més representatiu del foxtrot en el nostre continent.
2: És un dels balls de saló per antonomàcia i la forma de ballar-lo porta a les parelles a evolucionar de forma continuada al llarg de tota la pista de ball. Recordant en això també el vals, eh?
1: Correcte.
2: Però mentre que el vals és en un compàs de 3x4, el foxtrot ho és de 4x4.
1: Aquest tema que escoltem, Tubo Fall Americano, satiritza en la lletra l'intent d'imitació de l'estil de vida americà per part de la joventut italiana de postguerra, ridiculitzant al mateix temps la dependència econòmica dels pares. Li diu: beus whisky amb soda, balles rock and roll i jugues al béisbol, però d'on surten els diners per fumar Camel? Del monedero de la mama.
2: Doncs amb Renato Carosone us deixem fins la setmana que ve, que tornarem amb més música de ball. Però fins llavors, cuideu-vos tots, eh?
1: Cuideu-vos molt, amics.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un món.

0: amb la doctora Teresa Jubal.
1: Hola, molt bon dia. Des de Ràdio Cubelles parlarem avui sobre nens a l'escola. Per què es té la percepció de que es fan més faltes d'ortografia? Per què es llegeix diferent? Quines són les faltes d'ortografia que es fan més sovint? Tot això ens porta a fer una mica de reflexió sobre com han canviat les escoles respecte al temps en què anaven els avis i els pares. I els canvis ens porten una gran influència de tot el canvi social que ha portat el nostre temps. Això fa que s'escrigui diferent i que siguin diferents també les eines a les que es pot accedir per treballar. Pel que fa a la competència lingüística, les persones que analitzen el seu grau actual arriben des de ja fa un temps a la conclusió de que les competències bàsiques ens demostren que el resultat és preocupant a secundària. Els alumnes de quart d'ESO van registrar el curs passat el pitjor nivell de català des de que es fan les proves. L'any 2012 la puntuació mitjana era de 70,7. El llindar de Educació determina com a òptim més de 70 sobre 100. A sisè de primària, el nivell va ser més alt, 74,7, però lluny dels 76,7 que es van assolir el 2021. Per què ara els nens fan més faltes d'ortografia? Què passa entre la primària i la secundària perquè hi hagi aquesta davallada? És un problema de com s'ensenya l'ortografia a les aules? A l'espera que es tanquin els últims serrells sobre la selectivitat i la nova manera de fer-la, les universitats de l'Estat ja han demanat que es penalitzi fins a dos punts la manca de coherència, de cohesió i de correcció gramatical, lèxica i ortogràfica en els exàmens de llengua castellana i en els de les altres llengües cooficials, entre els quals hi ha el català. Pel que fa a la llengua estrangera, la penalització proposen que sigui de fins a 1,5 punts i a la resta de matèries que es resti fins a màxim un punt. Els motius d'aquesta davallada ortogràfica són diferents. Si bé la davallada generalitzada inclús s'ha escampat de primària, secundària i també el batxillerat, s'atribueix la primera influència a les pantalles. A cinquè i sisè de primària ja entren portàtils a l'escola i els ordinadors han substituït hores que abans el nen escrivien a mà i això, evidentment, fa falta l'ortografia. Sempre l'ortografia té un component de repetició-correcció, repetició correcta, perquè aquesta és la forma habitual d'aprendre-la. I les altres són molt més lentes. Les faltes compten? Les faltes descompten. Perquè és una sorpresa pels nens que fan aquest tipus de proves pensar que l'ortografia pot comptar i pot modificar el resultat de la nota. A matemàtiques, socials o tecnologia, la nota no es veu condicionada per si s'ha escrit amb moltes faltes o no, però sí pot ser condicionant el que sigui capaç de comprendre's bé el que es demana a l'exercici. Potser no és el mateix, potser no és tan evident, però pot raure també amb una davallada competencial. No només cal escriure correctament a classe de llengua catalana, sinó també tot el que sigui codi escrit. Ens trobem que ara es fan moltes faltes i ja hem fet tard. Et diuen que mai m'han suspès per la falta, que si m'ho sé tot o si l'ordinador ja m'ho arreglarà. La importància és transmetre que han d'escriure bé, tant per no quedar en evidència, i això és difícil, perquè si som molt estrictes, com els expliques que suspens mitja classe perquè fan falta ortografia, hi ha d'haver-hi un marge de tolerància, però no un marge d'indiferència o una no implicació de l'alumnat en la importància de fer-ho així. Cau també la lectura. L'altre factor tan important com les pantalles és la davallada de lectura quan es fa el salt de la primària a la secundària, ja que la lectura permet recordar visualment com s'escriu una paraula i per això és necessària la memòria fotogràfica i si han llegit menys en comparació amb altres generacions es nota. Just abans de l'arribada de la pandèmia, als alumnes del grau de traducció i interpretació de l'Autònoma de Barcelona se'ls feia una prova de nivell de diverses llengües, entre les quals estava el català. Només un terç tenien el nivell mínim exigible. Els resultats eren dramàtics. És fonamental per l'ortografia i molt més efectiu per fer-los aprendre, per exemple, quan s'escriu una ela geminada, el ser capaços de recordar que l'hem vist escrita amb ela geminada. Els problemes és que les lectures als instituts cada cop es redueixen més i tenen menys dificultat. Si s'ha rebaixat el nivell, s'han inflat les notes. És molt significatiu que la majoria aprovin la selectivitat, però que gairebé la meitat dels aspirants a professors hagin suspès les darreres proves d'aptitud, apunta el coordinador de l'Autònoma. En aquest punt, es matisa que on hi ha més suspensos és en el cas d'alumnes que provenen de cicles formatius que estan exempts de fer la selectivitat. No es treu la responsabilitat de les universitats. Les universitats tenen una professió molt forta per tenir estudiants i, en molts casos, la instrucció és que els alumnes vagin passant i facin la carrera amb la previsió de durada prevista. Hi ha matèries que tenen centenars d'estudiants i n'acaben suspenent només 10. I hi ha alguna cosa que no estem fent bé. Els estudiants tenen una formació més fluixa i hi ha molts mestres que reconeixen obertament que no els agrada llegir. Tot i això, els que són responsables de mantenir aquest nivell en les facultats d'educació, gràcies en part a les proves d'actitud, s'estan posant les piles. Lamenta que l'actual manca de professors de català faci que estiguin impartint aquesta matèria docents que no tenen els coneixements d'un filòleg. Durant el curs passat, 4 de cada 10 substitucions d'aquesta especialitat no la van cobrir per nomenament. Villalba recorda que fa més de 10 anys que l'Autònoma ja va advertir a Educació que hi hauria una mancança de professors de català. Les xarxes, a més de les pantalles i la lectura, han arribat a tenir un llenguatge que s'utilitza com a propi i que els joves comencen a utilitzar precisament durant la secundària, i que s'està extraient de l'aula per portar-la al llenguatge col·loquial. Hi ha hagut una baixada d'exigència social pel que fa a l'ortografia, per l'ús de canals com WhatsApp, on es fa servir un llenguatge que no és l'estàndard, sinó que és molt més col·loquial. L'ortografia s'ha relaxat i a sobre ja no cal més que pensar que quan es substitueixen per imatges o emoticones. Com s'ensenya doncs ara l'ortografia a les escoles? L'aprenentatge sempre va de bracet del procés de lectoescriptura. Durant els primers anys d'escolarització es treballa el que s'anomena ortografia natural, és a dir, els infants escriuen tal com sona. En edats primerenques, l'ensenyament d'ortografia va molt lligat al context de cada centre. Per exemple, educació infantil, el tema dels noms propis i els cognoms dona molt de joc i no s'amaguen les arbitrarietats de la llengua. Si hi ha dues Paules a classe i una es diu Pérez i l'altra Gómez, doncs tenim un marc idoni per treballar una Z que sona al final de la paraula. Segons la valoració de l'ortografia natural, és un pilar bàsic per adquirir consciència fonològica, és a dir, reconèixer el so i assignar-li la lletra que pot produir-lo per poder-lo escriure. És normal que si diem cotxe, en aquesta fase no s'escrigui la TX i no és un error, és un procés d'aprenentatge. L'alumne ha d'estar preparat per comprendre-ho i avançar en el procés. Els errors ortogràfics els passem per alt perquè no estan madurativament preparats per assumir-lo. Més val escriure cotxe en castellà, en CH, i goguina, perquè encara no diferenciem la G de la J davant de O, que no pas que no s'escrigui res, perquè volem que els alumnes s'expressin i parlin. I les errades d'ortografia es van treballant a mesura que avancem en el seu procés d'escriptura. A primària ja es comença a establir normes ortogràfiques, que es van treballant cicle per cicle per anar aprofundint en les normes estrictes. Quan es supera l'ortografia natural, ja no hi ha inversions. No podem escriure prota per porta, ni omissions, cata per canta, o substitucions, d'anda per banda. Comença l'ortografia arbitrària, que correspon a un cicle mitjà de primària. Sobre aquesta edat s'assegura la grafia correcta de paraules que s'escriuen ortogràficament de manera arbitrària. I aleshores sorgeixen aquelles preguntes. Per què vas tant, que no sona la T del final, la porta? Aquest, perquè porta una S al mig? Hem d'escriure aquest? La repetició constant d'aquestes paraules assegura la grafia correcta. L'ortografia en aquestes edats es treballa escrivint i llegint i fent reflexions a partir del joc i la recerca, i no a partir de les normes ortogràfiques, fase que ja estaria superada, ni tampoc a partir d'exercicis mecànics omplint forats, perquè això està totalment fora de context. Lluny ha quedat els anys en què s'ensenyava ortografia de manera més repetitiva i sistemàtica. L'ortografia s'aprèn llegint i escrivint i són dues activitats que veuen del context més immediat. S'ha de copsar els interessos dels alumnes. Qualsevol moment és susceptible per treballar. Es poden aprofitar situacions quotidianes de l'aula i convertir-les en aprenentatge. Aprenem perquè ho necessitem. Es considera que hi ha alumnes a qui sí els funciona la repetició. Per això es creu que com més modalitats es donin i més diversitats d'activitats es presentin a la llengua, és millor. Hi ha escoles que treballen ortografia amb dictats i altres que pengen un llistat de paraules a la paret o les tenen en suport visual imprès. I són paraules que els alumnes han de revisar que hagin escrit bé abans de lliurar els seus textos. Són llistes que s'aniran ampliant i més endavant introduiran les normes ortogràfiques. Corregir? Doncs una manera de corregir és fer entrevistes individuals a cada alumne en què se'l convida a reflexionar sobre l'arbitrarietat de la llengua. Per què ho has escrit això així? Si no està ben escrit, com ho podem solucionar? S'ha de recordar la norma o bé buscar sinònims? Estem creant futurs escriptors per poder solucionar. Així diu, els responsables de les correccions funciona millor que donar un text amb les faltes corregides en vermell perquè ni s'ho miren. Treballar l'ortografia, sempre tenint en compte el context, fa que l'adquisició correcta sigui més lenta. També és més lenta la correcció, però val la pena apostar per pocs textos, però més reflexionats, perquè escriure per escriure no porta enlloc. Quines són les faltes més comunes dels nostres futurs escriptors? Doncs els accents, els errors per influència o interferència del castellà, els accents diacrítics, les ves altes i les ves baixes i l'ús de la lletra H, que en el nostre idioma és residual i muda. Aquestes són, pel que fa a les aules, els efectes més manifestos. Però recordem que molts que partim de l'ensenyament en la nostra època del castellà com a llengua escolar i que tenim tingut per sempre la llengua catalana com a família o vehicular, no hem de lamentar-nos de no estar a les aules de primària per millorar el nostre coneixement de la llengua i seguir aprenent un idioma. Al cap i a la fi, estem aprenent millor el nostre propi idioma. Fem-nos amics a les biblioteques, pel que fa a la segona i mitja edat. I mentre volem que repassar l'ortografia sigui un alè i un ànim nou a qualsevol edat, acomiadem aquí el nostre programa. Fins la propera ocasió.

0: Destaca el Jordi Bertran Trio i la col·laboració amb la banda Eutròpica. El seu repertori combina cançons pròpies amb textos poètics tant seus com d'altres autors. La seva proposta té una marcada dimensió literària i amb ell volem parlar. No és la primera vegada, perquè el 2024 ja el vam tenir aquí a la ràdio, al programa Que ho veies tot un món, quan presentava també la seva proposta musical i poètica amb la banda Eutròpica. També el vam tenir doncs per Sant Jordi en un directe i avui, novament aquest estiu, el tenim aquí a la ràdio. Anem a saludar-lo. Jordi Bertran, benvingut de nou aquí.
1: Hola.
0: A la ràdio.
1: Què tal? Bon dia, gràcies per convidar-me.
0: I venim amb novetats, perquè ens explicaves doncs que aquesta trajectòria es va ampliant. Però abans de res, per aquelles persones que mai han sentit parlar del Jordi Bertran, ens agradaria una mica que ens parlis d'això, de la teva vinculació covellenca, no? Que facis una mica d'allò de presentació, no? De com arribes aquí i per què tries Cubelles, no sé si estàs en moments puntuals.
1: Sí, mira, tot és una qüestió així del destí, no? A principis dels anys 60, els meus avis van construir-se una petiteta torre, un xalet, a Segur de Calafell. I a partir dels 8 anys jo anava cada estiu a estiuejar amb ells. I fins i tot amb la bicicleta havíem arribat fins a Cunit, i no sé fins a Cubelles si havíem sigut capaços. I aleshores, doncs bé, va bé arribar un moment que buscàvem un lloc que fora de Barcelona on pogués estar tranquils, descansar de les gires i de la feina. I aleshores, doncs, vam estar buscant i fins que vam trobar, així per casualitat, veníem de Segur de Calafell, vam passar per Cubelles i vam trobar un lloc que ens agradava i, a més, era... pel nostre pressupost, doncs ens venia bé. I res, vam fer-ho així, i pim-pam, i estem aquí al barri de la Marina, un barri doncs tranquil, sobretot a l'hivern, a la tardor, fins i tot a la primavera, i entre setmanes està molt tranquil·let, i la veritat que ho gaudim molt.
0: Per tant, doncs ets mig covellenc, podríem dir.
1: Sí, sí, moltes de les darreres cançons que he estat creant les composo aquí. És veritat que amb l'altre apartat creatiu, que és amb els titelles, amb les marionetes, això ho fem a Barcelona, perquè necessitem més espai, i allà, al costat del parc de la Ciutadella, és on tenim el taller.
0: Hem de recordar, per aquelles persones que escolten parlar del Jordi Bertran per primera vegada, que la ràdio que ell va crear també una titella que es pot veure al Museu Charlie Rivel, no? La titella Charlie Rivel, creada per tu ara fa un temps, no?
1: Sí, va ser fantàstic perquè era durant la pandèmia, no teníem feina, si exceptuem un parell de connexions online que es van fer, I aleshores doncs l'Ajuntament ens va proposar, a través del, com es deia aquell noi,
0: Lolo García,
1: vam fer una entrevista per la revista i llavors ens va proposar la possibilitat de construir amb en Charlie Rivel, i sí, va ser una feina que vam estar fent durant el confinament allà al taller, tancats.
0: Anem ara a parlar una mica també de captaires de la llum, no? Que hem vingut doncs a parlar d'aquesta novetat, no? Motiu de l'any Gaudí, no? D'on neix aquest projecte i bé, com està tot plegat, no?
1: Sí, això és una iniciativa d'un amic meu, l'Enric Colomer, que vaig conèixer fa molts anys quan coincidíem al Llentiol, al Cafè Teatre Llentiol, on vaig començar la meva carrera. Ell era pianista del Joan Gimeno i van fer molta amistat, van fer algun projecte musical. I bé, i aleshores em va trucar ara aquest any, aquesta primavera, que volia, amb motiu de l'any Gaudí, tenia un projecte, una idea, aviam què em semblava. Aleshores, perquè ell dona classes, és professor de l'ESMUC, l'escola més important de música, no?, de Catalunya, que està allà a Barcelona, i dona classes de cant coral. I la seva idea era demanar a diversos cantautors que composessin una cançó sobre en Gaudí, amb motiu de l'any Gaudí. I si jo volia participar, i vaig dir que encantadíssim de fer-ho. A més, jo tinc certs vincles amb en Gaudí, molt curiosos, que després explicaré, bueno, i que s'expliquen a la cançó. I m'hi vaig posar, va quedar bé, força bé, i aleshores vaig pensar que seria bo publicar-ho, fer-ne un disc, i és el que hem fet, aprofitant que és ara

0: Aquest any va sortir publicat a Spotify, bueno, a les xarxes, a Amazon i això, i a YouTube. Uh-huh. El podeu escoltar.
1: Es va publicar el 18 de juny de 2016.
0: Sí, exacte, correcte.
1: I inclou, entre d'altres, peces Gaudí, no?
0: Sí, primer inclou Gaudí i després inclou una altra cançó que jo ja tenia, que creia que havia certa similitud. És una cançó que parla dels clochards que vaig conèixer a París en el meu primer viatge a la ciutat, allà a les escales del Sagrat Cœur, aquella església magnífica de color blanc. Hi havia uns músics que tocaven, feien música i passaven el barret. I en aquella època era el que nosaltres també fèiem pels carrers, que érem els marionetes, fèiem espectacles i passàvem el barret. Així vaig començar jo a finals dels anys 70. I llavors en aquesta similitud em vaig sentir identificat amb ells també i vaig composar, els hi vaig dedicar una cançó que es deia Clochards. Com que en Gaudí en cert moment de la seva vida va ser també confós per un captaire, perquè tots els diners que aconseguia els dedicava a la seva família, aleshores vaig trobar que hi havia certa similitud i les dues cançons les vaig posar en el disc que es diu Captaires de la Llum.
1: Uh-huh. Deies que hi ha tota una relació amb Gaudí, no?, que ens volies explicar, no sé si...
0: Sí, sí.
1: És el moment ara.
0: Sí, sí. Mira, bueno, a part de l'anecdòtica de que jo vaig néixer l'any 52, i ell també, però clar, 100 anys abans, i als 6 anys els meus pares van adquirir una vivenda a l'Avinguda Gaudí número 2, és a dir, davant de la seva família mateix. I cada vegada que sortia pel balcó o traia el cap a la finestra, doncs veia la Sagrada Família. Aleshores, diuen que qui viu uns anys a prop, al barri, serà tocat per la bona sort, no? Que ja emet certes vibracions que porten bona sort. I realment jo he tingut molta sort de la vida perquè m'he pogut dedicar al que m'agrada, no? Que és el teatre, la creació i la música. I bé, doncs jo crec que aquestes són potser les relacions més així. De fet, va ser dels 6 em vaig anar fins als 22, doncs són molts anys que vaig tenir, fins i tot recordo haver fet qüestacions, perquè va haver una època que els escolars sortien pel carrer un cop a l'any, un o dos cops a l'any, a penjar banderetes en les persones que passaven pel carrer, i amb unes guardioles doncs captàvem, també fèiem de captaires.
1: Molt bé. Anem a escoltar alguna de les peces musicals. Què vols que posem?
0: Posem Gaudí, ja que per més el tema que dona nom també, bueno, és la primera cançó, sí.
1: Molt bé, cançó Gaudí i participa...
0: Aquí hi ha un gran músic, que és l'Albert Bello, que és un músic de jazz, director del departament de jazz Manouche, o de Gypsy Jazz, de l'EMCA, a l'Escola de Música i Arts de l'Hospitalet. És una escola on jo hi tinc relació, i de fet hi vaig, i estudio cant, estudio guitarra allà des de fa 8 anys. I després hi ha el Javi Rojas al contrabaix, el Guille Vallès a la guitarra Manouche, que són músics que vaig conèixer a l'escola, que venen d'allà, de l'EMCA.
1: Molt bé. Doncs, si et sembla, anem a escoltar aquest tema musical.
0: Endavant.
1: Vinga, som-hi.

0: Bé, doncs, Gaudí, aquest tema que acabem d'escoltar, què ens pots dir també de la lletra?
1: Sí,
0: o...
1: sí, de fet, bé, si us hi heu fixat, quan comença la lletra fa referència a les amanites muscàries. Això és una llegenda que no està demostrada, però es diu que en Gaudí patia de mal de caps i li havien receptat doncs, uns fongs que l'ajudaven amb el mal de cap, però que també tenien un cert efecte al·lucinogen. Això pot ser una llegenda urbana que no està demostrat, però sí que es comenta en alguns llibres, alguns textos, però sí que és cert que a la seva obra hi han formes que recorden amanites tancades, sobretot la de l'entrada del Parc Güell. I bé, això, per això vaig decidir començar la cançó amb aquest mite.
0: Molt bé. Dins de Captaires de Llum hi ha més cançons.
1: Sí, de fet és un single que hem publicat i hi ha una cançó que l'acompanya que es diu Clochard, que és una cançó que està dedicada, que vaig fer, dedicada a uns personatges que vaig conèixer en el meu primer viatge a París. Clochard en francès vol dir rodamón. I aleshores vaig pensar de posar-la dins del disc perquè hi havia certa similitud, podia haver certa similitud degut a que en Gaudí en un moment determinat de la seva vida, més aviat al moment de la seva mort, se'l va confondre amb un captaire. Ell tenia una vida molt austera, tots els diners que guanyava doncs, anaven pel temple, no? I aleshores, doncs, vaig creure que encaixava i amb aquest nom de Captaires de la Llum la vaig incloure en el disc.
0: Té un significat especial, doncs, Captaires? No sé si dins d'aquest disc hi ha diverses cançons, aquesta seria on hi ha alguna altra de més especial.
1: No, aquestes dues són les...
0: Les dues,
1: sí, sí,
0: les dues són igual d'especials?
1: Sí, jo crec que, com que ara ja potser no hi ha encara A's i cares B's, perquè el disc no té format físic, de moment, doncs pot ser tant una com l'altra.
0: Molt bé. Et sembla si l'escoltem també?
1: Sí, fantàstic.
0: Vinga, endavant.

0: I anem a parlar també una mica d'aquesta gira d'aquest 2026. Bé, explica'ns una mica com ha anat la rebuda fins al moment i com va evolucionant tot plegat aquesta gira, no?
1: Mira, la gira la vam començar el 28 de juny al monestir de Sant Llorenç, que allà a Guardiola de Berguedà, on hi anem ja cada any a cantar les nostres cançons. Després ja vam continuar a la font de Santa Rita, a la Palma de Cervelló, que hi ha un col·lectiu de gent pròxims a la poesia i organitzen activitats al voltant de la música i de la poesia. I després ja vam seguir a la Masia de Can Burgués, a Santa Eulàlia de Ronçana, a l'Anònims de Granollers, vam estar a través d'un projecte que té la Diputació de Barcelona, que es diu el Bibliobús, on poblets molt petitons hi va un autobús amb llibres, una biblioteca, i es fan actes. I llavors vam fer algun concert a Vallgorguina i després finalment havíem de tancar aquí a l'ermita de Sant Pau, aquí a
0: Sant Pere de Ribes.
1: Sant Pere de Ribes, correcte. I al final això ho hem aplaçat perquè, com que és un lloc on no es fa una programació, diguem-ne, habitual o constant, hi havia poc quòrum, i hem pensat doncs, que quan faci menys calor ja ho farem allà.
0: Molt bé. Què s'inclou amb aquesta gira? És a dir, quan actueu, la gent que pot escoltar? O sigui, aquestes dues cançons de Gaudí, sí. També peces del teu nou disc? Com...
1: Sí. De fet, comencem una primera part on cantem cançons on les lletres són de poetes. I són poetes que jo he anat musicant, també publicant discos d'en Pepa Seit, d'en Martí Pol, de Maria Mercè Marçal, ara més recentment, d'en Pere Pep Margenat, de Santa Eulàlia. I després ja la segona part ja és més autobiogràfica. En aquí ja explico les meves experiències, les meves vivències, a través de les cançons i a través també de narracions, de monòlegs, amb les marionetes, els meus viatges arreu del món, i com explico quan vaig conèixer aquests clochards a París i van néixer cançons. És més autobiògràfic. És un espectacle on hi ha molt de contacte amb el públic i s'expliquen doncs, amb cançons molt vitals i molt autèntiques perquè són experiències viscudes.
0: Uh-huh. Parla'ns una mica també d'aquest nou disc, no? Què ens pots explicar?
1: Estem preparant un llarga durada que suposo que sortirà a la tardor cap al mes d'octubre. De fet, ja hi ha molts temes que estan enregistrats i també s'hi barregen des d'algun poeta i altres cançons pròpies.
0: El títol del compacte és Captaires de la Llum?
1: No. El Captaires de la Llum crec que quedarà amb aquest projecte d'en Gaudí.
0: Sí.
1: I segurament, si no hi ha algun canvi, seria Dones de Llum i Ombres, perquè la majoria de cançons són com retrats de personatges femenins.
0: Val, i llavors aquest compacte finals d'any?
1: Sí, a la tardor.
0: Tardor, sí. Abans d'acabar l'any, doncs.
1: Sí, exacte. Sí, sí, ja tornem a venir aquí.
0: Perfecte. Qui participarà? No sé, qui està treballant?
1: Doncs mira, a part dels meus col·laboradors incondicionals, que són en Javier Rojas, al contrabaix, en Guille Vallès, a la guitarra, i abans m'he oblidat, que també hi toca, en el disc, que heu sentit, el Xavier Garriga, perdona, l'Aleix.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: El Xavier Garriga és un altre músic.
0: Ah, vale.
1: L'Aleix Garriga, sí. Que ell és el productor que té un estudi allà al seu poble i Sant Feliu de Codines, i en allà doncs enregistrem els... I més, i ell fa totes les barreges, i fa tot. I després també hi ha intervingut, no a Gaudí, sinó a Clochard, l'altra cançó que heu escoltat, i en diverses del disc nou, la violinista Laura Pacios, que ella va estar amb el projecte Bertran, la Bertran Swing Band, va estar 6 anys tocant amb nosaltres, però que la van cridar les migues i ara està donant concerts per tot el món. Però ve, quan la necessitem, ve a enregistrar, El violí que heu escoltat de Clochard és la Laura, que és una meravella tocant.
0: Aquest nou disc cap a la tardor d'elles, quantes?
1: Sí. I perdona, i m'he oblidat d'en Macau, que és un percussionista de Caldes de Montbui, fantàstic, i qui més hi ha i l'Enric Colomer, que és el que el pianista que em va proposar la idea de fer en Gaudí. Ell també ha intervingut amb el seu piano.
0: Molt bé. I quantes cançons, quants temes recollirà aquest nou disc?
1: En aquests moments n'hi han enregistrats 8 i en falten 4 encara. Sí.
0: Totes les lletres són teves, Jordi?
1: Hi ha algun poema. Hi ha un poema de la Maria Mercè Marçal i el d'altres hi ha... Sí, són pròpies, sí.
0: Molt bé, per tant...
1: Perdona, també hi ha d'en Pep Margenat, que és per mi el poeta pagès més interessant, més bo de la literatura catalana, que és l'hereu de la masia camburguès de Santa Eulàlia de Ronçana, on hi hem anat a actuar ja dues vegades, se'ns ha convidat, perquè a vegades fa activitats culturals en allà, i d'ell crec que incluirem un o dos poemes.
0: Per tant, encara esteu, o sigui, s'ha gravat ja, encara esteu...
1: Estem en procés,
0: sí,
1: està en procés.
0: Molt bé. Del nou disc, no sé si vols dir alguna cosa més, perquè recentment també heu treballat en el videoclip per a Camilo, no?
1: En Camilo és una proposta que ens ha arribat també aquest estiu, ha sigut una bogeria, amb el mes de juliol hem estat treballant molt intensament amb la construcció d'una marioneta en el seu proper projecte, que és un disc molt maco, un disc molt emotiu. Els fans d'en Camilo, estigueu al tanto, perquè es publicarà el 9 de setembre, falta poc, i és molt emotiu perquè està dedicat a les seves filles. Ell té dues filles, una de 5 i una altra de 3 anys, i es diu Para cuando sean mayores. És un disc que porta, crec que són 12 temes, nosaltres hem intervingut en un, i cada tema està dedicat a un conte d'Andersen. Aleshores, a nosaltres ens van oferir fer el conte del titellaire i hem construït una moneta igual que ell, que ell també la manipula una mica en el videoclip. Li vaig ensenyar com algunes idees de com moure-la i de seguida ho va aprendre. I bé, va ser un projecte fantàstic, realment.
0: Quan toqueu aquestes cançons, sou el nom artístic, vaja. És...
1: Sí, ha anat variant perquè la situació cultural i musical a Catalunya està molt difícil. Van començar amb la Bertran Swing Band ja fa 8 anys, quan hi havia la Laura Pacios, quan hi havia la Begoña Fernández, el contrabaixista, que malauradament va morir ja. I a poc a poc érem 4. Aleshores vam fer un format trio, vam quedar 3, que és el que hem fet aquestes gires, però sovint, no totes les actuacions, a vegades hem hagut d'anar per problemes de pressupost en format duo. Aleshores anem l'Aleix Garriga a la guitarra Fender i veus, i jo amb la guitarra i també veus. I depèn, doncs, això del format, anem duo, trio i quartet molt poc.
0: Quan parlem del nou disc, per això, seria la Jordi Bertran Trio?
1: Crec que no. Crec que finalment, perquè sempre tots els meus discos sempre han sigut... El primer que vaig fer va ser Vivó, després Estem Salvats, després Martinians, La Bandotròpica, i ara tenia ganes de fer-ho, personalitzar-ho més, no dispersar-ho tant, i crec que a partir d'ara... les publicacions de les cançons dels discos seran a nom de Jordi Bertran. Ja està.
0: Molt bé. Tenim més cançons que ens has portat. Després també volíem parlar una mica de marionetes, no? De futur.
1: Sí.
0: Per on anem, Jordi? Què vols fer primer?
1: Bé, com vulguis, podem parlar de les marionetes. La part de diguem-ne teatral també és intensa, a part d'això del Camilo que hem fet recentment. També ara ahir vaig arribar del Brasil, on hem estat al sud, a Porto Alegre, treballant amb el grup TIM. És un projecte d'ells que ells van presentar a Iberescena, una institució que té la seva seu a Madrid, que es dedica a subvencionar i ajudar a els grups de teatre d'Amèrica del Sud, iberoamericans, i també de l'estat espanyol. amb aquest ajut, doncs, hem estat allí. Van venir primer ells a Barcelona, vam estar assajant allà, i després ara jo he anat allà. El projecte consisteix en recuperar marionetes que tenen més de 70 anys, que les va fer una titellaire que es deia Odila, la fundadora del Team Marionetes, i ara el seu net és el que les està recuperant i ha volgut fer un espectacle amb aquestes marionetes que ja tenen una importància històrica, no? A més, és el primer grup que va haver-hi fa 70 anys de titella de fil, aquesta especialitat, al Brasil.
0: Si et sembla, tenim dos temes musicals més que ens has portat.
1: Sí.
0: Comencem per un d'ells, no sé, tens Mercè Lluna i l'altre... Sí. Feix i dir.
1: Vale, podríem fer Mercè Lluna, que té, també és molt poètica, com en Gaudí, i parla d'un personatge que vaig conèixer a l'illa de Menorca. Era una dona lliure i bé, la descriu amb ella.
0: Vinga, doncs anem a escoltar-la.

0: Bé, doncs hem escoltat aquesta cançó. Tornem un món, una vegada més, no? Al món de les titelles.
1: Sí.
0: Més novetats.
1: Sí, mira, l'altre projecte que estem fent, la meva esposa ara està allà, a Buenos Aires, és amb un grup argentí que es diu Grupo Pie, i barregem tecnologies noves, softwares, amb projeccions i programes d'informàtica amb titelles analògics. Creem com un estudi en viu a l'escenari i es projecta tot en una gran pantalla. Aquest és el projecte últim i que estrenarem ben aviat també. I ja que estem en modernitats, doncs podríem posar una cançó que parla dels mòbils, del Face ID, d'un tipus que degut a una ressaca se li transforma la cara i el seu Face ID no el reconeix, no? Llavors té una sèrie de problemes. És una cançó divertida.
0: Doncs vinga, anem a escoltar-la també.

0: I ja per tancar aquesta entrevista fem una mirada doncs, cap al futur, no? Nous projectes
1: sí.
0: D'aquí endavant, Jordi.
1: Sí, a part del disc que ja hem comentat, ara farem unes actuacions a Barcelona, al Teatre La Puntual. Abans per això anirem al festival que es diu O Gesto Orelludo, a Portugal, i després ja ens anem al Canadà, el mes de gener, a prop de Vancouver, i després a Roma, estarem un cap de setmana en un teatre de Roma, i què més? Hi ha ara unes propostes que encara no estan confirmades, que això seria per ara, pel mes d'octubre. Les coses van en últim moment. I bé, doncs això, i també els projectes aquests amb el grup a Pie d'Argentina, s'haurà d'anar assajant, o sigui que no parem, és un no parar això.
0: I bé, en tot cas, aquesta trajectòria que estàvem repassant, Jordi, fets efemèrides destacades.
1: Bé, doncs mira, ara, aquest any que ve, es celebrarem els 50 anys que vaig començar amb tota aquesta aventura vital. Va ser el mes d'abril de l'any 77 que vaig conèixer el grup Taller de Marionetes d'en Pepe Otal, el meu mestre, i vaig quedar fascinat amb els titelles, els vaig conèixer en una actuació a les Rambles de Barcelona me'n vaig anar amb ells i des d'aleshores ja va ser una aventura darrere l'altra i fins aquí, 50 anys.
0: Déu-n'hi-do, eh? Sembla ahir, no?
1: Sí,
0: sembla ahir. 5 dècades.
1: 5 dècades girant pel món i visquent de la màgia i del que m'agrada. Sóc un privilegiat, com en Gaudí.
0: Molt bé. Doncs Jordi Bertran, ho hem de deixar aquí. Agraïts doncs, que hagis estat aquesta nova vegada aquí a la ràdio, no? De nou, aquest retorn aquí a la ràdio. Moltes gràcies per la teva presència. Que vagi molt bé tots aquests nous projectes.
1: Sí, a tu, Maria Àngels, i a la Ràdio Cubelles per permetre'm aquesta oportunitat d'explicar els meus projectes.
0: Segur que no serà l'última vegada, que seguirem parlant.
1: I tant.
0: Moltes gràcies, Jordi. Fins una altra.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio
2: què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Doncs tornem una setmana més a l'espai dedicat a l'etnobotànica. Descobrim l'etnobotànica amb la Sílvia Isamat, que és l'autora del llibre Etnobotànica del Garraf. Sílvia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Explica'ns avui de què ens parlaràs.
1: Avui us porto l'esparreguera, que és una planta que, bueno, creix, la trobem, podem consumir els espàrrecs dos cops a l'any, que és més o menys cap a la primavera i també cap a la tardor. Quan torna a baixar la temperatura, torna a sortir els espàrrecs. Llavors, bueno, és una planta que tothom coneix.
0: I tant, els espàrrecs.
1: Que molts la consumim. És una planta que el nom científic és Asparagus acutifolius. Asparagus, o sigui, es creu que l'origen de la planta és de Mesopotàmia i que el nom vol dir brotar. Asparagus vol dir que la planta brota. I acutifolius té a veure amb la forma espinosa de les fulles, perquè, si us hi fixeu, té punxetes la planta.
0: Els espàrrecs tenen punxetes.
1: Sí, hem d'anar en compte quan agafem els espàrrecs, que de vegades la mata, no?, té punxes. Llavors, els espàrrecs, si us heu fixat, heu passejat per llocs on hi ha humitat, li agrada créixer en aquests entorns, o a la vora d'algun riu, d'algun matoll, on hi ha humitat creixen els espàrrecs. Llavors, les fulles són molt petites, el fruit és una baia de color negre i fa una petita flor, quan fa la floració, són de color groc. Llavors, els espàrrecs, no, que són aquests brots tendres, tenen moltíssimes aplicacions.
0: Vinga, doncs parlem d'aquestes aplicacions que tenen.
1: És una planta, sobretot, que s'ha utilitzat per la retenció de líquids. O sigui, quan mengem espàrrecs no ens els mengem per la nit, perquè si no ens passarem la nit al bany.
0: Val, perquè és com diurètic.
1: Sí, són diurètics. O sigui, si fem una barbacoa, més val fer-la al migdia i no per la nit.
0: Molt bé. Què més hem de tenir en compte?
1: Després també pues serveix per edemes, no? Quan tenim, per exemple, els peus inflamats o les mans inflamades. Quan també tenim poca gana, quan estem, no, ara a la primavera o a la tardor, que de vegades ve l'astènia primaveral o l'astènia de la tardor, i és com un reconstituent, vull dir que ens farà tenir més gana i ens puja una mica l'ànim. També va molt bé per l'anèmia, per tant és una planta que conté ferro, i també conté molts minerals, per tant que ajuda a remineralitzar. I també, curiosament, s'ha vist que és una planta que ajuda a la producció de la insulina. O sigui, quan amb gent que pateix diabetes, pues, pot ser una ajuda sense deixar la medicació que ens ha prescrit el metge.
0: Molt bé, molt bé. Per tant, sempre un complement, no?, aquella medicació que puguem tenir.
1: Sí, sempre són com petits ajuts, però mai deixar la medicació que ens han donat. Després també és una planta que fa baixar la pressió arterial, en petita mesura, també mai deixant la medicació. També ens ajuda si estem patint un cert estrenyiment o si tenim palpitacions. Llavors, és una planta que conté moltes vitamines i molts minerals. O sigui, té vitamina A, vitamina C, vitamina E, té potassi, té sals minerals, etc. I com he dit, sobretot, tinguem en compte això, no?, que és una planta que ajuda, no?, a baixar aquest sucre que tenim a la sang. Que tothom sap, no?, que els espàrrecs són molt diurètics, però això del sucre potser no tothom ho sabia.
0: No és tan conegut, no? És a dir, que els que tinguin el sucre baix no els hi aniria bé.
1: No.
0: En canvi, al contrari, els diabètics sí, no?, que poden arribar a prendre...
1: Sí, o sigui, per diabetes tipus 2 que estan amb insulina, pues pot ajudar a baixar aquest sucre. Llavors, com farem servir la planta, no? La planta, el que són els espàrrecs, es podem fer, no?, a la planxa, a la brasa. També es podem fer amb truita, que són molt bons, que imagino que algú de vosaltres que esteu escoltant també els heu menjat.
0: Sí, és així.
1: Clar. També curiós, a l'espàrrec, que a part de diurètic, té una substància que es diu glutatión, que el que fa és netejar l'organisme. O sigui, a part aquesta diuresis que estem provocant amb l'espàrrec, també el que fa és eliminar...
0: toxines.
1: Sí, exacte. Sí, substàncies de rebuig que l'organisme no vol, no? Perquè té aquesta substància que es diu glutatión, és antioxidant, també ens ajudarà a, o sigui, bueno, a mantenir-nos joves, dit d'alguna manera.
0: Molt bé, molt bé. Doncs m'agrada, eh? Menjarem més espàrrecs. Sí. Si això manté jove, doncs vinga, ens ho anotem, Sílvia.
1: Sí, però també hem d'anar en compte que té una, o sigui, té una contraindicació, val? Els espàrrecs. O sigui, no sé si quan heu menjat espàrrecs heu olorat l'orina i fa una olor molt forta, val? Perquè els espàrrecs són molt forts. Llavors, estan... O sigui, no estan indicats, val, per persones amb trastorns renals, amb càlculs renals, amb persones nervioses tampoc estan indicats, perquè l'espàrrec et dona una certa, com que prevé, no?, prevé l'astènia, llavors et dona una certa excitació, val? Llavors hi ha persones nervioses o que pateixis insomni, doncs no prendràs espàrrecs, perquè et dona una certa excitació.
0: Val, ho tindrem en compte, eh? Doncs no recomanable a la gent que ja sí, és nerviosa, no?, o que li costa dormir.
1: Exacte, sí, perquè pot provocar insomni, els espàrrecs, eh? O sigui que, bueno, tot té les seves coses bones, però també hem d'anar amb precaució.
0: Molt bé.
1: També amb persones que tenen reumatisme, també ojo amb els espàrrecs, val? Llavors, també es pot fer una infusió de l'arrel seca, de l'arrel que s'ha assecat per augmentar l'orina, val? O, per exemple, els espàrrecs es pot fer una decocció, o sigui, a part de lo que he dit, no?, de menjar-los en truita o de menjar-los a la brasa o a la planxa, te pots fer una decocció de l'espàrrec i després te'l pots, aquesta, no?, aquest suc te'l pots beure, pues, per això, no?, per tenir les vitamines, per tenir sals minerals, per baixar el sucre de la sang, etc. Però sempre amb aquestes precaucions de si tenim, no?, pedres al ronyó o trastorns renals, no?, insuficiència renal, etc., pues que no prendrem.
0: Val. Hem de tenir en compte, doncs, tots aquests aspectes, eh?
1: Sí.
0: No a tothom, doncs, hi va bé els espàrrecs, tot i totes aquestes propietats que hem estat comentant avui al programa.
1: Sí.
0: Sílvia, ens hem deixat alguna cosa més?
1: Bueno, sapigueu això, no?, que els espàrrecs els podem trobar, no?, en un comerç, però que també els trobem silvestres, vull dir que, no?, ja hi ha molta gent que té molt d'ull clínic per saber on estan els espàrrecs i de seguida els veu. O hi ha gent que passeja i no els troba. Però
0: bueno,
1: potser anar acompanyat amb una persona que en sàpiga trobar pot ser una bonica experiència.
0: I tant, així passeges, fas exercici, no? Visites una mica l'entorn i si tens sort, doncs un bon manat d'espàrrecs per cuinar-los, no? Sempre tenint en compte, com dèiem, aquestes propietats, no?, i aquestes recomanacions que estàvem dient avui al programa.
1: Exacte.
0: Sílvia, moltes gràcies per la teva col·laboració.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins una altra.
1: Fins una altra.

Doncs recordeu que aquest programa es pot recuperar també a la carta a través del nostre web radiocubelles.cat. Tornem la setmana que ve amb més etnobotànica. Fins aleshores, a reveure.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics,
2: Ràdio
3: què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Hi ha camins que no només ens porten lluny de casa, sinó que ens ensenyen qui som quan intentem tornar-hi. Amb aquest punt de partida, comencem la història d'avui. Una aventura de bruixes, sabates màgiques, espantaocells, lleons, homes de llauna i una ciutat que brilla com una promesa al final del camí. Benvinguts a Entre Històries. Soc Javier Adeva i en aquesta entrega obrirem les pàgines d'un dels grans clàssics de la fantasia, el Mag d'Oz, conegut en castellà com El Mago de Oz o en l'anglès original com The Wonderful Wizard of Oz, de Lyman Frank Baum. Una obra que sovint s'ha vist com un conte infantil, però que amaga moltes més capes del que sembla, ja que parla de la por, del desig de tornar a casa, de la identitat i de descobrir que, a vegades, allò que busquem ja ho portem dins. Vet aquí que una vegada hi havia una nena anomenada Dorothy, que vivia a Kansas amb els seus tiets i el seu gosset Toto. La seva vida és senzilla i tranquil·la, fins que un

de la bruixa malvada de l'Oest, que vol recuperar les sabates màgiques que Dorothy porta amb ella sense imaginar del seu poder. Quan finalment arriben davant del mag, descobreixen que no és exactament la figura poderosa que imaginaven. El gran governant Doth és, en realitat, algú molt més humà i fràgil del que aparenta. I aquí és on la història deixa de ser només una aventura fantàstica, ja que Dorothy i els seus amics entenen que el servei, el cor i el valor no sempre es reben com un regal, sinó que sovint es descobreixen durant el mateix camí. Una de les coses més interessants del mag Doth és que, d'entrada, sembla una obra molt innocent. Té tots els elements d'un conte per a nens. Una protagonista jove, un gosset entranyable, unes bruixes dolentes, un viatge màgic i una ciutat encantada. Però sota aquesta aparença hi ha una història molt més profunda. Dorothy no només busca tornar físicament a Kansas. També busca entendre què significa tenir una llar. Al principi, casa seva pot semblar un lloc gris i avorrit, però després del viatge comprèn que la llar no és només un espai. És el lloc on un se sent estimat, reconegut i segur. També és molt potent el que representen els seus companys. L'espantaocells creu que no és intel·ligent, però durant tot el viatge dona idees i solucions. L'home de llauna pensa que no té cor, però és un dels personatges més sensibles. I el lleó diu que és covard, encara que constantment actua amb valentia. La gran lliçó és clara. Moltes vegades ens falta confiança, no capacitat. I després hi ha el mag. La seva figura representa l'autoritat, el poder i les aparences. Tothom el veu com algú important, gairebé diví. Però quan cau el taló, descobrim que darrere del mite hi ha una persona normal i corrent. Això fa que la història parli també de com construïm ídols, de com ens deixem impressionar pel poder i de com la veritat, a vegades, està amagada darrere d'una gran escenografia. Per això aquesta obra no és només infantil. És una història sobre créixer, mirar més enllà de les aparences i aprendre que el viatge exterior moltes vegades serveix per ordenar el món interior. Arribats a aquest punt, toca posar-hi música. I en el cas del mag Doth, la cançó triada no podia ser més especial. Somewhere Over the Rainbow, a la versió d'Ariana Grande. Aquesta cançó és inseparable de l'imaginari Doth, ja que a la pel·lícula de 1939, Judy Garland la va convertir en una de les melodies més icòniques de la història del cinema. La seva Dorothy cantava mirant més enllà del món gris de Kansas, imaginant un lloc millor, un lloc on els somnis poguessin fer-se realitat. La versió d'Ariana Grande funciona molt bé perquè uneix l'Oz clàssic amb l'Oz actual. En recorda la pel·lícula de Garland, però també connecta amb Wicked, ja que Ariana Grande ha estat una de les protagonistes de la nova adaptació cinematogràfica del musical al costat de Cynthia Erivo. Per això, aquesta versió connecta també amb l'esperit de l'obra. Així que, sense més dilació, intro música.

el MacDoth és un d'aquells llibres que ha crescut molt més enllà de les pàgines. Probablement la versió més famosa és la pel·lícula de 1939, protagonitzada per Judy Garland. Aquella adaptació va fixar per sempre moltes de les imatges que avui associem a Oz. Les sabates brillants, el camí de rajoles grogues, la ciutat esmeralda i aquella Dorothy que només vol tornar a casa. És una pel·lícula molt important perquè converteix el viatge de Dorothy en una experiència visual i musical. El contrast entre el Kansas gris i el món colorista d'Oz fa que l'aventura sembli encara més màgica. També cal destacar Wicked, el musical que reimagina la història des del punt de vista de les bruixes d'Oz. Aquest musical ens planteja el dubte si la bruixa malvada de l'Oest no fos tan malvada com ens havien explicat. Aquesta idea és molt interessant perquè ens obliga a mirar la història des d'un altre punt de vista. Wicked parla de prejudicis, de diferència, de poder i de com una societat pot convertir algú en un monstre només perquè no encaixa. I recentment, aquest musical també ha arribat al cinema amb Ariana Grande com a Glinda i Cynthia Erivo com a Elphaba. Això ha fet que l'univers d'Oz torni a estar molt present, especialment entre noves generacions que potser no han començat pel llibre ni per la pel·lícula de Garland, sinó per aquesta nova mirada més moderna, més ambigua i més emocional. Avui hem obert les pàgines del MacDoth, una història que sembla senzilla, però que brilla precisament perquè parla de coses molt humanes com la por, el desig de tornar a casa, la inseguretat, la valentia o la necessitat de confiar en un mateix. Dorothy descobreix que el camí de rajoles grogues no és només la porta fins a la ciutat esmeralda, també és la porta cap a ella mateixa. I els seus companys aprenen que allò que creien que els faltava ja formava part d'ells, encara que no ho sabessin veure. Gràcies per acompanyar-me per aquest passeig pel camí de rajoles grogues. Ens retrobarem la setmana vinent a Ràdio Cubelles, en directe i en format digital, i a la tarda també a Spotify, on ens deixarem portar per un nou clàssic per entendre per què encara continua tan vigent. Fins a la pròxima, aquí, Entre Històries.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món. Aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adéu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
3: Hola,
2: de
3: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
2: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta força estable en aquest darrer dia del mes d'agost, dominat pel sol, tot i que amb alguns núvols baixos més abundants a partir de mitja tarda i fins a mig matí, amb més sol al centre del dia. La temperatura ha pujat una mica de nit, però es mantindrà de dia i es mourà amb uns valors normals per aquestes dates, entre 21 i 22 de mínima i de 29 a 30 de màxima, amb una humitat, això sí, força alta i xafogor notable. Vent feble i variable al matí i deixar bo que a la tarda, fent calamari, domini el marejol en tot el dia. Per demà esperem que el temps en conjunt també sigui molt estable, dominat pel sol, amb cel clar a primera hora, bandes de núvols prims la resta del dia i algun núvol baix puntual a la tarda, amb una temperatura que no variarà gaire. Aquesta nit es tornarà a moure al voltant dels 21 o 22 de mínima i demà la màxima entre 29 i els 30, amb humitat força alta i xafogor notable. Vent feble de gregal a la primera hora del matí i deixar lloc la resta del dia, fent que la mar hi hagi una mica de marejol.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Cubelles ja té nou pubillatge pel període 2026-2028. El jurat qualificador de l'elecció del pubillatge es va reunir dissabte 29 d'agost i després de la deliberació corresponent va acordar atorgar els diferents títols de representació de Cubelles pels propers dos anys. En categoria adulta, els màxims càrrecs del nou pubillatge seran Júlia Esteve, pubilla de Cubelles 2026-2028, i l'hereu serà, en aquest cas, Magí Garcia. Pel que fa a la categoria infantil, la representació estarà encapçalada per Sara Carrillo, pubilleta de Cubelles, i Nil Duran, hereuet de Cubelles, per aquests dos propers anys, 2026-2028, completant el nou pubillatge actual. Pel que fa a la categoria adult, Neus García, escollida dama de Cubelles, i Xavier Bellido, que ocuparà el càrrec de fadrí de Cubelles. I en categoria infantil, Aitana Fernández serà la dameta de Cubelles i l'Andriu Kenet ha estat escollit novament fadrinet del municipi. L'acte oficial d'acomiad del pubillatge vigent, corresponent al mandat 2024-2026, i la proclamació dels nous representants pel període 2026-2028 va tenir lloc, com dèiem, dissabte a la plaça de la Vila a partir de les 7 de la tarda, un acte que va servir per posar el punt i final a dos anys en què el pubillatge cubellenc ha representat el municipi en nombrosos actes culturals i festius, així com també en trobades de pubillatge arreu del territori, i per donar també la benvinguda a la nova generació que assumirà aquesta responsabilitat durant els propers dos anys. Durant aquest acte de comiat, el pubillatge sortint va oferir els seus discursos. Escoltem primerament a l'Andriu Kenneth, fadrina de Cubelles 2024-2026, qui recordava que feia dos anys que havia estat proclamat i que aquesta experiència li havia permès conèixer diferents indrets de Catalunya, fer nous amics i viure les festes al seu poble d'una manera especial. En el seu discurs va agrair especialment als seus pares i companys el suport rebut durant aquesta etapa i va animar també els nous integrants a viure el pubillatge amb il·lusió. Va cloure la seva intervenció amb un sentit: visca Cubelles i visca el pubillatge infantil. Escoltem-lo.
4: Visca Cubelles. Visca el Garraf. Visca el pubillatge infantil. Visca Escaldes en Goldain. I visca Catalunya.
3: La dameta sortina i no el Llamas també ha volgut traslladar els seus agraïments a la gran família del pubillatge, entre d'altres coses expressar la seva felicitat i el seu orgull per haver format part del pubillatge, una experiència, diu, fantàstica, que sempre portarà al cor. Escoltem-la.
5: Vull agrair a la meva família i a totes les persones que m'han acompanyat i han donat suport durant aquest temps. Marxo amb una mica de tristesa perquè aquesta etapa s'acaba, però sobretot amb molta felicitat i orgull d'haver format part del pubillatge infantil de Cubelles. Ha estat una experiència fantàstica que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom.
3: Bielpou, Arauet sortint, 2024-2026, també va destacar en el seu discurs que ha tingut molta sort de poder compartir aquest viatge amb els seus companys. Aquí, diu, també sempre portarà el cor. Al capdavant del viatge infantil ha viscut una etapa molt especial, diu, de la seva vida, plena de moments i experiències que recordarà sempre. Per acabar, també ha volgut recordar el gran crit de Cubelles, aquest Visca Cubelles, Culi Mamelles.
5: He tingut molta sort de compartir aquest viatge amb vosaltres. Ara sí, toca finalitzar. Ha estat un viatge increïble, ple de moments, rialles, quilòmetres, actes i sobretot persones que sempre portaré al cor. Moltes gràcies a tothom per haver format part d'aquesta etapa tan especial de la meva vida. I abans d'acabar, el mandat anterior meu, vam crear un crit de Cubelles, que és Visca Cubelles, Culi Mamelles. Així que, visca Escaldes-Engordany, visca Garraf, visca Cubelles, visca el pubillatge, visca el pubillatge infantil i visca Catalunya.
3: La pubilleta sortint de Cubelles, Abril Càrceles, també va traçar els seus agraïments i va destacar la importància de preservar la cultura cubellenca perquè continuï florint. Va recordar també la seva primera amiga de Vidreres, la Cèlia, qui va conèixer en una de les seves sortides, una nova amistat nascuda gràcies a formar part del pubillatge. I finalment també va demanar, tal com va fer el conjunt del pubillatge, que es doni més importància al pubillatge infantil.
6: El que sí que espero és que els delegats o algú que s'hi pugui implicar, intentin fer més sortides acompanyat del nou pubillatge perquè no se sentin tan sols com m'he sentit jo a vegades, ja que avui tinc un micròfon a les mans i puc fer sentir la meva veu. M'agradaria reivindicar que el pubillatge infantil se li donés més importància, ja que és el futur i una part molt activa del pubillatge. També m'agradaria compartir amb tots vosaltres les sortides que he fet en aquests 2 anys de vigència. Són més de 70 sortides, sense comptar els actes del poble. Això vol dir moltes hores fora de casa teva, arribades a les 12 de la nit o més tard, cansaments, però moltes hores de diversió amb els amics i amigues i coneixement de la cultura del nostre país i del país veí.
3: El Fadrí sortint, l'Unai Martínez, i el Greu sortint, el David Carvajal, representants del Pubillatge Adult, i la Maria Escrivà, la dama, també van oferir els seus discursos de comiat i van adreçar paraules d'agraïment als seus companys. Els van també ajudar a treure la faixa o la banda en un gest simbòlic que posava fi als 2 anys de mandat de cadascun dels càrrecs del Pubillatge i també destacaven en el seu discurs, entre altres coses, una etapa plena de vivències, amistats i records que, sens dubte, diuen, els acompanyaran sempre. Escoltem...
7: Kenneth, Ainhoa, Biel, Abril, moltes gràcies per compartir tots els moments amb nosaltres, aunque haguin sigut pocs. Gràcies per ser com sou i, sobretot, mai perdeu la vostra estima pel poble.
8: I Maria, moltes gràcies per adoptar una posició que en principi no et tocava, però hem compartit moments molt bonics i crec que els dos compartim la mateixa opinió, que has estat la persona ideal per compartir aquests 2 anys.
3: Des de l'Ajuntament es van fer diferents agraïments per la feina feta pel jurat qualificador, que a banda del regidor de Turisme i la delegada del pubillatge també ha comptat amb la col·laboració de Montserrat López, primera pubilla de Cubelles l'any 1974, i Alexandra Pérez, en representació del Club Patinatge Artístic Cubelles. Tot això també van pujar dalt de l'escenari i van pronunciar els seus discursos. D'una banda, Oleguer Arona, delegat del Foment de Pubillatge Català Garraf, i també Francesc Moreno i Laia Gómez, com a hereu i pubilla de Catalunya 2025. Un acte que va cloure l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, que va ser l'encarregada també d'oferir unes paraules de tancament. I durant el seu discurs ha destacat doncs, que el pubillatge manté viva la nostra cultura i les nostres tradicions, apropant les noves generacions a les festes populars, la història i la llengua i permetent-los també compartir experiències amb joves arreu de Catalunya. I ha recordat que Cubelles, aquesta tradició ve de lluny i forma part de la memòria viva del municipi. En el seu discurs ha explicat que des dels anys 70, amb l'elecció de Montse López, el viatge ha anat passant de generació en generació i després d'un període en què va estar en risc de desaparèixer, Cubelles ha apostat per recuperar-lo i avui es reafirma aquest compromís de continuar treballant perquè tingui present i, sobretot, futur.

0: I avui és moment de fer balanç de la nova edició del Cubelles Noir 2026, un cop tancada després de 4 dies intensos aquí al municipi de Novela Negra. Tenim avui aquí als estudis el seu comissari, el del Cubelles Noir, Xavier Borrell. Benvingut, Xavier.
1: Hola, què tal, com esteu?
0: I bé, després doncs aquests dies intensos de Novela Negra Cubelles, com ha anat aquesta nova edició del Festival Cubelles Noir?
1: Doncs en tema el que seria cultural o temàtic, quan el Pedro i jo, el director del festival, vam decidir que havia passat un marge en el que ja podíem fer un homenatge al cinema negre clàssic, perquè havíem, diguem que ja estava molt separat de quan vam començar, que estava molt proper, vam decidir que el tema donaria molt de joc, i és veritat que tothom ho ha dit, diu, entre les xerrades, el que ha explicat la gent, el que hem investigat, no sé què, hem après moltíssim del cinema negre clàssic, i això ens porta a la gent que està escrivint ara i la gent que està llegint a conèixer moltes coses més. Hem conegut escriptors espectaculars com l'Eugenio Fuentes, el nostre homenatjat, gent que està fent curtmetratges i els està presentant, com la Rocío Jurárez, podria dir mil coses, debats molt interessants, també ara hi ha el tema del true crime, de fins on es pot arribar, fins on no, hi ha lleis noves, temes, mil temes. Ja, per exemple, el Paco Gómez Escribano va posar sobre la taula el tema de que si poses molt morts estàs fent trampa amb les novel·les, i a partir d'aquí, molt tema de debat, molt interessant, i a la gent li agrada molt, la veritat.
0: Uh-huh. Hem pogut gaudir també de cinema, no? S'han fet projeccions, uh-huh, taules rodones, hi ha hagut també un escape room, hi ha hagut una obra de teatre, no?
1: Sí, sí.
0: Hi ha hagut premis.
1: Sí, sí. El premi a la millor novel·la escrita per una dona en català l'ha guanyat la Núria Prades, per Benvinguda senyora Cristi, de Agatha Christie, i el premi en castellà l'ha guanyat la Anika Burke, que és una escriptora canària, per Bacon. Dos molt bones novel·les i estem molt contents perquè hi ha molt de nivell, sí, sí.
0: Han pogut venir a recollir el premi?
1: No, la Anika Burke sí, des de Canàries va poder. La Núria Prades, ella és periodista i tot l'any treballa molt i justament aquestes dates no podia. I com nosaltres no som dels festivals que directament diuen, escolta, que tu guanyaràs, si poden venir, venen, i si no, no venen.
0: Parlem també de l'Eugenio Fuentes, no?, que va rebre també aquest premi. Parla'ns, no?, d'aquest premi que ha obtingut, no?, i de la seva transcendència.
1: Meravellós, perquè ell sabem que és un escriptor que va en paral·lel de la gent que està escrivint thrillers i novel·la negra normalment, que es mouen molt per les modes, per el que demanen els editors i els lectors i tal. I l'Eugenio no, l'Eugenio és un escriptor de Càceres que va per lliure, ell escriu el que vol. Fins i tot ho va explicar, que el seu personatge, el Ricardo Cupido, el tenia una mica abandonat, no volia escriure sobre ell, i que una història que tenia pensada va veure que li feia falta al Ricardo i va tirar milles i el va tornar a agafar. Això està molt bé perquè recuperem personatges, recuperem històries. Ell ha escrit llibres de com escriure novel·la negra, o sigui que sabem que és molt entès, i sobretot que això, que havia guanyat el premi més important de novel·la negra d'Espanya, que és la Setmana Negra de Gijón, el Dash i el Hammett, i no havia pogut anar a recollir-ho, o sigui, no havia aparegut en públic fins que va venir aquí a Cubelles, o sigui que per nosaltres una gran notícia.
0: Uh-huh. I s'ha endut doncs aquest premi honorífic a la trajectòria novel·la negra. Com decidiu aquest premi honorífic?
1: Pues, abans anàvem tirant per la gent, els escriptors consolidats més grans, perquè teníem por de que, bueno, que es posessin malalts o que no poguessin venir. Però ara ja, més o menys, ja tenim tot controlat i bé, anem mirant de la gent més consolidada, sobretot, que portin molta novel·la publicada i que no siguin tan joves com per després, a partir d'aquí, escriure novel·les molt dolentes i dir, ala, que us veu que era molt a gust, no? Bé, anem fent el que podem, la veritat. Per desgràcia, les dones de la novel·la negra en català van començar tard a escriure i no tenim encara dones suficientment consolidades com per donar-los un premi d'homenatge.
0: Uh-huh. Sí, parlem també d'escriptors, no?, que han vingut a Cubelles per primera vegada. Parlàvem doncs d'una autora que va presentar més el Cubelles Noir, la seva novetat, i que obria aquest festival. Ens referim doncs al llibre Palabra de Asesino de la Rocío Juárez.
1: Sí, ella tenia previst publicar el llibre al setembre i el va adelantar només per nosaltres, per poder-ho tenir al Cubelles Noir. Bé, molt contents, la veritat, és que ella és d'aquestes que fan psicologia dels assassins i estudien tota la vida dels assassins en sèries i després fan les seves històries, fan el curtmetratge que va fer del mètode M.O. està molt bé perquè és com una espècie de taula de psicologia d'uns quants assassins en sèrie, i el llibre era una reflexió d'ella sobre cada assassí, però molt, molt il·lustrat i molt xulo, i una edició espectacular.
0: Uh-huh. Hi van haver dos llocs on es van desenvolupar aquestes taules, no? La Biblioteca Municipal, el Centre Social, vau anar doncs allò, gaudint d'aquestes taules a diferents espais. Clar. No sé com valoreu aquest també, no? El poder-ho fer en dos espais diferenciats.
1: Un festival literari ha de tirar de biblioteques, tots ho fan, o sigui, sobretot si tens biblioteques molt potents. Barcelona Negra, menys, una mica com nosaltres també, menys les coses més apoteòsiques que busca un cinema de 500 persones. Totes les taules les fa les biblioteques perquè és on ha d'estar el món de la lectura i el món de la cultura. I també perquè a la nostra biblioteca tenim una sala de projecció que és espectacular, té un àudio que no se sent res, que no rebota, que és magnífic. Es projecta molt bé, la gent està molt a gust aquelles cadires, està fresquito i què més volem.
0: Parlem també de la vinculació, no, cubellenca. Hem pogut veure doncs també escriptors locals, periodistes locals moderant taules, el mateix grup de teatre, no?
1: Sí, la veritat és que estem molt contents de que quan li proposem sobretot a la Mònica Montaner fer obres de teatre vinculades amb el festival, sobretot aquest any com tocava Cinema Negre Clàssic, li vam dir Casablanca, de seguida va dir que sí, va agafar col·laboradors i actors aficionats i tal, s'hi van posar i va quedar molt espectacular, la veritat. És el moment que tenim la sala més plena, és una exageració, ja estem pensant algo per l'any que ve. I també escriptores de Cubelles. Per dir alguna cosa, el Lolo García va venir a moderar una taula amb el Luis García Jambrina i la Susana Peix, que està tenint molt d'èxit amb un true crime, fora del que ha fet en infantil i juvenil, i ara diu que té escrita una novel·la de ficció. Si la treu, igual pot fins i tot aspirar al nostre premi de millor novel·la, no sé, no sabem. Però estem molt contents també d'integrar la Susana en el festival.
0: Uh-huh. I pel que fa als escriptors, no sé si costa o no costa, quan convides gent a prendre part del Cubelles Noir, clar, hi ha gent que descobreix per primera vegada gent destacada, no?
1: Uh-huh. Hi ha de tot. Hi ha el que no et contesta els emails, hi ha el que no et fa ni cas, hi ha el que et diu que sí i després no ve. I hi ha el que estàs convençit i que em dirà, ara em dirà que no, i em diu, hombre, estaré encantat de venir, no sé què, no sé quantos. I bé, i també hi ha, i això ho hem de dir, és una pena, hi havia una noia, la Emma Pellegrín, una finalista en Fosca, que havia de venir de Múrcia, estava una mica apartada de Múrcia en cotxe, i anar a Múrcia en cotxe, agafar un tren, venir a Barcelona, agafar un Rodalies, venir aquí per tornar, era tan impossible que li vam dir, Ima, déjalo, perquè de veritat, és una pena, però molt simpàtica, molt col·laborativa, i mira, és el que hi ha.
0: Uh-huh. Parlem, doncs, una mica també a nivell de xifres, no? Com ha anat? Si fem comparatives.
1: No ho sabem, no ho contem. Bueno, els llibres sí que els contem. Els llibres, nosaltres hem venut a una taula que teníem de Cubelles Noir, de llibres com més nostres, diguem, uns 20 llibres, i sabem que la botiga ha venut com uns 155, o sigui, si sumem, són 175 o així. Mai havien venut tant, la vegada que més, crec que eren 112, i perquè teníem moltes taules rodones, que ara més o menys anem reduint el número de taules per poder viure, perquè si no, no podíem viure tal qual. I ha sigut una bogeria, no ens paràvem. I d'assistència, si abans havíem comptabilitzat, quan ens hi posàvem a comptar, 1.200, i ara hi havia moltes sales, és que havíem de treure cadires, i va arribar un moment que ja no teníem ni on posar cadires, no sé, et podia dir 1.400, 1.500, o el que sigui, jo què sé.
0: Uh-huh. I també destacar una mica que hi ha escriptors, escriptores, gent que ve a veure aquest festival, que a més es queda a Cubelles, no?, a passar aquests dies.
1: Sí, sí, tenim tots els hotels, hostals, tot explotat, per allà com podem, fins i tot aquest any teníem el nou de Mastrader, que hi ha gent que s'ha quedat, Allà els que tenen cotxe estan encantats de la vida perquè es foten un piscinazo i després venen al festival, poden tornar, però ha hagut gent al Hotel Sant Jordi, nosaltres hem ocupat sencer a l'Hostal Cubelles, però ha hagut gent també a altres llocs i també la gent va a sopar, a dinar pel festival, queden, parlen... Bé, és de los que es tracta, és una fira literària.
0: Uh-huh. Xerrades, hi ha hagut de tots tipus, ja ho explicaves, no? I la gent hi ha participat, és a dir, que han pogut dir la seva també, moments de debat, no?
1: Sí, la gent participa, pregunta, fins i tot alguns els hem de tallar una mica, perquè si no se'n van les taules, allò de qual era la pregunta, però molt bé, i autors amb moltes ganes de xerrar, la veritat, molt, molt divertit. I, per exemple, el diumenge, ahir vam fer un club de lectura en què, bueno, vam fer un cercle i parlàvem amb l'escriptor, amb l'Alexandre Escrivà, que és un escriptor que està molt de moda, un noi molt jove, i li havíem de dir a Alexandre, com facis les respostes tan llargues, no podem fer club de lectura, perquè si no hem d'estar al migdia. Ai, perdona. I molt bé, la veritat, i no ha hagut problemes amb res.
0: Tots els que havien convocat han vingut?
1: Tots.
0: No ha fallat ningú?
1: Crec que és el primer any, també t'ho dic. I molt bé, i la gent molt contenta. Ens ha funcionat Rodalies, gràcies. I, bueno, per exemple, per dir alguna cosa, l'Eugenio Fuentes ha aprofitat per anar a visitar Tarragona i ara marxava. Bueno, gent que sí que tenia fills, que estava una mica més apurada, gent que començava a treballar, que ha vingut lo just i ha marxat. Bueno, i molt content, la veritat, el jurat ha fet la seva feina de manera excel·lent. Només tinc que donar gràcies a tot l'equip per la currada que s'han fotut, però tots estem molt satisfets, la veritat.
0: Molt bé, no sé si ens hem deixat alguna cosa per preguntar-te sobre l'Skate Room, doncs no sé com va anar, és el primer any que va fer?
1: No, és el segon, però el primer el van fer aquella sala que hi havia d'avis del centre social, mig pandèmia, aquella sala tenia una acústica horrible, no va sortir molt bé, la veritat, però aquest ha estat espectacular, ha hagut molta gent corrent cap avall i cap a dalt pels passadissos, nosaltres l'equip que ja estàvem cansats deia, hòstia, d'on treuen tanta energia aquests per córrer? Ha anat molt bé, hi ha molts escape rooms d'aquests que es poden comprar, la veritat, ho farem més vegades, i dir, la veritat, problemes d'espai, que tenim problemes d'espai, ja no ens cap la gent al festival, i estem, bueno, ens estem plantejant fer-ho a la sala sociocultural, a veure si amb el parquet del teatre i fent una decoració i tal, suposo que allà ho podríem fer bé també, estar còmodos.
0: Més de 10 anys, aquesta era la 11a edició, no? Mm. De cara al futur, no sé què us plantegeu.
1: Doncs bàsicament això, que tenim problemes d'espai, que ho hem de solucionar, que ho solucionarem segur, i també que estem molt consolidats, perquè les editorials, en qualsevol moment que li demanes que et pagui el viatge d'un escriptor, ens el paga, no tenim cap problema. Fins i tot ells ja ens ofereixen gent per venir al festival que ens ofereixen que ja ens ho pagaran. Tenim subvencions de l'Ajuntament, que li hem de donar les gràcies a tota la gent de l'Ajuntament, tots els treballadors, que ens han ajudat moltíssim, la gent de la cultura, les autoritats, la gent de la brigada que els hi hem demanat de tot, la gent de comunicació, han vingut tots molt involucrats, i també sembla que la Generalitat ens està començant a donar una mica de subvenció, una mica de cas, i estem darrere del Ministeri, que segur que si fem les coses bé també agafarem alguna potència amb ells.
0: Per tant, el festival va endavant, vaja, a tope, no? Amb sí. Ganes potser de més creixement o el format ja està bé com està?
1: Però és que no el dominem.
0: No el dominem,
1: és el problema. Llavors, el que has de fer és tenir previst... Jo tenia por de que l'obra de teatre s'omplís i confirmat que si tens por és que passarà, doncs ja farem coses perquè, bueno, per arreglar-ho. Però bé, estan funcionant, no tots els festivals, però els que funcionen molt bé, nosaltres som un d'ells, i endavant, menys mal que és un cop l'any, perquè si no...
0: Molta feina, no, Xavier?
1: Una mica cansat.
0: Moltes hores, no?
1: Sí,
0: molta dedicació.
1: Moltes coses.
0: Molta dedicació personal, no?
1: Sí, moltes coses que has de tenir al cap i tothom et parla i... Però bé, cada vegada som un equip més gran i anem repartint la feina, cosa que abans entre dos o tres ho fèiem tot. I molt bé, molt bé, molt bé, molt contents.
0: Doncs ho deixaríem aquí, Xavier Borrell, comissari del Cubelles Noir. Gràcies, doncs, per aquestes valoracions. I bé, que vagi molt bé, no?, el futur del Cubelles Noir.
1: Sí, bueno, i com ja saps, seguim nosaltres durant l'any fent clubs de lectura, el programa de ràdio Cubelles Noir, farem la Pasqua Negra, el Nadal Negre, i bueno, Tenim pensat fer més cosetes, com sempre.
0: Estarem pendents.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Fins una altra. El medi marí no només és un ecosistema clau pel planeta, sinó també una font directa de benestar per les persones. En una nova intervenció al programa Compartim la platja amb la natura, Xavier Pedro, representant de l'entitat ambientalista GPEC, ha explicat les bases científiques de l'anomenada teràpia blava i ha analitzat la transformació que pateix actualment el mar Mediterrani. Pel que fa als efectes del mar sobre el benestar emocional, lluny de ser una simple tendència de xarxes socials, la teràpia blava compta amb un fonament científic basat en la millora fisiològica i la reducció de l'estrès que porta l'entorn marí. Aquest enfocament terapèutic inclou des d'activitats a l'aigua com ara la natació, el busseig o el ioga aquàtic, fins a la simple contemplació de l'horitzó o l'escolta de les onades. Segons Xavier Pedro, elements com la intensitat de la llum, el moviment constant de l'aigua i la percepció d'un espai obert ajuden a alliberar la ment i a recuperar la connexió amb la natura, un efecte especialment valuós després d'experiències com els confinaments. Escoltem a Xavier Pedro.
2: Estudis sobre la millora fisiològica que aporta, i bàsicament és estar a prop del mar, perquè té, bueno, s'han mesurat els efectes que té, sobretot sobre l'estrès i el benestar. I bueno, perquè puguem entendre una miqueta què és, doncs és com, bueno, és un enfocament terapèutic, és una teràpia que utilitza el medi marí, val? I les activitats a l'aigua, o sigui, està en contacte amb aquest espai. Doncs, per exemple, pot ser el busseig, la natació, el ioga aquàtic, que també és una cosa que es fa, o la contemplació del mar, per exemple, no? Que tot això millora tant la salut física, com ja s'entén, no? Les activitats que comporta moviment, com el benestar emocional.
0: D'altra banda, Xavier Pedro ha abordat també els canvis ambientals que pateixen els oceans. Pel que fa al Mediterrani, Xavier Pedro ha rebutjat la idea que el mar estigui morint, optant per una visió més optimista. Diu que el Mediterrani es troba en un procés de canvi accelerat, tot i que s'ha après biodiversitat i espècies a causa de l'augment de la pressió humana, en comparació amb dècades anteriors, encara, diu, s'està a temps d'evitar un col·lapse ambiental.
2: Bueno, per fer-ho fàcil, sí, doncs, en temes de biodiversitat, a les platges, doncs abans sí que n'hi havia molta més, oi? Hi havia, sobretot això, doncs, a causa que hi havia molta menys pressió humana, doncs, que ara, i això és l'efecte directe, no? Que han causat més pressió, menys diversitat, fins i tot. I bueno, ha canviat tant això que bueno, hem anat perdent espècies, moltes que abans hi eren han desaparegut, i bueno, però com dèiem abans, que no hem de ser pessimistes totals, sinó com que hem de ser optimistes, el que hem de fer és mirar de no fer desaparèixer més i compatibilitzar, doncs, els nostres usos amb la conservació d'aquest espai, no? D'aquests ecosistemes.
0: Per afavorir la conservació marina, des del GP, que recorda que totes les accions estan connectades i que la protecció del mar comença a terra ferma. Entre les recomanacions principals destaquen reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle, disminuir l'ús de plàstics d'un sol ús, consumir peix fresc i de proximitat per donar suport a l'economia local i reduir la petjada ecològica, respectar l'entorn litoral, incloses les zones d'aigua poc profunda i la vegetació marina com les praderies de Posidònia, la recuperació de les quals requereix segles. L'entitat també recorda que manté oberts els seus canals de contacte a través del seu web gpec.cat per a consultes i iniciatives de defensa ambiental.
3: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
5: Hey baby, now I know we ain't been talking for too long, but There are some things I feel like you just don't know about me. Do you want to know a secret?

que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

faltin roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

Fins aviat. Oh, vaja, què voldran dir amb aquest títol? En qualsevol cas, seguim. Per si no ho sabies, el Déu significa algo així com d'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com són això, gent!

Bon dia, Catalunya. Desperta un cop més. Això és ràdio, la 31, la família. Venim directes del Balboa, un dia més. El meu cosimà porta 36 hores despert, no ho entendries. No.

0: After.
1: Ara en sèrio, o sigui, acabo de veure que seguiu d'After. Avui tenim reunió amb l'equip a les 4, arribareu amb una cara de plàstic que flipa. I això és Niño Whisky, o sigui, això és molt, això és heavy shit.

Mm-hmm.